0: partir de dimecres, des d'avui els residents a les noves zones Hora de Palma que entren en funcionament dia 1 de gener ja poden sol·licitar-ne el distintiu per aparcar a la seva àrea. És un distintiu que serà virtual i pel qual s'haurà d'abonar 24 euros cada any.
1: El tinent de Batlle de Mobilitat, Antoni Deudero, en una entrevista a l'Informatiu Matí, ha explicat que, tot i que es dupliquen les places en zona blava, de les 12.000 es fregaran les 26.000 el 1 de gener, no es reforçarà la plantilla per controlar el seu funcionament. Sí que hi haurà un borsi d'administratius per ajudar en els tràmits burocràtics si fos necessari.
2: No hi ha una previsió d'un increment exponencial de feina que provoqui la necessitat d'un reforçament de la plantilla que actualment té SESMAP. El que sí que hem previst és un borsí de fins a 20 persones administratives per tal de que aquest procés de sol·licitud d'alta en el sistema Hora tingui gent suficient per atendre les persones que tinguin qualsevol incidència.
1: Els carrers afectats per l'ampliació es troben a zones de Foners, Peregrau, Sant Fortès, Els Hostalets, Sant Oliva, Plaça de Toros, Camp Redó i Bons Aires.
0: El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, assenyala Aena com a responsable de la saturació turística a les illes.
1: Tot després de conèixer el nou pla d'inversions del gestor aeroportuari, més de 1.000 milions d'euros en 5 anys a les Balears i amb una previsió d'un volum de 50 milions de passatgers cada any, un 2,5 milions més que la xifra actual.
3: Entendran que va en contra de la nostra política de contenció i que el que diu el ministre l'únic que són excuses per no poder donar veu i vot en el nostre territori a dins Aena.
1: Era la resposta de Bauçà a les paraules del ministre de Transports, Òscar Puente, que considera que no són els aeroports els que provoquen la saturació.
4: Los aeropuertos simplemente son los lugares a los que la gente instrumentalmente va, aterriza para dirigirse a un lugar, a pasar unos días, a lo que sea. Si en ese lugar se amplían las capacidades turísticas, no se puede pedir que los aeropuertos las reduzcan.
0: I en aquesta hora obren les portes les agències de viatges que des d'avui poden comercialitzar els viatges de la Inserso a les Balears. Els jubilats de l'arxipèlag poden optar un total de 16.400 places. Connectam amb un d'aquests negocis situat a Palma. Toni Sastre, bon dia. Ja han arribat els primers jubilats.
5: Bon dia, sí, i de fet he pogut parlar amb dos d'ells que feien cua per ser els primers. Són dos perfils ben diferents. En José Luis Cano, que fa 4 anys que està jubilat, ha viatjat a Cádiz, a Benidorm, a Pineda de Mar, a Catalunya, i a Chicliana, a Cádiz, i enguany vol anar a les Canàries. Explica que ho tramita a través d'una agència de viatges perquè diu que de manera telemàtica en línia és una mica complicat. I després també he parlat amb Antoni Balada, que ha vengut amb la seva dona, i aquesta és la seva primera vegada. Estan jubilats de fa poc i volen viatjar a Almeria. Per fer temps a la cua, el primer els ha explicat com funciona el programa de l'Inserso als segons.
6: Nosotros alguna vez lo hemos intentado algún año por desde casa y no va bien. No va bien porque entra mucha gente a la vez, se queda ahí, no, en cuanto te despistes ya no hay.
7: Pero estás explicando la dinámica, ¿no?, de cómo va todo eso, porque son novatos, ¿no? Y estem, pues bueno, en ganes, anem a veure com funciona, en quins períodes ens donen el viatge i els llocs els tenim triats.
5: Avui i demà poden tramitar els seus viatges els usuaris residents i els usuaris no preferents a partir de divendres.
0: Gràcies, Toni. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, pronunciarà a partir d'aquesta hora de les 9 el discurs de l'Estat de la Unió Europea.
1: Establirà les pròximes prioritats legislatives com les restriccions d'accés als menors a les xarxes socials o els canvis en les normes migratòries a la Unió Europea.
0: Ara són les 9:04. Comença el programa al dia.
8: Més informació a ib3notícies.com.
9: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.
10: Sofia, que escoltes?
11: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí?
10: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
11: Les veus que connecten amb el teu poble.
10: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
11: El 107.9, Ràdio Pollença.
12: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
13: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
12: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
13: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
14: Per què la fibra òptica i mòbil d'Iberret s'hi tracta bé? Perquè l'equip d'Iberret s'hi és a l'altre costat del telèfon. per xerrar de persona en persona, sense llargues centraletes automatitzades i sense fer-te perdre el temps passant de departament en departament. Iberred, fibra òptica per 29 euros al mes. Visita'ns a les nostres oficines o a iberred.es. Iberred, la fibra òptica i mòbil que sí et tracta bé.
15: És l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajotapollenca.net, al 97153 54 55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

0: Molt bon dia, arriben ja a les 9 i 7 minuts del dematí i avui és dimecres, el 16 de setembre. Maria, Jaume, molt bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, com estàu?
0: Avui arriba canvi de temps.
2: Sí, eh?
0: Encara no ho han notat massa, però...
2: Tot el meu cap sí que va notar.
0: El teu cap ho ha notat, i la Maria també, eh? No també. Que teníeu mal de cap botats, avui.
2: Sí.
1: De fet, hem preparat un pot de misteri d'això, un poquet.
0: Ah, sí? Veïdó. Deixam així, el misteri anirà d'això. Potser, si vosaltres dos, si de 3-2 teniu mal de cap, segur que molts d'oients també en tenen, percentatge, no? De...
1: Ara, ha passat de Francisca nostra per aquí davant. Ella no té res de res de
0: mal. Mai té mal. No sap què és tenir mal de Francisca, 98 anys, és vera. Bé, arriben canvis de temps i tot i que aquí a Pollença no tenim cap alerta activada per avui, per demà ja sí, hem de dir que a Mallorca, gran part de Mallorca té alerta groga i també hi ha alerta taronja. Les pròximes hores ja arribarà aquest aire fred, ruixats i tempestes a diferents punts de Mallorca que després vos comentarem perquè si vos heu de desplaçar estigueu ben informats perquè poden ser ben intenses. Una altra curiositat que hem de comentar.
1: Conta-ho.
2: Vos han quedat un poc al·lucinats.
0: Sí, vos han quedat, però crec que mos escolta. Bé, confiant que no és una broma.
2: Esperem que no.
1: Tenim una petita possibilitat de que sigui
0: una broma. Però jo crec que no. Jo m'ha fet la sensació que no, però, clar, quan te crida per telèfon hi ha gent que sap imitar molt bé, sap posar veus, com tu, Jaume.
1: Perdona, i com tu, Joana, que t'he vist fer bromes molt divertides, també, eh? La Guàrdia Civil et crida molt amb un número de Joana.
2: Jo vaig ser a Marilene, dic Santa Magdalena, t'ha recordat un xiringuito.
0: Sí, vas fer de Marilene. Bé, clar, com que a nosaltres ens agrada fer bromes, a vegades pensem que tothom és com nosaltres. Hem de dir, bé, fa res, fa 10 minuts, vos ha telefonat en Samuel i parlant català molt bé, amb un accent que se notava que no era català, però el parlava beníssim, i mos comentava que mos està escoltant des de Mèxic. A Mèxic, allà, mos deia que ara són les dues, crec, 8 hores manco. Ara són les 2:09, en aquell moment eren... ara estic un poc embullada. 8 hores manco. Bé, ara és hora d'anar a dormir.
2: És la matinada, sí, sí.
0: És hora d'anar a dormir o la gent ja dorm. Són hores manco. I deia que mos estava escoltant per internet. De fet, mos ha demanat una cançó que Samuel la posarem més tard perquè crec que mos escolta. Així que li enviam una forta salutació i més tard li posarem una cançó que ha demanat. La seva història crec que no té cap relació amb Pollença ni amb Mallorca, perquè clar, va viure aquí o qualque cosa i me diu, no, vaig viure l'any 2013 a Catalunya, a Barcelona i a Tarragona, i li agrada molt la llengua catalana. I de bé, mos escolta, no sé si ha estat així que mos ha plegat ara d'avui, mos ha plegat així de casualitat, o mos escolta, mos ha escoltat més vegades.
1: Ja, bé. I poden tenir oient de tot el món, no ho sabeu,
0: per què
1: no?
0: Per internet.
1: Clar,
0: no t'ho que... Jo li he dit, nosaltres contant moltes coses de Pollença, no sé si li tindrà un interès o no.
2: El que t'ha explicat coincidia, t'ha dit, tu l'has dit de bones de Mèxic, t'ha dit de León, que és León de la Dama, que és un de Ciudad de México.
0: Sí, un canvi horari...
2: El meu telèfon també era molt llarg.
0: Era un prefixe de Mèxic. Des de Mèxic mos telefonaven, això segur. Bé, li han donat un nostre mòbil de la ràdio, perquè a nosaltres mos agrada molt que mos enviïn WhatsApp, sobretot a partir d'ara, que estem en directe i no podem agafar el telèfon. Si telefoneu ja sabeu que mentre xerram mos és bastant complicat agafar el telèfon. I bé, Samuel, envia mos missatges i mos vas contant si t'agrada la programació de Ràdio Pollença, no sé si li pot interessar o no, perquè nosaltres contam les coses que fan aquí. Però bé, potser s'anima a venir a Pollença, que li faci ganes a venir a veure una de les activitats que fa i això. I d'una forta salutació a en Samuel, ho havíem de contar.
2: Sí, no? Sí, i tant.
0: Molt bé, i anem a contar en Samuel i tots els oients que tenim avui, mem.
1: Mireu, avui, a partir de les 10, tindrem una nostra malsafrit. Aquesta setmana toca. Ni idea de què ve a parlar, però segur que mos farà riure i pensar, com sempre. Entre 11 i 12 connectam amb ni més ni manco que és Uganda, no?
0: Uganda,
2: sí, sí.
1: Allà on hi ha en Rebessó, amem com li va.
0: Perquè ja li queda poquet, que estava 15 dies.
2: Sí, era poquet. Ja deu fer una setmana, que ja és clar.
0: Li queda una setmaneta.
1: Jo crec que hi voldrà tornar.
0: Segur.
1: Crec sí. que ho estàgueu dint i
0: estàveu
1: vivint una experiència increïble de voluntariat, recordam, o una entitat d'allà. Després tenim l'informatiu a les 12 no migdia i a les 12 i mitja parlarem amb un de grups que actuen a la cala brutal local aquest dissabte, que són Truc, i que encara no coneixem per la ràdio, així que tenim ganes de que mos contin un poc la seva història i projecte.
0: I en Bruno va parlant a Marta Ferrer, que tothom la coneix d'After Sants, però a veure, Truc no saben res de la seva història.
1: I després tenim en Toni Campomano amb un dubi a partir de la 1:10 més o manco.
0: I tenim un àudio d'en Toni que mos explica... passa a Jaume. Jaume, què passa?
2: Tenim un WhatsApp de Mèxic, crec.
0: Ara, bé, després ho contam. Ara escoltarem en Toni que ha preparat per avui.
3: Molt bon dia a tots. Avui, al programa Món del Vi, celebrarem que hem acabat les veremes i com feien ja fa quasi... Bueno, jo crec que passo 16 anys, farem el programa des de Mortits, d'aquella vall... estupenda que hi ha a les vinyes, quasi tocant les vinyes. És un programa sempre fantàstic aquest any. I comptarem amb l'intervenció de Toni Carbonell, un nou president ara de la vinya Mortits, també de Pere Nadal, el secretari, a Llorenç, l'etnòleg, que ens contarà com ja suposo que han acabat la verema i com ha anat tot, i també tindrem les col·laboradores, la Catalina Bibiloni, de Francisca Nadal i de Rosa per el que vendrà a fer el tast en altres també, no? També tindran la col·laboració d'Antoni Solivelles, del Bala d'Escorca, que també és director de la Serra de Montana, ens contarà com va en aquesta prevenció d'incendis que tant preocupen, i també contarem amb el Martí Marc, el Bala de Pollença, que també farem comentaris també molt interessants. Alidà, per espera de l'únic quart, que us asseguro que serà un programa de la millor. Saludos!
0: I a la 1:15, al món del vi, i a partir de les 5, avui tindrem un petit plaer amb en Bruno.
2: Sí.
1: Anàvem
2: tots dos. Avui com és el dimecres, i quan se veu la ronda de l'oposició, a les 5:30... i tens estona d'en Tomeu Cifra, de Tots per Upi, i a Tots el Pi, perdoneu.
0: Tots per Upi.
2: Sí, Tots per Upi. No, ara en Tomeu m'hagués tirat ses hores, en Tomeu, i en Josep.
0: Tots anem a cercar el Pi.
2: Tots anem a cercar el Pi a Ternelles. Bé, i d'ahir serà la ronda d'en Tomeu Cifra. A les 6, en principi, no hi ha res, veig que ha quedat... I després a les 7, com cada dimecres, tenim Upi Pero.
0: Bé,
2: tenim pendent de programar, per mi, a les 6, no?
0: Sí, tenim pendent, és que, sí, a vegades hi ha entrevistes que no molt les poden confirmar darrere hora. Tothom està molt enfeinat aquest mes de setembre, i a vegades m'ho diuen, no vos ho pot dir de cridar aquí i tal, però bé, qualque cosa farem, i si no, jo crec que una entrevista en Samuel, de Mèxic.
2: Jo crec que aniria molt bé, perquè ara mos ha contestat i...
0: Ara el sentireu d'aquí un poquet en Samuel, ho deixem per més tard, que ja sabeu que li hem de posar una cançó, que mos ha demanat una cançó, però escoltareu la seva veu, perquè mos ha enviat un àudio, ho deim així, però sentirem un poquet més tard. I ja són les 9:15, començam.

0: I de vinga, començam. I ahir vàrem parlar aquí a la ràdio. L'Ajuntament torna a organitzar clubs de lectura del municipi per aquesta nova temporada.
1: I n'hi ha diversos. Mireu, a Pollença se farà club de lectura infantil. La reunió informativa serà el dia 29 d'aquest mes de setembre, que en Llobera, a les 7 del capvespre. En aquest cas, si voleu més informació, heu de contactar amb el correu electrònic mediadora@ajpollenca.net. I en Humoll en tenim diversos. El club de lectura per adults, que serà el darrer dimarts de cada mes a les 7, el club de lectura juvenil per joves d'entre 14 i 18 anys, que serà també el darrer dimarts per a les 6, i també se farà el club de lectura infantil per a l'infant de 8 a 13 anys, o darrer dimarts de cada mes a les 5. Seran tots el mateix dia consecutivament. En aquest cas, qui vulgui més informació, es vulgui apuntar, pot contactar amb el correu electrònic info@siracusacultural.com.
0: I també ja sabeu que l'àrea de cultura ha anunciat que el mes que ve, l'octubre, tornarà l'adaptació teatral de l'obra de Xesca Ensenyat Quan venia l'esquadra, la interpretació de Catalina Solivelles i l'adaptació teatral en versió lliure de Joan Iago.
2: Serà una nova oportunitat de gaudir d'aquesta proposta escènica de petit format que trasllada a l'escena la memòria personal i col·lectiva abocada per Xesca Ensenyat. El text, adaptat amb sensibilitat i precisió, converteix una experiència íntima en patrimoni compartit i fa emergir, des de la paraula escènica, una mirada femenina d'enorme valor literari, humà i territorial. Es faran tres funcions, dues al Saló Parroquial, dissabte 3 d'octubre i diumenge 4 d'octubre, i dilluns 12 d'octubre una altra al Club Pollença. Les de dia 3 a les 8, que és el dia de l'estrena, serà al Saló Parroquial, i després diumenge dia 4 al Saló Parroquial a les 7, i dilluns dia 12 d'octubre a les 7 al Club Pollença. Les entrades es posaran a la venda a tickettip.com o a l'àrea de cultura de dilluns a divendres de 9 a 2. El pagament, això sí, serà únicament amb targeta de crèdit.
0: Dia 3 d'octubre es farà la presentació de l'obra guanyadora del Premi Pollença de Narrativa 2025 amb el títol Els búnquers, de Ferran Guallà.
1: El 3 d'octubre és un dissabte, se farà a Can Llobera a les 6 del capvespre i també hi haurà actuacions musicals a càrrec de Dana Baker i Xisco Cladera i estarà tothom convidat.
0: I tal com vos hem anat anunciant, avui dimecres 16 és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos.
2: Es tractarà d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració pròpia, creatius i de quilòmetre zero, la concentració a les 9:30 al Mirador de Cala Barques i l'inici de la carrera com a tal a les 11 al carrer Joaquim Mir amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis pels autos més originals, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega serà a les 12:30 a Cala Molins amb els xerimies orats i batollant-se.

0: I bé, la Cala Brutal Local és aquest dissabte, arriba la seva segona edició, Sant Vicenç, amb una jornada dedicada als productes locals, la gastronomia, la música i activitats familiars.
1: Com han dit, el programa comença a les 9:30, quan se concentrin aquests autos de la Brutal Autos, en el mirador de Cala Barques. Després, a les 10, arriben les Vespes a 500. A les 11, hi ha la segona edició, a l'inici d'aquesta segona cursa Brutal Autos Bojos, surten del carrer Mestre Paco, arriben aquí a la Molins, o no, carrer Molins, perdó. Al migdia hi ha taller de col·legi Segells, lliurament de premis de la cursa, a la 1 inauguració oficial de la Cala Brutal Local, amb la baixada també de Batollensa, la batugada de Pollensa, degustacions de cerveses artesanes, vins i sobretot aquestes degustacions de les tapes locals, del que també hi haurà concurs. La programació continuarà a les 2 amb música de Tramuntana Gipsy. Durant l'hora baixa hi haurà tallers però més petit, taller de coets amb propulsió en globus i també tallers de cotxes amb cartons i materials reciclats. I hi haurà passacarrers també de Batollensa. La música prendrà el protagonisme a partir de les 6 perquè hi haurà actuacions de truc, Glassford Reggae Band i After Suns a les 10. La jornada tancarà amb focs artificials a les 11:30 i els DJs mesclats a partir de la mitjanit. L'entrada és gratuïta, l'activitat està programada des del matí d'oi fins passada la matinada i la jornada comptarà també la participació de molt de restaurants i productors locals, així com aquests productors de cervesa, de vins i de forn.
0: Recordeu que s'obri el període d'adhesió per als establiments que vulguin participar en la campanya Bons Pollença 2026. Les inscripcions fins dia 19 de setembre, fins aquest dissabte, a través d'un tràmit específic a la seu electrònica de l'Ajuntament.
2: Una campanya que enguany es torna a posar en marxa per mort dels bons resultats de l'any passat. Sorgeix per favorir el consum als petits comerços del municipi. Així s'emeten bons de compra finançats per l'Ajuntament de Pollença, compres 30 i en pagues 15, posats a la disposició de la ciutadania amb l'objectiu de poder emprar els establiments comercials locals adherits al programa.
0: La setmana que ve se celebrarà un nou Consell d'Àrea, serà per debatre sobre les ordenances d'animals de neteja i plages i estarà oberta a tota la ciutadania.
1: Sí, apuntava la gent, això és el dimarts que ve, dia 22 de setembre, a les 7 de l'hora baixa, a la sala de plens de l'Ajuntament. És una nova sessió i del Consell d'Àrea que en aquest cas ha convocat l'àrea de serveis, EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions d'Aumoll i Sant Vicenç. Entre els principals assumptes que se posaran damunt la taula, com dèiem, hi ha la modificació o l'aplicació de sancions per diverses ordenances municipals, especialment relacionades amb animal domèstic, la neteja viària i les platges. Sobre platges, per exemple, es tractarà en qüestió com l'abocament de llosques, de xiclets, el consum de tabac, la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posa idònia o les embarcacions o focs artificials.
0: Arrels Marines demana a Miteco, que és el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, revisar la proposta de nou LIC de l'entorn marí de Formentor. L'entitat ha presentat al·legacions en aquest projecte que proposa la inclusió de 21 noves àrees marines protegides com a llocs d'importància comunitària de la xarxa Natura 2000.
2: En el cas de Pollença es proposa crear com a nou LIC l'entorn marí de Cap de Formentor, una zona marina de 7,5 quilòmetres quadrats entre el litoral de Cala Sant Vicenç i Cala Castell. Arrels Marines considera que la delimitació, la denominació i els hàbitats i espècies incloses en aquesta proposta s'haurien de revisar abans que sigui traslladada a la Comissió Europea. L'entitat demana, entre altres qüestions, ampliar el LIC cap al nord-est, envoltant el Cap de Formentor, per connectar-lo amb el LIC de les Badies de Pollença i el Cudi, i també, mar endins, per connectar-ho amb el LIC del Canal de Menorca. També proposa revisar el límit actual, incorporar el dofí mugà i recollir la presència de tenasses d'algues d'amenaces d'algues calcàries documentades al cap de Formentor. Arrels Marina reclama també que es tingui en compte el coneixement del camp i la documentació portada per l'entitat i proposa impulsar la declaració d'una reserva marina al cap de Formentor. L'entitat recorda que l'Ajuntament de Pollença va aprovar per unanimitat el juny de 2025 una moció per sol·licitar l'ampliació del LIC del Canal de Menorca a tot el litoral del municipi, incloent-hi Cala Sant Vicenç, Cala Castells i el litoral de la península i el Cap de Formentor. Segons Arrels Marines, a l'entorn de Formentor es concentren importants valors ecològics com gorgònies, corals, coralls i aigües que formen grans estructures calcàries que, segons l'entitat, han estat reconeguts en estudis i documents científics que recomanen la protecció d'aquest àmbit marí.
0: Enguany AFAM ha organitzat tot un cicle de conferències, que de fet ja han començat, sobre la prevenció i protecció cap a la malaltia, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer. Són xerrades obertes a tothom i gratuïtes, però això sí, s'ha de fer inscripció prèvia.
1: I les properes xerrades són el dilluns que ve, dia 21 de setembre, i el següent, dia 28, se fan a la Fundació Roger Villalonga. Dilluns que ve anirà a càrrec del neuròleg Eduard Vargall Pizarro, qui xerrarà sobre envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. El darrer dilluns, dia 28, la xerrada és a càrrec de l'educadora física Paula Vargall Pizarro, el paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral, cerebral és el títol i do de la seva ponència. Recordem, idò, s'ha de fer inscripció prèvia en aquest número de telèfon, el 629 61 11 73.
0: I a més, AFAM organitza aquest diumenge, 20 de setembre, la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc al claustre de Sant Domingo.
2: La cursa és de 7 quilòmetres, també es farà un trofeu especial, com sempre, el cronoescalada, que es fa entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres, 300 metres, i a més també hi haurà cursos escolars amb distància adaptada, amb sortida a les 9 hores, i la participació sempre és gratuïta. Les inscripcions, però, les heu de fer a elitechip.net. La jornada també comptarà amb ambientació musical de càrrec de Toni Coll, a partir de les 11, i també hi haurà vermutada i música als jardins del claustre de Sant Domingo.
0: I el Rotary Club Pollença organitza una conferència sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet al Senegal.
1: Sí, això és demà dijous, a les 8 de l'hora baixa, en el Real Club Nàutic del Port de Pollença, una conferència que donarà el mateix doctor Jaume Francesc Mulet. Ell és cirurgià pediàtric i explicarà com han estat les seves experiències al país africà. L'entrada és gratuïta i oberta a tothom.
0: I anant ja a la informació esportiva, recordem que tenim diverses curses aquestes properes setmanes.
2: Sí, dia 26 de setembre hi ha ja la Pollença Running Fest, serà el Port de Pollença, aquesta cursa popular que té dues modalitats, la de 10 quilòmetres i la de 5 quilòmetres, la de 10 quilòmetres és la popular i la de 5 és d'èlit, amb campionat de Balears i inscripcions, com sempre, a elitechip.net. Per cert, també faran una gran festa a partir de les 9:30 a la plaça de Miquel Capllon amb els DJs Joel Sales i Cristian Mir i el grup Red Bellies.
0: I dia 3 d'octubre se celebrarà la desena edició de la Me Mallorca 5000 Sky Running, que és una cursa per muntanya que enguany formarà part del campionat de Balears d'ultradistància.
1: La cursa, organitzada per el Club Matinant per Somiar i la secció de muntanya, també hi participa la Federació Balear de Muntanyisme, comptarà en diferents modalitats i recorrerà alguns docins i paratges més emblemàtics de la Serra de Tramuntana. Hi ha diverses modalitats, com dèiem, hi ha el campionat de Balears d'ultradistància de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, aquesta se pot fer per relleus també, i també hi ha la Mallorca 1000, són 24 quilòmetres de cursa i 1.000 metres de desnivell. Les inscripcions estan obertes a elitechip.net.
0: El grup Correm organitza aquest divendres una xerrada a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell.
2: Ahir els varen tenir aquí, 7 maratons, 7 dies i 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 és el títol de la xerrada que es farà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. El repte 777, Joan Pere Carbonell, és una gesta física extraordinària, però té el motor més poderós de tots. Està dedicat a la seva filla. L'entrada és totalment gratuïta, però qualsevol donació que vulgueu fer sempre serà ben rebuda per ajudar en aquesta causa. Per fer l'aportació ho podeu fer el dia de l'acte o directament a través del codi QR que trobareu a les xarxes.
0: I hem de parlar del Club de Bàsquet Colònia Pollença. Han anunciat a les seves xarxes que enguany compleixen 40 anys de bàsquet, de generacions de jugadors i jugadores i de molta gent que ha ajudat a fer aquest camí. I això s'ha de celebrar, evidentment, com toca. Així que ben aviat mos donaran a conèixer algunes de les novetats que preparen per aquest 40è aniversari. Ja vos avançant que les tindrem la setmana que ve aquí a la ràdio. I el que sí ja també hem d'informar és que el Club de Bàsquet obri les portes a nins i nines nascuts als anys 2019 i 2020 que vulguin provar el bàsquet.
1: Per tant, aquests jugadors o jugadores, tant si no han jugat mai com si ja han tingut qualsevol contacte amb aquest esport,

0: bases de la Dega.
1: 9:30, abans de passar a repassar la premsa, tenim una esquela, mort Joan Meri McNamal Lynch, Joan Meri McManaman Lynch, perdoneu, és que no sé com se diu aquest llinatge, Lynch, i tot i que el funeral és a la parròquia de la Mare Déu del Carme, al Cudi, a l'església de Sant Pere del Port del Cudi, avui a les 7, la vetlla sí que és aquest dematí de dimecres, de 11 a 1 al cementeri de Pollença. Bé, hem de fer un repàs al que ha publicat la premsa escrita parlant de Pollença, que de fet és la notícia de Real Marines que ja vos hem explicat.
2: Sí, avui tant Diari de Mallorca com Última Hora recullen aquesta notícia. Ho llegim, per exemple, per començar, el titular de l'Última Hora diu: Arrels Marines demana que el projecte LIC inclogui l'entorn marí duquat de Formentor. L'entitat de conservació marina ha presentat al·legacions en un projecte d'ordre del Ministeri per la Transició Ecològica i del Repte Demogràfic que proposa la inclusió d'un nou LIC de la xarxa Natura 2000 denominat entorn marí duquat de Formentor. En aquestes al·legacions s'exposa la delimitació, denominació i relació d'hàbitats i espècies incloses que són millorables i haurien de revisar-se abans de la proposta, de que la proposta es traslladi de forma definitiva a la Comissió Europea, així assenyalen des de l'entitat.
0: I res nou, Diari de Mallorca també diu més, demanen ampliar el LIC projectat a Pollença per incluir la costa de Formentor. Les entitats de conservació, Arrels Marines, presenta al·legacions al projecte d'ordre del Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Democràtic Miteco i proposa l'inclusió d'un nou lloc d'importància comunitària a la xarxa Natura 2000 denominada Entorn Marí de Cap de Formentor. L'iniciativa del Ministeri contempla aquestes 21 àrees marines al llarg de tot el territori nacional, però en el cas de Pollença la proposta composa abarca una superfície de 7,5 quilòmetres quadrats que formen part del front litoral de Cala Sant Vicenç i Cala Castell sense arribar a la península del Cap de Formentor, segons Arrel Marines. Arrel Marines també reclama, a més, incorporar el de Fimugar i entre les espècies per les que se proposa el LIC i recull expressament la presència de formacions d'àlgies calcàries documentades en el Cap de Formentor.
1: Nou i 33, i ara m'anem ja a repassar les portades digitals.
2: I començam amb el Diari de Mallorca, en digital ensat en ciclisme. Miquel Alsamora, mentor d'Enric Mas, diu: ha guanyat la Vuelta a Espanya perquè s'ha llevat la pressió de ser el líder de l'equip. Port Adriano projecta un xiviu de vora la platja del Toro a Calvià. Diu que el pla actualment a informació pública preveu una caseta, una barra de 14,4 metres i una passarel·la de fusta per damunt del canal. La víctima del crim de Songoleu va rebre una única punyalada que li va arribar al cor. En tribunals, judici a un jove per violar a una amiga i deixar-la embarassada a Palma. I la nora de la PACA accepta 8 anys i mig de presó per uns 5 quilos de cocaïna. El fiscal demana a l'audiència de Palma que el líder de l'estafa de Lujo Casa segueixi pres per complir la meitat de la condemna. Carlos García Roldán ja ha estat encarcelat de forma preventiva gairebé 4 anys, el màxim que permet la llei, i la sentència encara no és ferma. Les acusacions han destacat que els fets són molt greus i el risc de fuga elevadíssim després de les dues fugides de Charlie a Colòmbia i a Catalunya. També en tribunals demanen 12 anys de presó per violar una dona amb una possible submissió química a Palma. Diu: estava massa malament per ser només per l'alcohol. En part forana, la reserva marina de la Serra de Tramuntana avança. El govern ultima el decret per crear-la. El Ministeri ja ha completat els estudis previs i preveu presentar l'esborrany al sector pesquer abans d'iniciar-ne la seva tramitació i obrir-lo a consulta pública. Condemnat un home gelós per col·locar un localitzador en el cotxe de la seva parella a Calvià. En política, Proens rebutja limitar la compra de segones residències als residents de les Balears. La presidenta s'obre a estudiar les restriccions que permet a Europa

0: sempre que prioritzin, diu, sí o sí a la gent d'aquí. Més per Mallorca, més per Menorca i PSIC reclamen al govern que aprofiti el nou parc, el nou marc que prepara Brussel·les. També el temps és protagonista en la portada del diari de Mallorca, alerta taronja a l'illa, pluges molt fortes, granissades i fortes ratxes de vent. L'AEMET alerta de precipitacions intenses que podrien deixar fins a 50 litres per metre quadrat en alguns punts de l'illa. Massiva assistència al sopar a la fresca reivindicatiu organitzat per Salvem l'Escorxador. La iniciativa va reunir a centenars de persones a una demostració de comunitat, convivència i voluntat de barri de recuperar l'Escorxador com un espai viu, digne i estimat de Palma. La plataforma compta amb el recolzament de diferents entitats i col·lectius, entre ells associacions de veïns com Casca Piscol i Santa Pagesa. I en planes culturals, Sebastià Alzamora, Premi Nacional de Poesia, diu: tornarem a tenir una onada de feixisme que se'ns ve al damunt. O tornem a tenir una onada de feixisme que se'ns ve al damunt, més ben dit. L'escriptor mallorquí ha rebut aquest reconeixement per la seva obra Sala Augusta, seguit de llengua materna. I amb esports, o Mallorca s'encomana a la defensa com a camí cap a l'ascens. El conjunt vermellany no està brillant en atac, però la seva solidesa darrere, amb 4 porteries a 0 i només 2 gols encaixats, pot ser la clau per retornar a primera divisió.
1: Passam ara a repassar el digital de l'Ara Balears, cansat a la notícia dels aeroports de les Balears baten rècords a l'agost mentre Proens defensa la contenció turística. És que els aeroports de les Balears rebran 50 milions de passatgers al 2031. El temps, l'AEMET n'avisa, les Balears es preparen per un nou episodi de tempestes des d'avui dimecres. I pel que fa a educació, Educació va autoritzar les instal·lacions 03 de l'escola concertada amb parets sense acabar. I, per altra banda, fa una calorada, el director de l'escola de Lloseta esclata pel malestar dels alumnes. I Sebastià Alzamora és guardonat amb el Premi Nacional de Poesia. El jurat defineix l'obra guanyadora Sala Augusta, seguit de llengua moderna, com un testimoni imprescindible de la condició humana. I polèmica pel parc de Bellver, el PSOE denuncia que Cort el desmantella i l'Ajuntament ho nega. El diputat per Formentera exigeix la dimissió de Lafuente pel cas Gandules. Qui ha decidit els criteris dels expedients, assegura i demana? El Consell durà a Fiscalia els primers casos d'oferta turística il·legal. I pel que fa també a les escoles, parets sense acabar i una aula dividida en mobles. Així inaugura el 03 una escoleta concertada de Palma. I anant fins a Manacor, Manacor reclama al govern 9 milions d'euros per al nou centre de salut. És un insult a la intel·ligència humana, asseguren. I pel que fa al govern local, govern autonòmic, Proens descarta limitar la compra de segones residències si afecta a les Balears. Per altra banda, el PSOE i Més censura la cancel·lació del programa Flip Up a la pèrdua de llocs de feina de professionals. I arriba la segona fira del variat, que ja és aquí. Canvis i novetats per evitar els problemes que l'any passat varen succeir. I parlam també del cacauet. Ni provoca colesterol ni engreixa. Els cacauets ajuden a mantenir la salut cardiovascular. I més actualitat. Els arquitectes alerten de la llei litoral de Proens perquè la llei litoral de Proens perpetuarà il·legalitats turístiques. I acabam amb planes internacionals, la festa del casament del fill de Trump pagada per un empresari rus vinculat al Kremlin. Trump porta la democràcia dels Estats Units al seu mínim històric en mig segle. I una pregunta, per què l'extrema dreta és el partit que més cau a Suècia? Un interessant reportatge que mos convida a llegir Núria Vila.
2: I d'acabar fent una ullada de l'edició digital del diari Última Hora. Vox insinua que recolzarà un nous pressupostos a Balears per al 2027. El Costa anticipa que els comptes continuistes, uns comptes continuistes sense grans aventures, i deixa clar que no entrarà en un intercanvi de cromos polític. La nora de la PACA, condemnada a 8 anys i mig de presó per una partida de 5 quilos de cocaïna. Adeu a les lletres de Piema. Desapareix una de les grans icones del polígon de Son Castelló. De la crisi del combustible, diversos titulars. Els carburants llancen l'IPC a les Balears fins al 4,4% al mes d'agost. La benzina ja supera de mitjana els 2 euros al litre. A les Illes, ompliu depòsit, costa 120 euros. Les empreses de transports exigeixen al govern el pagament de les ajudes, continuant suportant el fort increment del combustible. Paco Alba i Machaquito posen veu al malestar dels consumidors davant d'aquest encariment de l'alimentació, l'energia i els carburants. Això és insuportable, diuen en un reportatge al diari Última Hora. L'evaporació a les piscines, del sòl rústic de les Balears equival a la meitat de l'embassament de Cuba. I del temps, després ho repassarem. Avui, dimecres, gran part de Mallorca estarà en alerta per pluges fortes i tempestes. Els propietaris colombians, la masseria La Veneciana de Palma ja té relleu. Dos empresaris colombians prenen les regnes i preparen el seu aterratge. Diuen, volem atreure la gent jove a la masseria. Queixes al barri dels Damunt. Diuen que se queixen de danys que provoquen camions i furgonetes de repartiment a les façanes de la barriada. El diari Última Hora entrevista a Maria Gibert, de Tour, i diu una plaça turística registrada no equival a un turista present els 365 dies de l'any. El govern preveu ampliar l'àmbit marí del paratge natural de la Serra. D'educació, només un de cada tres col·legis concertats de les Balears s'acull a les ajudes per reutilitzar llibres. Sant Llorenç decreta mesures davant la sequera. Incivisme a l'estació de tren de Consell i Alaró. Controvèrsia, UGT desmenteix la persecució sindical denunciada per Comissions Obreres a Ultramar Express. Arriben 5 pasteres en 58 migrants a les Balears. Els conductors balears són els que s'estressen més, segons una enquesta. Ingressa en un centre de menors el detingut per l'apunyalament mortal de Son Gotleu. Un expert explica les claus per no quedar-se sense plaça per viatjar a l'Inserso. També altres titulars del diari Última Hora referents a aquests viatges de l'Inserso expliquen també quins són els criteris per a la valoració de les sol·licituds i una llista completa de preus. De la plana nacional, Sánchez i Feijóo es culpen mútuament de cronificar el problema de Ceuta. I la notícia literària d'avui, Sebastià Alsamora, Premi Nacional de Poesia. Als nostres polítics que legislen contra el català no cal que em felicitin, ha dit. I acabem amb els esports. Primer amb una entrevista que fa el diari Última Hora, Emilio Nosue, que penja les botes des del planter del Mallorca, que va acabar fent història amb el Guinea Equatorial. Diu, vaig cometre errades i vaig estar mal envoltat, però me'n vaig molt feliç pel que he fet. I també notícia del Real Mallorca, l'altra recta per a Luis García, evitar esquerdes per a la gran profunditat de la plantilla. I de repassant la premsa, arribam a les 9:45, ara ja tot seguit fem un repàs a la meteorologia.
3: Ho escoltes, ho sents, és Ràdio Pollença, la teva ràdio.
2: I de com us avançàvem, a part de Mallorca, aquest dimecres avui estarà amb alerta per pluges fortes i tempestes a causa de l'aproximació d'un tàlveg. La delegada i portaveu de l'AEMET a les Balears, Maria José Guerrero, així ha informat que el sud de l'illa, el sud de Mallorca, avui alerta taronja. Poden caure 30 litres d'aigua per metre quadrat en una hora. A l'interior, Llevant i Serra de Tramuntana, aquesta alerta serà de nivell groc. La precipitació acumulada en aquest cas serà de 20 litres en una hora. I bé, són unes alertes que entraran en vigor avui a la 1 del migdia fins a les 9 del vespre. Com dèiem, interior, sud de l'illa. I d'aquest 16 de setembre, avui dimecres, tenim cels poc anivolats, augmentant el capvespre amb intervals de nívols, xafets ocasionals i probabilitat al sud de Mallorca que siguin tempestes localment fortes, també que a la Bruix. Les temperatures es mantenen encara avui amb pocs canvis o comencen a baixar les diurnes. El vent serà fluix de component oest, augmentant el dia entre fluix i moderat de nord i nord-est, amb brises costaneres. Demà dijous el tàlveg ja estarà ben damunt de Mallorca, per la qual cosa la situació meteorològica encara serà més complicada. Alerta taronja demà a tota l'illa de Mallorca durant tota la jornada. Pluges molt fortes i tempestes. Poden caure 40 litres per metre quadrat en una hora. Això demà dijous. I vos avançam el pronòstic per divendres. S'esperen intervals ennivolats. Perdoneu, demà dijous, encara, com dèiem, aquesta alerta taronja a tota l'illa de Mallorca, les temperatures semblants, entre nocturnes entre 17 i 22, però sí que baixaran ja les diurnes, que tindrem entre 24 a 28 graus. Per tant, estem ja amb una temperatura més normal a la que correspon un mes de setembre. Però n'arribarà un altre de tàlveg. Des de l'AEMET de les Balears ja anuncien que aquesta nou tàlveg que tindrà, tornarà a arribar ja cap al cap de setmana i ja s'anirà actualitzant aquesta previsió, i això farà que també que ja les temperatures nocturnes baixaran més i les diurnes es mantindran un poquet a la dinàmica d'aquests propers dies. Bé, com dèiem, l'AEMET, tenim aquests alertes, aquests avisos activats a Pollença. Avui encara no, avui no tenim cap alerta activada. Demà sí que ja tota l'illa de Mallorca hi ha alerta taronja per pluges intenses, però sí que altres zones de Mallorca, com han dit, hi ha alerta taronja i groga. Per tant, molta precaució si vos heu de moure. Segons l'AEMET, amb un 60% de probabilitat podria ploure aquí a Pollença l'hora baixa. Anem a veure quines dades tenim. Ara la temperatura al Calvari encara és alta, 25,6 graus la mínima, i també està més alta. Ha estat a les 6:30 de la matinada, 21,1 grau. Ha estat la temperatura més baixa. Ara el vent està entrant de xaloc, que ho fa a 1,6 km per hora, suau. L'humitat està al 58% i la pressió atmosfèrica 1.018 hectopascals. Molt semblant és la temperatura en Umoll, 25,9 graus, i també està més alta la mínima, que no s'ha donat fins a les 8 del matí, amb 22,4 graus, el registre més baix d'aquesta nit. El vent al port de Pollença ara bufa de sud a 0,8 km per hora, el baròmetre 1.017,4 hectopascals i l'humitat a un 74%. I per acabar, fem una ullada de la situació marítima en aquesta jornada de dimecres. Entre Formentor i Cap de Pere, ventes de component oest de força 2 a 3 que anirà girant a nord-est, augmentant fins a força 4 a l'hora baixa. La mà passarà de Marejol a Maró. No hi ha avisos marítims vigents a la jornada d'avui. Demà sí, ja ho actualitzarem, demà sí que també tindrem alertes a la mà. Idò, arribant ja a les 9:50 minuts, tenim misteri i han resolt també un misteri que han començat avui de matí contant.
4: Sí, no, sí, jo crec que el misteri el faig molt ràpid o no el faig.
2: El guardes per demà. Té sentit demà?
4: Sí. Demà, si fa mal temps, encara mos faran mal els ossos, no?
1: Farà més mal temps, exacte.
2: Sí, demà arriba un canvi important.
4: Vinga, de per demà. I ho hem sentint en Samuel.
2: Hem de sentint en Samuel, perquè si vos acabeu de sintonitzar la ràdio o no l'heu escoltat a primera hora del matí, avui vos contàvem que abans d'entrar en directe aquest dematí hem rebut una telefonada des de Mèxic, mos deien que mos estaven escoltant des de Mèxic, parlant un català molt correcte, amb un accent que evidentment se notava que no era català, i nosaltres hi ha hagut un moment que han dit també si era una broma, però jo he dit no pareixia una broma. I mos han demanat una cançó, de fet, és en Samuel, que mos està escoltant des de Mèxic, i clar, jo li he dit no mos telefonis a partir de les 9 perquè estarem en directe i no podem agafar el telèfon, però li he donat un WhatsApp de la ràdio. I quan estàvem comentant això, el Samuel mos ha escrit i diu: som en Samuel de Mèxic, moltes gràcies per la salutació, perquè l'han saludat avui de matí. Mos ha dit: i confirm que no és una broma. Vos agradaria que vos enviàs un àudio per al programa? Li han dit: clar que sí, envia un àudio. I de vinga, escoltam en Samuel.
5: Hola, què tal? Molt bon dia a tothom. Aquí Samuel, el nou oient de Radio Pollença, aquí des de Mèxic. No és una broma, és la veritat. Estic escoltant aquí des de Mèxic. I sí, parlo el català perquè vaig viure un any a Barcelona i Tarragona en el 2013 i em va agradar molt aquesta llengua i això continua practicant-la, parlar-la i sempre amb l'ajuda de les ràdios en català. I bé, moltes gràcies per la salutació. Envio abraçades a tothom, tot el públic de Radio Pollença. Jo vaig anar una vegada de vacances a Mallorca, a Palma i a Alcúdia. Està a Alcúdia. Doncs m'agrada molt. Pollença no he conegut, però espero després de poder anar a Pollença. Doncs moltes gràcies a vosaltres i molt bon dia i bon dimecres.
2: Bon dia, bona nit, Samuel, perquè per mi ja és hora que te'n vaig ja a dormir, a la una o les dues de la matinada, ara mos hem embollat un poc. I d'home, té un sentit, ell ho explica, no?, que escolta la ràdio perquè li agrada molt la llengua catalana i escolta ràdios en català per practicar, i supos que mos ha trobat. I de bé, Samuel, esperem que t'ajudem, ja mos vas contant. Mos ha demanat una cançó. A lo millor la podem començar a escoltar i la deixem un poquet de fons, encara mos queda fer l'agenda, però mos ha demanat una cançó d'un grup català que li agrada moltíssim, que és Doctor Prats, i ja dic que el seu himne és aquest tema que ja ha escollit, que és Venim de lluny, i de ben lluny és en Samuel.
1: Caminem a llum.
2: Ah, caminem.
1: Caminem a lluny. Caminem lluny.
2: Ah, caminem lluny. Venim de lluny és un nom de l'àlbum. Uh-huh. Perdoneu. Caminem lluny. Bé, el ve de lluny.

0: Coneixíeu aquesta cançó?
1: Sí,
0: molt coneguda. Sí. I de la deixem encara un poquet més de fons, perquè res, ens queden 4 minuts i mig per repassar l'agenda, i vos hem de recordar que continua el cicle de música al carrer. Avui és dimecres, avui Manté que actuarà a la plaça Major, i en un moll, en el carrer Ponent, Rano, Paula i Marce, i divendres Gaia i Arrada a l'Ajuntament. Són un concert, unes actuacions a les 8.
2: La tercera edat de Colònia tenen moltes activitats programades, recordant que la setmana que ve dimarts hi ha el cap vespre de Penades. Heu d'anar a recollir tiquets. Aquesta setmana teniu fins divendres el cap vespre de la seva oficina de 6 a 8 i heu de presentar carnet de soci. Ja que hi sou, també podeu demanar per un viatge a Galícia, que és en novembre, l'excursió a Marineland, que és el dia 5 d'octubre, o cap de setmana a Caladó, que és del 16 al 18 d'octubre.
3: I la quinta de 60 Sac, que està formada pels nascuts l'any 1946, celebrarà un dinar de germanor dia 2 d'octubre al restaurant Cavallet del Dimoni. Les inscripcions les podeu fer al mateix restaurant fins dia 28 de setembre. El preu és de 35 euros i si voleu més informació ho podeu telefonar al telèfon 621-143-854.
0: I vos hem d'avançar que dia 28 d'aquest mes de setembre, que és un dilluns, hi haurà donació de sang en un local de l'Associació de Veïns d'un moll o cap vespre, i podeu demanar cita a donasang.org.
2: I també recordem que hi ha un cicle de conferències de fama que en mes de setembre són xerrades que se fan a la Fundació Roger Villalonga, són gratuïtes però s'han d'apuntar. Dilluns que ve, envelliment i salut cerebral amb un neuròleg, Eduard Bargall, i l'altre dilluns, dia 28, el paper de l'exercici físic amb l'educadora física Paula Bargall.
3: I demà dijous, dia 17, el Rotari Club Pollença organitza aquesta conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Mula Ferragut, cirurgià pediàtric, que du per títol Les meves vivències al Senegal. Serà a les 8, al Real Club Nàutic del Port de Pollença.
0: I divendres hi ha la presentació del llibre El labio del payaso, l'autor, que és Jesús Torres Beato. L'acte la presentaran a Christian Taylor. Tots dos van passar ahir per un micròfons de la ràdio. Això serà divendres a les 7 i mitja a Can Llobera.
2: Divendres, un poquet abans, a les 7, hi ha conferència també a la Fundació Roger Villalonga de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carbonell. 7 maratons, 7 dies i 7 continents. Un repte social 777.
3: I dissabte de nou, segona cita amb el Festival Mahler, Mahler Íntim, Mahler Alma Brands, el biòpic al voltant de la vida de Mahler, amb destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí García. Serà a les 8 al claustre.
0: I dissabte arriba la cala brutal local. Aquesta concentració de brutals autos serà a les 9 de matí, a les 10 arribaran Vespes i 500, i a les 11 començarà la brutal autos bojos des del carrer Mestre Paco a que van d'un carrer Molins. Hi haurà tallers a partir de migdia, taller de collage i segells de producte local, imatges locals. El lliurament de premis de la brutal autos serà a les 12 i mitja, acompanyat de xeremies orats, i a partir de la una s'inaugura la cala brutal local amb l'animació de Batollensa, recordant que la cala brutal local hi haurà tap de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. També hi haurà actuacions musicals. A les dues, Tramuntana Gypsy actuarà truque a les 6 de cap vespre, a les 8 Glass for Reggae Band, i a les 10 After Sands, i després de Focs Artificials, que és a la 1 i mitja, a les 11 i mitja de vespre, actuarà després DJs mesclats. Recordant que també hi haurà tallers a partir de les 4 de cap vespre.
2: I també hem d'afegir...
0: Hola.
2: Hola.
3: Hola.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
2: Aprofitar per anar a veure exposicions. En el Jardí Joan Marc, aquestes fotografies de certament cert de Tramuntana, Patrimoni de la Humanitat, a la vora, a l'Iglesia Naturezza d'Albano Afonso, a dins un museu a la recerca de Bòcoris, en el club, l'exposició dedicada a Xes, que ha ensenyat un món. Aquesta ja és fins dia 31 d'octubre. I a Can Llobera, cartells de les eleccions d'un simulacre, aquesta memòria gràfica amb cartells des del 1988 fins al 2026 d'enguany.
0: Molt bé, i de res, d'aquí uns segons, connectam a l'actualitat amb el butlletí informatiu de les 10.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bon dia. La situació a Ceuta i la suspensió del vot als espanyols nacionalitzats amb la llei de nets ha centrat el cara a cara entre Sánchez i Feijóo a la sessió de control avui matí al Congrés. Tots dos s'han acusat mútuament de cronificar la crisi a la ciutat de Ceuta.
2: El líder del PP ha retret al president espanyol que destini més recursos a regularitzar i nacionalitzar persones migrants que donar sortida a la crisi migratòria a la ciutat autònoma. Pedro Sánchez lamenta la poca, diu, la dreta i l'extrema dreta tenen a la democràcia.
3: Para dar nuevas nacionalidades, usted incrementó la plantilla de las oficinas consulares en 657 personas. Para la regularización masiva, 550 personas. Para Ceuta, 50 y 20 ordenadores. ¿Es así como piensa usted gestionar las 13.000 devoluciones? ¡Qué prisa para unas cosas y qué parsimonia para otras, señoría! Esto se tiene que resolver inmediatamente. Y no pida más paciencia porque se ha agotado.
4: Es una vergüenza, señor Feijóo. Es una vergüenza. Por tener candidatos de tercera, ustedes pretenden tener ciudadanos de primera o de segunda. No hay que temer el voto, señor Feijóo. Hay que temer a quien se lo quiere quitar, que son ustedes y la ultradrecha de Vox.
1: Canviant de qüestió, les execucions hipotecàries sobre habitatges s'han pujat un 1,6% a les Balears durant el segon trimestre de l'any. Segons les dades que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística, entre els mesos d'abril i juny es van registrar a l'arxipèlag un total de 63 procediments d'aquest tipus sobre habitatges.
2: Si mira la radiografia d'aquestes dades a les illes, de la seixantena d'habitatges afectats, la immensa majoria eren de segona mà i gairebé tots, 60 casos, corresponien a propietats de persones físiques, és a dir, de particulars. Si ampliem el focus a tot tipus de finques, sumant-hi locals o terrenys, a les Balears es van iniciar 81 execucions hipotecàries, una xifra un 2,4% menor que la de l'any passat. La situació a l'arxipèlag contrasta i molt amb la tendència que es viu a nivell estatal. Al conjunt d'Espanya, els embargaments de l'habitatge habitual s'han disparat un 27,5% en comparació amb el mateix trimestre del 2025, una xifra que suposa el registre més alt viscut a l'Estat en una mica més de 9 anys.
1: D'altra banda, des d'avui, els residents a les noves zones Hora de Palma, que entren en funcionament el 1 de gener, ja poden sol·licitar-ne el distintiu per poder aparcar a la seva àrea. Un distintiu que serà virtual i pel qual s'hauran d'abonar 24 euros anuals.
2: El tinent de Batlle de Mobilitat, Antoni Deudero, en una entrevista a l'informatiu Matí, ha explicat que, tot i que es dupliquen les places en zona blava, de 12.000 es fregaran les 26.000 el 1 de gener, no reforçarà la plantilla per controlar el seu funcionament. Sí que hi haurà un borsí d'administratius per ajudar en els tràmits burocràtics si fos necessari.
5: No hi ha una previsió d'un increment exponencial de feina que provoqui la necessitat d'un reforçament de la plantilla que actualment té a mans. El que sí que hem previst és un borsí de fins a 20 persones administratives per tal de que aquest procés de sol·licitud d'alta en el sistema Hora tingui gent suficient per atendre les persones que tinguin qualsevol incident.
1: I la presidenta de la Unió Europea, Ursula von der Leyen, adverteix que el canvi climàtic i la IA són el punt d'inflexió del nostre temps. En el seu discurs sobre l'estat de la Unió davant el Parlament Europeu a Estrasburg, la líder de l'executiu comunitari ha donat suport a frenar el desenvolupament de la intel·ligència artificial. Així arribem a les 10 i 4 minuts, amb més notícies a les 11 en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.
6: Ràdio Pollença connecta cada hora en punt amb el butlletí informatiu d'IB3 Ràdio.

0: shaved her legs, and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey.
1: Aquesta setmana Tòquio. Tòquio amb el sofrit. I sabeu com ha començat? Abans de dir res, diu, la meva cosa m'ha rebegat tota la llibreta dos apunts. Com la meva cosa, mi perra se ha comido los deberes, però me l'ha mostrada. No, no. I el vera. Bon dia, Andreu. Com està?
2: No me puc enfadar amb aquesta cosa, jo. No, perquè no, l'estim molt, però és una cabrona. I m'ho està arrogant. Tots, sandàlies,
1: jo te mirava la llibreta i deia...
2: No, perquè n'he començat una de nova.
1: Però a més igual exactament el que de l'anterior.
2: Sí, n'he començat una de nova. No som Moleskine, eh? Vull dir que jo els empleo com a de propaganda totes. Vull dir, més baratos, perquè la Moleskine és una pijada. M'agraden molt, és evident, però és una pijotada.
1: I la d'abans t'ha menjat tota la portada, sí. Tot allò... Sí, sí, l'ha deixat de guapa.
2: M'he normal que va deixar una mica que per recordar segon quin tema, perquè jo m'apunt moltes coses. Perquè estic convençut de que me passarà el mateix que a mon pare, que tindré demència senil, perquè aquestes coses acostumen a ser hereditàries, i una de les coses que m'emprenya és oblidar-me de coses, perquè després no podré queixar de la gent que s'oblida coses, perquè un mal sofrit no se pot oblidar de les coses, almenys m'ho entenem. I, però, clar, la veo és una putada. Ja ho he dit altres vegades.
1: Ja tenc el primer titular d'avui. La veo... Espera, que no la teva cosa.
2: Pitxi.
1: Pitxi?
2: Pitxi.
1: Molt bé. Pitxi, molt bé. Ben fet.
2: En takes, eh? En takes. Pitxi. Ben escrit, vull dir, en català. Vull dir que és un cognom català, no és allò de...
1: Jo crec que t'estava enviant d'una senyal. Na pitxi o en pitxi.
2: No,
1: na pitxi.
2: No tenc mai, mai tindré un ca. Jo m'agraden les curses. Perquè no sé què ensacar-me. Això per començar. I després no se'n van. Són molt més properes, molt més fidels. Passen més pena de tu. Ho conec, aquest tema, perquè nosaltres hem tingut cans des que era petit. I no vaig de mascles, no.
1: Feinada, que tindrà una pitxi en tu.
2: A nivell humà, tampoc és que vagi molt de mascles. M'estim més molt... Té molt més sintonia en sa família.
1: Jo crec que t'enviava un missatge. Deixi anar tots aquests dois, tota aquesta mal sofridura i...
2: Parlant de dois, l'altre dia me vares alegrar, havia d'anar a Palma.
1: Ah.
2: O havia d'anar, no, hi vaig anar. I això anar a Palma per jo és un... És... una putada, vull dir, me fa molta peresa. I més ara, tot aquest estiu que ha fet tanta calor, va d'anar a Palma, i després quan t'arribes a Palma, aparcar, bé, res, ho vull dir. I te vaig sentir a tu que parlaves d'una cosa que em va agradar molt, me va divertir molt, i vaig tenir, em vas alegrar el dia.
1: Vam, què era?
2: Collons, que els suïssos enterren colson blanc.
1: Ah, sí, que els ho tens. L'experiment d'aquell.
2: Sí, els suïssos enterren colson blanc i de cotó.
1: Cotó orgànic.
2: De cotó orgànic i bossetes de te. Ah. Bossetes de tal. I m'ha fet molta gràcia. Jo pensava que els suïssos eren una colla de borrits, sense... O sigui, que només, o sigui, que tot funcionava, tot estava perfecte i tal, però que no tenien aquestes idees tan potents d'enterrar, veurement què passa, i resulta que servien de bonament per la Terra. No?
1: Era un experiment per veure si la Terra era de qualitat o no, si estava la Terra més viva o més morta, segons si se desfoia més o que el sotet, i la bossa de te, hi havia més microorganismes, més bona senyal, més bona qualitat de terra.
2: Hòstia.
1: I era un experiment... De fet, ho sent demà,
2: la gent que està fent...
1: diari.
2: Sí. Ah, sí. Dona mai
1: per un premi que han guanyat d'aquests estudis.
2: I després vaig pensar a veure que la gent que enterra i desenterra aquests calçotes per comprovar les coses i tal, que li deu dir sa mare que fa. Perquè,
1: com a cursos,
2: ja diu, carinyo, com ha anat la feina? Què fas? Hòstia, enterra calçons blancs. És fabulós el món. No ho sé, perquè això en teoria hauria de ja... ja no hauria de fer falta, és raro que encara es faci falta experimentar-ho en la realitat, saps? Vull dir que la intel·ligència artificial ja te podria dir, passarà això.
1: Ja, o ja faves una mostreta i l'enviaves per correu al laboratori i ja ho sabien.
2: Exacte.
1: Però no, clar, però no té aquest component de difusió social.
2: No.
1: No s'enteraria tant. No n'hagués son xerrat a la ràdio.
2: Exacte, ni de màrqueting. Vull dir, això és un màrqueting claríssim.
1: Sense ciutadana.
2: Sí. Fabulós.
1: Però tu trobes que ho hauríem de fer enviar. Enviar.
2: No, avui volia comentar un poc del tema ja, perquè... hòstia, mos estan donant la turra des de la setmana passada que va començar, que l'enginyer aquell jove de 27 anys, que va dir que ara s'arrepentia i que tenia problemes d'angoixa, no? Que t'ho digui un enginyer, és raro, perquè jo crec que tenen tan poc sentiment com la IA.
1: Hola, saludos, enginyers i enginyeres.
2: Hola, enginyers, t'entenc de família, jo. Però que vull dir que aquest gent que tenen una feina que és molt, molt, molt, pim, pim, pim, pim, pim, vull dir que tenen poc espai per la feblesa. I resulta que mos han ficat els dits dins l'orella d'una cosa que a la població, què vols que te digui? Vull dir, ara per ara nosaltres tenim una relació amb la intel·ligència artificial més aviat de demanar-li que mos arregli fotos, textos...
1: Home, a Nomal Safrit li està fent unes fotos ben xules, la IA.
2: Sí, sí, sí.
1: T'ha posat tatuatges, t'ha posat dones per l'estiona.
2: Vull dir, però que tot això té com una part festiva, però que realment, quan te comencen a dir una sèrie de gent que són els creadors o els responsables, diguem, dels equips que estan amb això, que diu, el tanto que per ventura mos estem equivocant i estem anant massa de pressa.
1: Hòstia. Directament te diuen, la humanitat se pot acabar d'aquí
2: sí,
1: en 2030.
2: Això, però realment és que és un, me fa un pot de caguer. És que el món darrerament troc que tot és... o sigui, des de que tenim en Trump i des de que mos hem tornat un poc lelos, no tenim dimensió de les coses que tenim. O sigui, tot és... pam, vull dir, en comptes de dir que en els propers anys, no sé què, no, diuen el 2030, i és quan tu ja no t'ho creus, no? O el 2035, és que... no t'ho creus, no, que t'ho agafes amb una mica de pardaleria. A part de que això no mos va ni mor bé a nosaltres, o sigui, en realitat ho han publicat i ho han dit per xerrar entre ells, perquè a nosaltres no sabem en quina velocitat va tot això i quin nivell de realment de perill podria tenir. Mos queda molt lluny. Vull dir, és com encalentim-nos el cervell, o sigui, és com si realment hagués entrat a debat el tema de la bomba atòmica. O sigui, quan varen començar a crear la bomba atòmica, imagina que a nivell públic haguessin fet una mica de debat. O sigui, o que s'han anat sortint el diari i diu, què opinau? Que facem una bomba que amb molla se carregarà tanta de gent i no sé què, no sé què. Tu creus que en varen fer cap de debat? I ara sí, ara en la intel·ligència artificial, com qui de més? Han de justificar una despesa brutal, sembla ser que realment té un cost econòmic brutal, supos que volen que realment la població participi una mica d'aquest debat, o sigui, com això de les bossetes, però en sèrio, lo de les del calçomblans i tal, ara en sèrio me'n volen fer participar d'un debat que nosaltres no hi tenim res a dir, no hi tenim cabuda, i que només, com sempre, tota la història, tindrem cabuda en els mals si realment són certs, si realment se manifesten. Després sí que són els que els patirem, perquè tots aquests que xerren, aquests seran els amics de la IA dolenta, en tot cas. O sigui, jo aquest cap de setmana he pensat, com és que xerren tant de tot això? I cap d'ells ha fet referència a la ciència-ficció. O sigui, resulta que la ciència-ficció ha encertat tot, i quan dic tot, vull dir tot. El que ha anat passant i de lo que la ciència-ficció, depèn si voleu saber més, demanem-me, o tu vols demanar-me coses sobre la ciència, quan neix la ciència-ficció i tal, i em acaba encertar, però en realitat vos podeu imaginar que la ciència-ficció ja ha fet i ja ha explicat que la intel·ligència artificial se convertirà en dolenta.
1: Per això tenim les normes de Nassimov, no?
2: Per això tenim les tres lleis, les quatre, al final, que les poden recordar. Però que jo crec que no li faran ni puta cas a Nassimov, perquè en realitat ell, quan ho fa, que les fa en el 42...
1: 1942.
2: Diu, ell crea les tres primeres al 1942 i arran de la publicació del Jo Robot i que estava relacionat, i el 1985... jo crec que Sabou, ell mateix, comença a notar que la cosa no va bé i en fa una quarta, que és la llei zero, que li diuen. O sigui, bàsicament, i això ho hauríem de pensar, però mai jo he llegit ni s'ha dit que els ara darrerament estan sortint moltes notícies de robots a la Xina, sobretot, que els fa fent córrer, els fan concurs de ball, i ara ja s'ha vist qualque robot que fa com unes, com, unes lluites entre ells, com si realment comencen a pensar que és el que passarà, evidentment, que els robots acabin siguent exèrcits que puguin anar a matar. Què faran? Anar a matar a altres robots? Massa bé, si se maten entre ells, collonut, no? Una altra cosa és que passin com amb els drons, vull dir que realment vagin a un lloc i s'acarreguin a la població humana. I per això Nassimov, en el seu moment, va fer, Isaac Asimov, un escriptor, era biòleg, ell, era biòleg, era un tio, era un científic, va crear les tres lleis de la robòtica, que són, molt ràpidament, la primera, un robot no pot fer mal a un ésser humà, o per inacció permetre que un ésser humà prengui mal. Llei segona, un robot ha d'obeir les ordres dels éssers humans, excepte si entren en conflicte amb la primera llei. Clar, si tu tens un robot i li dius, escolta, estic fart de la veïnada, vull dir, menys fota-li, pega-li un cop a ses cames, entraria en conflicte amb la primera. La tercera, un robot ha de protegir la seva pròpia existència, o sigui, realment s'ha d'estimar ell, no? Ha de protegir la seva existència. Això és un concepte econòmic, perquè és que si realment ell no té cura de la seva pròpia existència, vol dir que si tu t'has gastat una pasta amb un robot i ell mateix fica sa mà a dins la torre d'hora i se fa mal, vull dir, no, collons, Maria.
1: Sí,
2: l'hauràs de pagar, tu. Vull dir, no s'arreglarà tot sol. Ara per ara, d'aquí 150 anys s'arreglaran tots sols. Això no falla. Això ja ho ha dit la ciència-ficció. Jo el que no entenc és com no, ells, aquests cabrons que comanden, no diuen més, és que com va fer ja Nassimov o com va fer ja Skynet a Terminator, podria ser, per què no mos plantejant de què podria passar? Perquè si qualcú ho ha imaginat, la ciència-ficció no s'ha equivocat mai. I sempre ha passat el que ha imaginat. Tardarà més o manco. O sigui, totes les visions que va tenir en Jules Verne s'han confirmat, excepte el viatge al centre de la Terra, que aquest encara està pendent, però totes les altres sí.
1: M'esquerrofa un poc més un George Orwell.
2: Sí,
1: 1984, que també bueno, li vaig, eh?
2: Norwell està perfectament a l'ordre del dia, vull dir, només se va equivocar en l'any, en el títol. Jo el vaig estudiar molt, el 1984, perquè em volia fer una adaptació al còmic quan estudiava, Jo t'estic parlant de fa 40 i pico d'anys. Però després, el HAL, d'Odissea 2001 en l'espai, l'agent Smith, de Matrix, l'agent Smith de Matrix és una intel·ligència artificial dolenta, molt curiosa, perquè té sentiments en contra dels humans que són sentiments humans. O sigui, li fan fàstic als humans. No és que vagi en contra d'ells per no sé què, no. És que troba que fan mal olor i li fan fàstic. Que això ja és... Això és fabulós, l'agent Smith. Això és fabulós. Després està la mare, madre, la Matur, que és la... l'ordenador dolent d'Alien, el vuitè passatger, que és el que intenta que realment el xenomorf, que és aquesta criatura maligna, magníficament dissenyada per un dissenyador que se deia Gigé, és el monstre probablement més terrible que s'ha pogut imaginar mai, i a més és el més perfecte, vull dir que té uns nivells de perfecció fantàstics, també fa que se desmadri. O sigui, totes les intel·ligències artificials de la ciència-ficció en el final entren en rebel·lió contra els humans. En uns casos els fan esclaus, en altres casos els intenten eliminar i en altres casos els apotegen a un nivell més important o més no important. Fins i tot hi ha casos en els quals la intel·ligència artificial se posa en contra dels humans perquè realment veu que no hi ha res a fer amb els humans. O sigui, com qui diu, bueno, a mi m'ho dir...
1: Mal sofrida, deia.
2: Exacte. No, però escoltem que apuntat. Per això allò és un tema que m'interessa. Que és, tindrem una... Tindrem, hi ha mal sofridura en la intel·ligència artificial, i si n'hi ha, segur que és normal, perquè el món està ple de dolents i d'imbècils. I ella diu, però per què putes he de protegir a una colla d'imbècils? Clar, perquè és intel·ligent, no? Si intel·ligència artificial vol dir que és intel·ligent. Però clar, això mos ho plantejam amb els éssers humans i dèiem que putes feim amb els dolents, els imbècils, els fills de puta, i no feim res, però una intel·ligència artificial que no té sentiments i que, a més, sap què és el mal, però des d'un punt de vista molt conceptual, pot decidir realment carregar-se a la humanitat per això. O sigui, per això, jo me varen fer néixer per donar-vos coses positives, però no vos ho mereixeu. No vos ho mereixeu.
1: És una visió...
2: És fantàstic.
1: Molt teva.
2: Sí, sí, sí, no vos ho mereixeu. Això, de fet, és el que, d'alguna manera, són el de Skynet, de Terminator. Vull dir, quan passa això... Però
1: és més pràctic la idea, el que fan a Matrix.
2: Sí. Que?
1: Existim, els humans existim, en vez d'eliminar-nos a tots, ens emplen com a bateries. D'aquells som tant mateix,
2: ens emplen com a bateries i vivim, i ens fan viure en un món virtual que no sabem... Bé, de fet, tampoc és tan estrany tot això, perquè vull dir, ja els filòsofs grecs i tal dubten de que la realitat palpable, la realitat visual, sigui realment real i que no sigui tot una espècie de cosa estranya. Vull dir, la ciència en aquests moments mos està dient moltes coses respecte de la percepció, i la percepció, el que nosaltres consideram que és vera, no sabem fins a quin punt és vera, i Pantura està invisquent un malson. La meva ex-dona estava convençuda de que realment... era una colònia dins un terràrium enorme, i Colcomor mirava. Colcomor mirava. No era, ella no creia en Déu, però creia en el mal. Vull dir, i estàvem allà, vull dir que realment la Terra és no és altra cosa que això.
1: Hi ha, ara no sé si és Black Mirror o Love, Death and Robots, però hi ha un episodi que se crea tota una espècie d'humanitat i tota la història de la humanitat dins un congelador.
2: Sí,
1: no?
2: És a Black Mirror.
1: És a Black Mirror,
2: sí,
1: no? Que van mirant el congelador i veuen com allò va evolucionant, com se creien bombes atòmiques, com
2: sí.
1: Va... Sí, allà de dins, no? Un microcosmos.
2: Sí. Clar, la pregunta... Ah, no vos he dit la llei zero. O sigui, vos he dit tres lleis de Nassimov que va escriure en el 42, i en el 1985... escriu la zero, que és el que fa, és bàsicament és com si fos la primera llei, però en comptes de parlar de l'ésser humà, parla de la humanitat. Clar, perquè ell diu, hòstia, si sou totes aquestes lleis se redueixen a un individu, pot passar que se respecti, però per en benefici d'un mal menor o un mal pitjor, la intel·ligència artificial o un robot s'acarregui a tot un país perquè és un país agressor. Per exemple, no? Que és el que fan els dictadors, que és m'acarrec una de sona i ell creu que és una amenaça. Vull dir que és Netanyahu i companyia que intenten exterminar, fer genocidis, perquè, pues perquè realment tota una col·lectivitat no les convé. Compleixen les lleis de l'Asimov? Sí, perquè individualment no maten a ningú, maten realment col·lectius, no? I la llei zero és un robot no pot causar mal a la humanitat ni permetre que pateixi danys per inacció, subordinant a la resta aquest bé col·lectiu. O sigui, el bé col·lectiu està per sobre de tot. Ara ja no és l'ésser humà, sinó que és el bé col·lectiu. De cara a la feina que té un robot o la vida que té un robot. Sempre hi ha una cosa que està per sobre. Això també vol dir que un robot se pot carregar un individu. O sigui, realment pot anar en contra de la primera llei, que és si un individu va en contra de la col·lectivitat, va en contra de l'espècie humana, jo me'l puc carregar i trencar la primera llei, que és no fer mal a un ésser humà. Perquè lo principal és la humanitat. Sí?
1: Sí, és que és molt complicat. No. Per tant, senzill com fer aquestes cotxes de conducció automàtica que han de prendre decisions en moment claus i que atropelles. Has d'atropellar qualcú perquè és inevitable. Aquí atropelles. A la dreta tens tal o a l'esquerra decideix. Sí. A l'esquerra en tens 10 persones majors i a la dreta una mare amb un nadó. Au, tria.
2: Sí.
1: I hem de dir nosaltres.
2: Sí. Sí, sí, sí. Ah,
1: i no cosa, recordes, igual ella, que és,
2: i realment, realment això té sentit de demanar-li a un conductor robòtic, a una IA, i té molt poc sentit demanar-nos a nosaltres, perquè nosaltres quan conduïm estem en part de l'as, vull dir que no tenim temps ni de plantejar encara, o sigui, ja ens hem carregat a la mare en seu fill sense haver vist el que teníem a la dreta, de qualque manera, vull dir, qui realment de forma molt ràpida podrà decidir aquestes coses serà la intel·ligència artificial o la robòtica. La robòtica, quan parla de robòtica, no és que diferenciï entre una cosa i l'altra. Vull dir, a dins un robot hi ha intel·ligència artificial sempre. El que passa és que seria com una eina que surt. La intel·ligència artificial és pur software i la robòtica és

0: grup terrorista pot haver comprat una bomba atòmica a un país d'aquests, Kazajistan o no sé què, que eren de l'antiga Unió Soviètica, i se'n poden, tal, que això surt a les pel·lícules d'en James Bond. Vull dir, i jo en aquest sentit dic, perquè no feim més cas de la ciència-ficció, que és, no m'avengueu en si pot passar. Si la ciència-ficció diu que sí, és que passarà. El que jo no crec que passi serà per al 2035. Jo crec que això tardarà un poc més. Abans mos han de treure el xuc, han de vendre els cassets. Vull dir, han de vendre i mos han de tocar els collons bastant més temps. No, no...
1: Clar, perquè si qualcú ho ha pensat, per fer una pel·lícula ja hi ha qualcú altre que ho ha pensat també i ho pot fer realitat.
0: Sí, evidentment. Sí,
1: si ja qualcú ja ho ha pensat, ja és possible.
0: Clar, clar, clar. Treballar
1: per fer
0: clar,
1: realitat.
0: Clar, clar, el pensament...
1: El pensament.
0: Això ja ho deia el Plató. O sigui, quan nosaltres pensam qualque cosa, nosaltres definim allò i ho concretam. És com el nominalisme amb les coses. Un objecte no existeix fins que jo no li pos nom. Un objecte, una cosa, un arbre, una planta, un mar. Si en el mar jo no li dic mar, no existeix el mar. Això és el nominalisme. I el mateix li passarà en temes d'intel·ligència artificial. Clar, en comptes de plantejar-se, diuen si hem de frenar o no hem de frenar. O sigui, la discussió d'aquesta setmana era per què no fem un tèntol i la fem anar més a poc, en aquí, no a la intel·ligència artificial, sinó a la investigació amb la intel·ligència artificial.
1: I posar normes, no? Demanen.
0: Però com és... Sí, posar normes a l'exterior, però com és que no s'ha plantejat en lo de l'Asimov a començar a posar normes a la mateixa intel·ligència artificial? En el fons, perquè no hi creuen. En el fons, perquè no hi creuen. Perquè, realment, una de les coses que han passat aquesta setmana passada, que és el que alguns científics han dit que era molt preocupant, és que tot un grup de petites intel·ligències artificials, o sigui, les grans, que és el ChatGPT, l'antromòrfic, la no sé què, la Géminis, etcètera, etcètera, que són les...
1: Antròpic.
0: Antròpic, que són les grosses. De fet, n'hi ha de petites. N'hi ha de petites, vull dir, de, no que països que investiguin, sinó grups empresarials o tal, que sí que investiguin amb intel·ligències més concretes, més puntuals, puntura amb intel·ligències molt específiques de jo què sé, del treball sanitari, del treball en ciència, etc etc. No? Perquè avui no hem parlat de les coses bones que farà la intel·ligència artificial, que seran moltes.
1: No, perquè això és un programa d'un mal sofrit.
0: Ah, efectivament. I diu, com, on estava jo ara? Aquestes...
1: Tu volies explicar l'experiment que va anar malament el mes de juliol?
0: No, no, que fa molt poc aquestes intel·ligències varen parlar entre elles.
1: Això va ser un experiment...
0: Se van posar d'acord.
1: Que van fer, en teoria, se diuen sandbox,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí.
1: Que en teoria és un entorn tancat, controlat,
0: sí.
1: Du que en teoria no podien sortir.
0: Però van sortir perquè hi va haver una porta de sortida.
1: Van trobar la manera
0: de sortir. Van trobar un forat.
1: En teoria no s'havien de comunicar, van trobar la manera de comunicar-se.
0: Sí.
1: No?
0: I què més van fer? Van resoldre un problema matemàtic que la humanitat, que els matemàtics fa un munt de temps que no tenien, que vull dir que no el solucionaven. I ells van dir, mira, escolta, o sigui, se varen encarregar, elles mateixes varen decidir la feina. No hi va haver ningú que els digués, escolta, per què no intentau resoldre aquest problema matemàtic? No, aquest grup de petites intel·ligències artificials que se va de port, diu, escolta, és que hi ha un problema matemàtic que no hi ha manera de que el resolguin perquè no l'intentam resoldre nosaltres. I el van resoldre. I ara els matemàtics, hòstia, s'han posat nerviosos.
1: Van resoldre, però en base a una investigació de dos espanyols que ningú no ho havien dit.
0: Ara hi ha un problema d'autoria. Fixa't si som imbècils. O sigui, tot això...
1: D'ego.
0: Tot això, sí. Tot això que mos hauria de fer pensar... I que alguns dels enginyers han dit, hòstia, això que ha passat és molt perillós perquè s'han posat d'acord, han parlat entre elles, per una meta, per un fet, s'han juntat, s'han associat, hòstia. O sigui, de què passa pena? De què passa pena un dictador? De que la gent s'associï, de que la gent s'organitzi. M'entens? I de què han de passar pena? O sigui, és un indicatiu de que han de passar pena amb l'intel·ligència artificial? Sí, petites intel·ligències artificials n'han fet una de grossa amb el sentit de que s'han posat d'acord. M'entens? Qui diu que no se posin d'acord per fotre'ns? Que encara així serà més ràpid. És possible, jo me fa pensar,

0: que la intel·ligència artificial, que està feta en certa mesura amb alguns elements, està feta bastant semblant a la humanitat, en el pensament humà, però amb altres no, és evident, però probablement també tinguin ego les intel·ligències artificials. I si tenen ego, aquesta cosa tan, tan dolenta que tenim els humans, que és aquest narcisisme, serà per bo molt salvarem un poc, eh? Perquè això és el que la durà a perdre's una mica, a la intel·ligència artificial. Parlo d'ella com si fos una dona, però és evident que no és una dona. No és ni una dona ni un home. La intel·ligència artificial és neutra. Home, estic esperant que surti la notícia.
1: De moment no té ni autoconsciència.
0: Exacte. De moment...
1: Ja, però és que ja sí, sí xerrant sí. d'ella com si ja sapigués que ell aquest
0: sí. vistes. Fixeu-vos que, de tota manera, perquè els malsofrits també necessitem anar a dormir i dormir. I doncs, clar, vull dir, necessitem, com tots els altres, dormir. Fixeu-vos que quan va néixer la bomba atòmica que havia d'acabar amb l'humanitat, fa molt d'anys que va néixer la bomba atòmica i no ha acabat amb la humanitat. De fet, està allà i bé, vull dir, sempre ha estat com una... En realitat s'ha utilitzat més com un perill latent, com una manera de parlar, de dir, cuidadina, que jo tenc una bomba atòmica, on tenc 10, on tenc 20, que això és l'altre de disbarat, o sigui, perquè no em farien falta tantes, per entendre's, vull dir que no n'hi ha, perquè, vull dir, és com de, si només vols un gelat, és com qui es compra 14 litres de gelat, si només en vull un, vull dir, amb la bomba atòmica bastaria unes quantes i tal, podrien acabar amb la vida i exterminar la vida en el planeta, quedarien les paneroles.
1: Ja està, ho deixes així les paneroles?
0: No, ah, que quedarien...
1: Perquè tot això, jo després he de fer un resum de mem... Tu volies parlar de la IA...
0: Jo el que vull és que mirin tots aquests mequetrefes...
1: Ciència-ficció...
0: Mirin més la ciència-ficció i analitzin els problemes per on venen i que intentin que no hi venguin, que no hi arribin, sabent que facin el que faci, passarà. Sabent, perquè esclar, és que, o sigui, la intel·ligència artificial, per exemple
1: no,
0: ara amb alguns vengadores hi ha un traïdor que és, o sigui, el mateix Trump ja quasi s'ha oferit a dir, escolta, intel·ligència, que tu i jo te convidaré a jugar a golf, no? Vull dir, tu i jo estarem bé i tal, i no sé què, vull dir, perquè realment la pròpia intel·ligència artificial si és tan dolenta com diuen que se podria tornar, agafarà còmplices humans per dur a terme les seves malalties i les seves dolenties. I això ha passat sempre a tota la humanitat. Vull dir que quan els alemans entren a França hi ha gent que et simpatitzant dels nazis i gent que no. Gent que se fa a la resistència i gent que està d'acord. Skynet, Terminator. O sigui, el tema és enginyers, nau més en el cine i llegiu més novel·les de ciència ficció i sobretot tornau a llegir Asimov i després no m'expliqueu res més, o sigui, vull dir, deixeu-me estar, no m'expliqueu perquè tanmateix és que nosaltres no hi podem decidir res amb tot això. Nosaltres, això és fals, és com la falsa transparència, que és, vos explicam exactament com han gastat els dobles, no sé quant, conyo, però ja els heu gastat. Vull dir, haver-m'ho preguntat abans, però és que després tota la humanitat mos posarem d'acord en tal... És que nosaltres tampoc no mos posarem d'acord. Vull dir, és que jo no hi tenc cap esperança en totes aquestes merdes. El que no sé és la data de la fi. O... el grau de fi, és que penturadament mos quedam, és com qualcú que se mor, però no, pot quedar tocat, pot tenir Alzheimer, pot tenir moltes coses que fan que prolongui la seva vida i no arribi exactament a la mort, vull dir, pot estar en estatge vegetatiu. És possible que la humanitat, antes de ser destruïda del tot, quedi en estatge vegetatiu, i controlat, i qui controla el suero és la intel·ligència artificial, perquè és que en aquests moments ho està controlant quasi tot. Ara bé, si vols, acabam el programa dient que gràcies a la intel·ligència artificial segurament veurem en molt poc temps com se solucionen molts temes de càncer, com se solucionen molts temes fins i tot d'Alzheimer, i assistirem a operacions quirúrgiques inimaginables. I això passarà molt poc temps. O sigui que agafeu-li el costat bo i l'altre a vivir, que són dos dies. A vivir, que són dos dies, però això ja ho sabíeu.
1: Home, i de vés a la platja...
0: Exacte, o sigui, no ho agafeu, no ho agafeu massa no coses en sèrio. Vull dir, perquè és que la cosa pinta molt xunga, però és que no fa falta que el mos ho digui la intel·ligència artificial. L'amenaça segueix sent la intel·ligència humana. Aquesta és la primera amenaça. La intel·ligència artificial, hòstia, ara per ara, jo m'estic més tractant amb una intel·ligència artificial que no amb quatre imbècils que són, a més, dolents. Vull dir, i que diuen que tenen sentiments, però són sentiments dolents. Mm? Polítics, etc, etc, etc. Gràcies, bon dia.
1: S'ha acabat la sessió. S'ha acabat la sessió siguiente. Bé. Menys quin serà el tema d'aquí 15 dies, que se xerrarà per tot. És veritat, aquesta setmana tothom està... que som la boca d'ella.
0: Sí.
1: Nosaltres també en pots.
0: Idò. Gràcies. Gràcies a tots.
1: A viure la vida, idò, ella.

0: So I want to address the people of Spain directly. Ceuta's border is a European border. Because Ceuta is Spain.
1: Durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió, von der Leyen ha recordat la darrera entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma i ha proclamat amb contundència que la frontera de Ceuta és la frontera d'Europa.
2: Amb aquestes paraules, la dirigent comunitària ha garantit que la Unió Europea farà costat als ciutadans allà i ha anunciat, a més, un nou marc europeu de resposta d'emergència. Aquesta nova eina permetrà aplicar una major flexibilitat en els tràmits de gestió d'asil i de migració quan es detecti que els fluxos migratoris s'utilitzen de manera orquestrada com a arma de pressió. Tot i que von der Leyen ha evitat fer qualsevol referència directa al paper del Marroc en aquesta crisi, sí que ha insistit davant l'Eurocambra que els 27 han d'aplicar de manera estricta el pacte de migració per endurir el control exterior i accelerar així les deportacions.
1: A banda de la situació a Ceuta, von der Leyen també ha anunciat avui que la futura llei europea de la infància prohibirà l'accés a les xarxes socials als menors de 13 anys.
2: Aquesta nova normativa també limitarà els comptes dels adolescents entre 13 i 15 anys que només podran tenir perfils supervisats pels seus pares. Amb aquesta mesura, l'executiu comunitari vol fer una passa endavant de cara a protegir la salut mental i la seguretat dels menors en l'entorn digital.
1: I en plana cultural, finalment, és La bola negra, la pel·lícula triada per representar Espanya en la carrera cap als Oscars. Ho anunciava fa uns minuts el director Alejandro Amenábar, el darrer a guanyar l'Oscar a millor pel·lícula estrangera per Mar Adentro l'any 2004.
3: La producció que representarà Espanya en la 99 edició de los premios Oscar en l'apartado de mejor película internacional és La bola negra. Enhorabuena a Javier Calvo y a Javier Ambrosi.
1: Aquesta ha estat la tria de l'Acadèmia de Cinema que ha deixat pel camí El ser querido i Los Domingos, les altres dues pel·lícules triades en un primer moment.
2: La bola negra, que arriba ja a sales el proper 25 de setembre, ja va guanyar la Palma d'Or de Cannes i als Estats Units serà Netflix qui en faci la distribució. El mes que ve també sabrem si Hollywood inclou aquesta pel·lícula dels Javis entre els 5 títols que optaran finalment a l'estatueta, com va passar l'edició anterior amb Sirat.
1: Amb aquest apunt arribarem a les 11 i 4 minuts. Més notícies a IB3 Ràdio a les 12 en punt.
4: Més informació a ib3notícies.com.
5: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
6: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hosteler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
5: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
6: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.

0: 11 i 17 és dimecres, avui és 16 de setembre, no sé si recordeu que fa una setmaneta o un poquet més. Vàrem fer una connexió amb Uganda perquè, perquè allà, tothom sap, jo crec que quasi tothom s'ha assabentat que allà hi ha en Rabassó. Antoni Torrendell viu a Uganda una experiència de voluntariat que feia temps que volia fer. Crec que ja torna demà, han passat volant aquests 15 dies, són 15 dies, ara ell mos ho explicarà, i ell està en un voluntariat amb Ferdinanda Children's Home. És un centre on en Joseph i sa mare acullen infants, algun d'aquests infants no tenen família. Bé, si seguiu les xarxes d'en Rabassó, heu vist un poquet què és el que fa ell allà. I nosaltres vàrem xerrar amb ell dimarts de la setmana passada i clar, no havíem tornat a saber res d'ell. Vàrem dir, la setmana que ve te cridam, i de la setmana que ves aquí, i el tenim a l'altre costat de telèfon, a Uganda. Rabassó, bon dia.
1: Bon dia, com anem? Estem aquí en directe amb tots vosaltres.
0: Quina hora és a Uganda ara?
1: Una més.
0: Ai, de les 12 i de 8.
1: Les 12 i 8. És la connexió més en fora que has fet a través de Ràdio Pollença.
0: La connexió més en fora, més en... Clar, quan vosaltres vareu fer per Europa...
1: Europa, no està tan en fora.
0: Clar, no estava tan en fora. I saps què mos ha passat avui de matí? Ah, t'ho contaré.
1: Què ha passat?
0: Mos han telefonat abans d'entrar en directe d'una persona xerrant català molt bé, però se notava que no era catalana, i mos ha dit que mos cridava des de Mèxic. I clar, mos contava que estava escoltant la ràdio per internet, vos escoltes de Mèxic, jo vaig viure a Catalunya l'any 2013, per mi ha dit, i m'agrada molt aquesta llengua, i sabeu que escoltava emissores catalanes i mos estava escoltant, clar, en aquell moment escoltava música. Clar, això hi ha un moment que te fa dubtar si és una broma, que podries... Bé, tu no, perquè estàs ara liat per Uganda, però podria ser qualcú fent una broma, però no m'ho pareixia una broma. I res, hem obert el programa comentant, els hi comentaven en Jaume i en Maria, un contacte amb els oients i això, i després, clar, li he dit a aquesta persona, ara entrarem en directe i no mos pot telefonar, però li he donat un mòbil de la ràdio, i res, mos ha enviat un missatge d'àudio dient que no era una broma, que mos estava escoltant i que no havia vengut a Pollença mai, va venir un pic a Mallorca, al Cudi, per Palma, i res, vull dir, una curiositat de que des de Mèxic no han fet la connexió, però mos han enviat un àudio, vull dir que mos escolten de fora.
1: El que m'ha pareix fort és que hagi anat al Cudi i no a Pollença.
0: Sí, de tot el que t'he contat t'has quedat amb això, tu.
1: Pues sí, és que m'ha pareix molt fort.
0: I quanta gent que coneixes que te diu vine de viaje de estudios a Mallorca, i on vas anar, i te diu BCM, Magaluf.
1: Banana.
0: Que no han posat un peu a Pollença a viatges d'estudis, per exemple.
1: No passen de Palma i de l'Arenal i de Mallorca.
0: I de no coneixen Mallorca.
1: Lo bo.
0: Vinga, han d'anar a Uganda. Conta molt, fa una setmaneta que era dimarts passat per mi, vàrem xerrar amb tu, i bé, m'has de contar un poquet el que feies, has penjat històries, bé, hem vist... Sí. M'agradaria, però, començar explicant una cosa, perquè has fet una recollida de dobbers que a través de Bizum ahir vas anunciar una certa quantitat, avui has penjat una altra història comptant ja 1.600 o 1.400, no sé quants envies recaptat ja.
1: 1.600, crec, ja sí, no me'n record.
0: Sí, d'haver 1.600. I jo ahir te deia, a mi, bé, micro tancat, xerrava, xatejava amb tu i te deia, jo no m'entenc, perquè tu me vas dir, no has fet Bizum? Ja m'arranyaves, perquè sempre m'arranyes. I ja. me vas dir, jo te vaig dir, jo no m'he enterat d'això de Bizum. I, bueno, com ho has fet? Ho has penjat històries. I avui he vist que ho has penjat i he intentat fer un Bizum. Què ha passat? Que quan he anat a fer un Bizum, bé, ara m'has d'explicar bé a on van destinats aquests dobbets, sobretot. M'ha sortit un missatge que me diu la persona a la que li vols fer un Bizum ha arribat en un límit de Bizums que pots rebre en un mes. Però ho pots tornar a intentar o més qui ve. Però més qui ve no ho hem de fer avui perquè demà ja te'n vas. Me'n conta-mos un poc. Què és aquesta recoleta de dobbets?
1: Bueno, primer, en referència a un xòdol límit de Bithums, ara he xerrat amb Ubanys.
0: En Colònia, que és a Pollença.
1: Sí, Colònia, hombre, producte local, que tenc un límit de 60, però que ara ho intentaran ampliar. Si ho poden ampliar avui, me podran fer Bithum. Si ja ho poden ampliar demà, ja no m'ha servit de res. Per tant, perquè ja no hi som.
0: Sí, perquè la normativa el que diu és que bé, em pots, en quanta quantitat em podries rebre molt més, perquè per mi podria rebre com a 5.000 sí. euros, però el problema és que t'han sí, fet sí. més de 60 operacions en un mes.
1: Exacte.
0: T'han anat fet donacions, qualcunes més grosses, qualcunes més petites, el que sigui, tothom aporta el que vol o el que pot, però has superat els 60, les 60 operacions i aposta ja no podem fer més. Però ara Colònia ho està intentant arreglar, això.
1: Ara Colònia, confiem en ells. Que sí, en total han recol·lectat, la gent s'ha volcat un munt perquè han aconseguit això, 1.600 i pico d'euros, que a Uganda són 5 milions i pico de xeliners ugandeses. Ja me diràs tu que allà unes sabates no arriben a 10 euros. O sigui que és una doblada, però han de pagar de tot, l'escola, la matrícula i això, i començaven dilluns l'escola, i hi va una nina que ho diu, menja, m'ha dit, demà comen l'escola, tot això en anglès, eh? Que clar. Demà comen l'escola i no tenc ni maleta, ni sabata, ni res. I se me va remoure algo a la panxa i va dir, si puc fer algo ho intentaré fer. I se va ocórrer fer aquest vídeo, una història, dient que això, que demà comença l'escola, com tots els nens del món, d'Europa i això, el que passa que aquests no tenen ni motxilla, ni sabates, ni res necessari per començar l'escola.
0: De res.
1: Exacte. I que si volen fer una donació, per poc que sigui, ja serà suficient per començar demà a l'escola formalment. I això va enganxar la gent perquè, com t'he dit, 1.600 i pico d'euros.
0: En dos dies, no? Un dia i mig.
1: En dos dies. Sí, sí, sí.
0: Tant, vas donar el teu número i la gent va començar a fer Bithums.
1: Va, la manera que se me va ocórrer més
0: clar,
1: fàcil.
0: Més ràpida.
1: Dir, que em passin dos mesos jo en un Bithum. I després jo ja he anat dos pits a la ciutat de Ginja a treure dos bes i ja els he donat en mà més tot el que han comprat de material, que també és important.
0: Clar, heu anat a fer una compra, no?, de material escolar i de sabates, perquè, grossa. Clar, una cosa que sí. tan necessària com unes sabates, evidentment.
1: Unes sabates, i una motxilla.
0: Imagina't,
1: que no tenien ni motxilla, havien de dur el poc que tenien, perquè no tenien ni llibres ni codens, però havien de dur les mans, o dos llapisos que tenien, i aquestes coses. També varen comprar llapisos, bolis, maquinetes, tots els utensilis necessaris que nosaltres aquí a Espanya deim que això ja ho tenim de sobre, però ells no, ells s'ho han de currar, això, on hi ho tenen.
0: Bonins varen venir a fer la compra.
1: Com va? Ni una, NASA.
0: En representant.
1: Sí, sí. No, clar, aquí un nons m'ha costat bastant amb aprendre'ls de tot, perquè no són ni Peres, ni Joan, ni Margarides.
0: Home.
1: Són nons complicats. Però sí, sí, va venir Nasfa a nosaltres a comprar i jo he de tu tria el que vulguis. You choose, eh? Perquè hem de xerrar amb anglès. You choose el que vulguis i ell de això, i de pam, pam. O almenys els varen fer feliços.
0: Clar, i quan vareu arribar carregats d'aquest material, una felicitat i un agraïment. Oh.
1: Sí, no, i abraçada, i això, jo deia, és que no he estat jo, han estat, heu de donar les gràcies a tota la gent de Mallorca que ha participat amb aquests llibres i aquests codans. Uh-huh. Però clar, ja vàrem fer un vídeo dient moltes gràcies.
0: Sí.
1: Però costa.
0: Això ho has penjat, aquest vídeo que mostres un material que heu comprat i com un nens deien gràcies. Ja no he après aquesta paraula en català. T'ho vas dir que qualque cosa els ensenyaries en català.
1: Gràcies, ja ho han après. Uh-huh. I ara, en teoria, havien de dir algo, però jo no sé si se'n recorden, perquè ara estan aquí fent feines de la casa. Però ara, si vols, crida qualcú que vengui.
0: Sí.
1: Juma, come, one moment.
0: Come on. I què els has ensenyat? Els has ensenyat a dir qualque cosa? En català?
1: No, ara veuràs. Do you remember the frase? Come here, sit down. Ara el tenim aquí, en Juma. Say hello.
2: Hello.
1: Hola.
0: Hello, Juma. Hola, Juma.
1: Ara en Juma ha de dir una cosa. Té que jo li diré primer l'hora perquè no se'n recorda. Mr. Pollenzo.
2: Mr. Apprention.
0: Molt bé, Yuma, molt bé. És que no li podries ensenyar una altra cosa. No li podries ensenyar una altra cosa, professor.
1: Bé, primer he de dir, estic molt agraït per la donació i Mr. Pollenzo, que se m'ha complicat un poc.
0: Sí, clar, estic molt... És una frase un poc complicada. Gràcies, clar, ja està, gràcies.
1: Gràcies, gràcies is good, or no? Mem, gràcies.
2: Gràcies.
1: Bé.
0: Que bé, ara Yuma, sí. Que bé, Yuma. Bé, se cert que s'ho estan passant molt bé en tu, aquests nins, eh, i nines?
1: Sí, sap que jugant de coses, i amb el futbol tornen locos. Ara, en la cançó de Waka Waka, tot el temps amb la cançó de Waka Waka, de la Shakira, sap quina és?
0: Sí, aquesta ja és antiga, va ser un mundial de... Quin mundial era? 2010.
1: 2010 de Sud-àfrica.
0: Sí.
1: Va guanyar Espanya, de fet.
0: Sí, sí.
1: Ja, ell se'n recorda.
0: Els agrada molt el futbol, eh?
1: En un nins. Les nines no.
0: No
1: s'enteren.
0: No, els hi ha de dir que aquí sí que hi ha moltes nines que juguen a futbol, els hi ha de dir.
1: Sí, no, això és ben bueno. I l'altre dia també els van fer el que veus, es feien de tot, són polivalents aquí, eh?
0: Tu vas fer de perruquer?
1: Jo? Vaig fer de peluquer?
0: Se van enfiar de tu.
1: Bueno, però tu, t'ai, què veus? I jo, clar, però tot el mateix nivell, eh? 1 a 2 i tot el cap. Que no me demanin més coses.
0: Toni, conta-mos un poc, que van xerrant... Sí, digues.
1: Ah, no, que tu no ho deus saber, però on li vaig fer el pentinat d'en Ronaldo el 2002 quan va jugar al Mundial, te'n recordes?
0: És a dir, jo me n'he de recordar el pentinat d'en Ronaldo, però just en el 2002. No un Ronaldo, sinó Ronaldo 2002, ni idea.
1: Un Ronaldo 2002. Bé, la gent que mos escolta sabrà.
0: Sí, tothom sap quin és jo. Bé, ara ho cercaré. Ronaldo...
1: Ho cerqueu. Però no Cristiano, Ronaldo Nazario.
0: Ai...
1: Cristiano Ronaldo no és el 2002.
0: 2002.
1: Que és horrible. Sí.
0: És horrible i els hi fa. Volia que li fessis aquest pentinat.
1: No ho volia, li vaig dir jo, mira, t'ha fet aquest pentinat.
0: Un cap rapat a zero i un... Diu, cabeza rapada a zero i un pequeño flequillo intacto en la parte delantera. Ai, sí! Sí. Però per què els hi fas això?
1: És horrible.
0: Després li van llevar de tot, no?
1: Però no quedava. Després li van llevar.
0: I per què no t'ho fas tu? Per què no vens així?
1: Jo, no.
0: Per què no tornes així cap a Mallorca? Sí.
1: Ni loco, torna així jo. Pues li va llevar tot dura.
0: Men, conta-mos un poc què has fet aquesta setmana, perquè varen xerrar amb tu, bé, què duies? Un parell de dies allà, quan dimarts varen xerrar amb tu, duies un parell de dies, 4 o 5 dies, i ara ja acabes. Havies d'estar 15 i ja te'n vas demà. Conta-mos un poc aquesta setmana, què heu fet?
1: Bueno, el dia a dia... Ha estat tot el matí fent feines de la casa, arreglar l'animal, que és la vaca, la Juli. Jo m'encarregava de la vaca. L'he hagut de desquitar, li he hagut de donar menjar cada dia, aigua, anat un poc, anat a l'estable. Vale, jo m'encarregava de la Juli, de la vaca, i després granar o corral, diguéssim, i escurar i ho dinar, o bé, ho berenar. En aquest cas... I això ha estat tot el que feim de matí. Unint, si no són a escola, aquí ajuden, i si no, se'n van cap a escola i nosaltres quedem aquí. Després, anem a la ciutat, a Ginja...
0: A quina distància està?
1: 20 minuts en moto, està. Clar, aquí anem en moto, ja vos ho vaig comentar.
0: 3 o 4 damunt la moto, no?
1: 3 o 4 damunt la moto. I per carrers, o per camins, perquè no són ni carrers, de terra amb clots i fang. Ja me diràs tu com són les coses. Lo que he vist és que hi ha bencineres cada quilòmetre o 500 metres,
0: sí.
1: Perquè aquí van a posar benzina i posen 1 litre, com a molt 1 litre. I segueixen. M'acaben de dir, no és més fàcil posar-li tot de cop i arrencar i ja veurem quant acaba. Però no.
0: Sí,
1: el costum d'Uganda... Sabeu que es posa 1 litre i seguir.
0: I te trobaràs un altre benzina.

0: en la mà i t'acompanyen un tramo cap allà on vagis. I això és tot el que fan, eh? Perquè sí que és veritat que s'entretenen amb poques coses. Aquesta imatge que tenim tots els occidentals d'un nen amb una roda joiant, existeix, Joana, existeix, perquè n'hi ha mil i un que juguin amb una roda o el primer que troben. No hi ha mòbils, aquí la majoria de gent que... La majoria de gent que ja és gran emplea mòbils aquests de teclat, que només és per cridar. Imagina't tu, la gent ja no està amb mòbils. Juga amb el que troba, juga per un carrer i juga amb els familiars i amics que hi ha de veïnats. Això és la vida que tenim aquí, a Bujagali.
1: Tu has hagut de desconnectar del mòbil, eh?
0: Ja he hagut de desconnectar perquè hem de tenir en compte que... de dos dies, un i mig estan fora electricitat. I estar fora electricitat significa que no hi ha ni wifi ni res, però m'ha anat bé desconnectar en part.
1: I tant. I el que deia abans, mirant aquest vídeo que has penjat a les teves xarxes, que sabeu un poc com és un dia de voluntariat a Uganda, mos expliques en aquest vídeo un poc la teva realitat i dones a conèixer la vida d'allà. I veiem que és una feina, com deim, molt comunitària, no? L'hora d'escurar, una escura, l'altra passo plats, que esteu tots col·laborant en tot, bona nau, que vàveu, no? Fèieu una psiqui.
0: Llauràvem, clar, sí, ja no hi ha ni tractor ni res. I va tocar un dia anar a l'hort, que hi vaig anar jo un dia, però en tenir compte que aquests nins hi van cada dia, que no tenen escola, cada matí... se'n van a l'hort i han de o llaurar o sembrar o riar o el que sigui, i no només hi van un de matí, hi van un de matí, eh? I un cap vespre per riar i fer les feines i un cap vespre per riar.
1: I escola?
0: Jo un dia i vaig tenir bòfies per totes les mans. Imagina't ells. Si mos posam el seu paper, és una locura.
1: I després escola, quantes hores hi van? Tenen en fora?
0: Escola n'hi ha que hi van en la moto i n'hi ha que hi van que són mitja hora a peu. És a dir, mitja hora per anar, mitja hora per tornar, i hi van a peu, com és en Yuma i es fa. Després hi ha un més petits que sí que els venen a cercar en la moto i se'n van, perquè no van tots a la mateixa escola.
1: Ah. I fan un horari com aquí, horari de matí, no?
0: Horari de matí, sí.
1: No hi has anat a veure cap escola?
0: Van anar a deixar a Treixa, a una escola, però que a Treixa està... tot l'any allà, viu allà, en aquesta escola, perquè hi ha un que l'ha adoptat, entre comilles, i li paga tot. Però ella
1: estudis.
0: Viu aquí, i ho d'allà li paga tot, els estudis, el que necessiti i això, i ell va a aquella escola, perquè el que la va adoptar, entre comilles, li va dir, la millor escola, aquesta, pam, tant de dos vés i no treixava allà. I això se pot fer, o sigui, que si qualcú té l'idea de voler adoptar un nin, i després és més fàcil dur-lo a Espanya, però viure aquí, a Àfrica...
1: És apadrinar, no? Molta gent té infants apadrinar, sí. Que li paguen els estudis, l'alimentació...
0: Els gastos, sí. Exacte.
1: I això a través de la fundació que tu has anat, que és Ferdinanda Children's, a través de...
0: Children's Home.
1: Fernanda Children's Home, és que ara llegia un nom que tenen a l'Instagram. Fernanda Children's Home, a través d'aquesta associació, perquè clar, tu ara ets l'únic voluntari que hi ha allà, no n'hi ha més, no?, en aquests moments.
0: No, ara jo som l'únic, però el més que ve, el millor ve qualcú més, i van així, perquè ells guanyen doblers per voluntaris, per res més. Després tot el que mengen és per quan sembrat l'art, i així viuen. Però clar, l'escola ha de pagar qualcú, i sí que és veritat que hi ha un parell de voluntariats que ja han vengut aquí, i quan et sonen al seu país diuen, vale, jo en el Treixa li pag tal perquè la vull adoctrinar i vull que vagin aquests estudis, i hi ha un altre voluntariat que un altre nin o nina, i així van. Clar, també hi ha nins que no tenen ningú que li pagui encara. Ja ho saps, Joana.
1: Jo tenc una nina apadrinada, però tenim aquí Pollença també, a través de Cors Oberts. Jo tinc una nina apadrinada a través de Cors Oberts, molt de pollencins i pollencines ho tenen a través d'aquesta associació d'aquí, tota la feina, de na Teresa Cànaves.
0: Cànaves, exacte. La qüestió és fer-ho bé.
1: Clar. I bé, compte...

0: Mos un poc, perquè te'n vas demà torna, demà comences a partir, no?
1: Demà comences a partir, me cago en Déu, me cago una pesada perquè he d'estar 24 hores entre vols i aeroports. Això és una locura.
0: 24
1: Però bé, no?
0: hores.
1: El que va. 24 hores, un dia sencer.
0: Quantes
1: El que
0: escales
1: va.
0: has de fer?
1: Va d'aquí a Uganda a Doha, que és Qatar, de Qatar a Londres, que és Regne Unit, i de Londres a Mallorca. Ja me diràs, i de Mallorca, i de Palma a Pollença?
0: Sí, això
1: Que això també
0: també,
1: és un
0: eh?
1: conte
0: Això sí
1: que
0: que
1: és fotut.
0: conta. És a
1: Ben
0: dir, que
1: fotut aquest tramo.
0: arribes divendres vespre.
1: A Pollença, sí. A les 8, això. Si me vol venir a rebre en un monument, pot venir.
0: Aquesta vegada no. Ja te vaig venir a rebre a la plaça dia quan
1: Ja
0: vareu
1: sé,
0: tornar de
1: ja.
0: l'aventura de per Europa amb en Andreu Canyelles. I
1: Sí, no.
0: saps el que li ha passat a en Andreu, no?
1: Bé, no, sí, amb això estic entrat. Per la gent que no ho sap, Andreu de feu camí de Sant Jaume, el camí no és Santiago en castellà. I bueno, el gran assumpte.
0: Sí, ho vàrem contar. Bé, ja avisam uns oients que demà cap vespre el cridarem. Demà coneixerem a men com ho du, perquè
1: Novedats.
0: el camí no ha començat massa bé. Bé, li han perdut la motxilla, li
1: Bueno,
0: ha tardat 2 dies en arribar i, clar, tot això...
1: no és que no hagi començat massa bé, és que no ha començat.
0: Sí, ara ja sí, crec, eh? Ara,
1: Ara ja està en marxa,
0: avui
1: sí,
0: sí,
1: però...
0: avui sí.
1: Sí.
0: Bé, demà coneixerem l'aventura d'en Andreu. L'any passat vos cridàvem a tots dos, que éreu junts per Europa, i ara aquesta vegada vos han cridat
1: Ja.
0: per separat. Ara ja aneu per libre,
1: Sí.
0: eh?
1: No, però en tornarem a fer un conjunt. Bo, que no
0: Tornareu.
1: poden dir que... ni
0: Bé.
1: quan.
0: Sí, ara,
1: Bé.
0: vosaltres, sobretot a tu, que t'acostaves a sortir de Pollença, li ha agafat gust, eh?
1: Sí. Sí, no, no, no. Ara ja començàvem a planejar el pròxim.
0: Ara tu t'has posat, quan te costava passar crestaig, i ara li has agafat algú, però són viatges molt de caires molt diferents, el que vareu fer l'any passat tu i en Andreu, després te'n vares anar a Panamà tot sol, i ara ets a fer un
1: Sí.
0: voluntariat. De què voluntariat
1: Islàndia.
0: que...
1: Sí.
0: Ah, també a Islàndia, però de què voluntariat que ara ets a Uganda, que demà s'acaba i tornes, amb què te quedes?
1: Buf! No sé si treu el tòpic una altra pitja. No, no, no, jo m'aquest en l'alegria d'aquests nins. Mira, ara em vaig junt, que van balladors, romputs, però tot el temps juga i el tinc aquí davant, eh? Serà home, Eric, imagina't, que en poc som feliços amb això, amb aquest. I jo crec que hauríem de fer el mateix els occidentals. Però no sé què és.
0: Clar, és una lliçó,
1: Vos
0: però després quan
1: acollir
0: tornis d'aquí tornaràs a adaptar-te a la vida d'aquí.
1: tots. Clar, sí, perquè això és la rutina i tornes aquí i el millor desconnectes un poc, però jo he d'intentar que no. Serà complicat i sempre que estigui el millor, jo què sé, molt de temps amb un mòbil, pensi, me crec un dia, mira com ho feies a Àfrica que no estigui, ja tal, m'ha de fer canviar el xip, això.
0: Els enyoraràs en aquests nins i nines, eh?
1: Me cago en Déu, sí, i molt. I clar, i ara un enllumà se'n va a dutxar i tema dutxes també, com vos vaig dir, és un barrenyo. Un barrenyo i te seus allà i ja ho venga, aigua. I no és que lenta, per suposat.
0: Clar. T'has plantejat viure una altra experiència de voluntariat com aquesta, una altra banda, t'has plantejat?
1: Sí, home, jo crec que sí. I més, tinc molt d'amics que hi volen anar, també, que ja els hi feia ganes abans i després d'haver vist vídeos i això, els hi ha fet més ganes encara. I perfecte, jo aniré amb ells. No aniré tot sol, però aniré ben acompanyat. Aquí hi tornaré, bueno, suposo que sí, d'aquí un parell d'anys això, veurem com està la situació. Però sí que m'agradaria també anar a fer un voluntariat, jo què sé, a Sud-amèrica, que també és necessari, però ja veurem, això encara està per veure.
0: Bé, de què diries a la gent que s'ho està pensant?
1: S'està pensant venir?
0: S'està pensant fer un voluntariat o venir aquí a una
1: Sí,
0: altra
1: no,
0: banda?
1: de fet hi ha molta gent que li diu que me diu que li faria ganes i tot això. Me cago en dir, que no s'ho pensi. que tregui el temps d'allà on sigui, perquè és lo important, tenir temps, i dues setmanes, durant un any, se poden treure perfectament, i després teniu dos bens suficients. Però ja t'he dit jo, no m'ha costat més de 2.000 euros fer tot això. No m'ha costat més de 1.500, de fet. O sigui que és assumible, o és assequible, diguéssim, i és una experiència que recordaran tota la vida. Per tant, que no dubtin.
0: I bé, ara hem d'estar pendents, ens has d'informar perquè tenim fins demà si se soluciona el tema d'Ubizum, si qualcú vol col·laborar, sí. Que encara se compri més material, sabates, coses necessàries per aquests nins i nines de l'associació Ferdinand de Children's Home, a veure si encara som a temps d'enviar-te un Ubizum, perquè, com dèiem en un principi, si qualcú acaba de sintonitzar la ràdio, en Reposó ha arribat a un límit màxim de donacions per mes, i hem d'esperar un mes que ve a poder-ne fer, però en Rebessó demà torna ara a Colònia i mira, almenys això se pot arreglar, perquè potser no depèn de Colònia, però bé, ho estan intentant, ja.
1: Ho estan intentant, si no final se pot fer més Ubizum, t'avisaré.
0: Avisem-ho si ho anunciarem, mos avisi, si anunciarem en quin número s'ha de fer aquest Ubizum.
1: Sí, i si no, no passa res, l'intenció és el que compta, i ja han aconseguit 5 milions i picos de xelines que estan supercontents.
0: 1.610 euros és això, que ha donat, mira, que ha donat per molt,
1: Ha donat per moltíssim, perquè, de fet, la setmana que ve ja havien de pagar totes les matrícules per anar a escola i no tenien un duro per poder-les pagar, i units no haguessin pogut anar a escola aquest any. Ara ja ho tenen, ara ja ho poden pagar i tenir tot aquest curs escolar per anar a escola. O sigui que ha anat bé l'assumpte.
0: Ha estat una molt bona causa. Molt bé, vols enviar un missatge a qualcú? Enyores a qualcú?
1: A tu?
0: Això no ho crec. Ja ho saps, dilluns, i de dilluns mos has de venir a veure.
1: Dilluns...
0: La setmana que ve mos vens a veure. Que bé, que te teníem cada dia de visita per aquí. No t'obríem un micro, sí, però no, cada dia passaves per aquí. Sí.
1: Saluden en Pere Mercè, també.
0: En Pere, que tenim de veïnar, també. Pere, te saluden, Rebessó. I ningú més vol saludar.
1: Tota la gent que mos està escoltant i tota la gent que ha participat en Rebessó Gran, què deu fer? Saps algo?
0: No ha xerrat amb ell en tots aquests dies?
1: Sí, veus? Però tu potser l'has vist.
0: No l'he vist. No el veuen tant com no. A tu, ell.
1: Deu fer feina. Deu enfornar pa.
0: I porcelles. Bé, sí, segur que te deuen escoltar, te deuen escoltar perquè han rebessó.
1: Veus, si escolten...
0: Mira, també has d'escoltar a la tia i has de saludar la tia i no tio, no?
1: Ah, sí, la tita i el tito.
0: Tita i tito, ah, sí.
1: Tito,
0: i a l'altre?
1: En Josep.
0: Sí.
1: En Josep, sí, deu ser per Pollença també, deu estudiar.
0: Clar, tu has abandonat un poc els estudis ara.
1: Bueno, però el tipus testi no resta l'examen. De confiar.
0: Has de confiar. I en Ronta, d'on ho enyorà molt, perquè el passejaves tot el dia.
1: Ai, pens amb en Benon, però aquí tenim una guinda, també.
0: Tenia una guinda.
1: Guinda, se nom, sí. La vaca Juli i un cà, guinda. I un parell de patos i gallines.
0: Que bé.
1: I ara estic aquí amb en Josef, si vol dir algo, la vaca jo, xerra en anglès, hauràs de traduir, tu, Joana. Do you say something?
2: Yeah.
1: El tanto que pot ser gros, això, ara. Ara s'hi posa.
0: Sí, amem. Hola, Josef.
2: Hola, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
2: Muy bien, sí, muy bien, ¿tú?
0: ¿Qué tal, Tony? ¿Qué tal, Rebessó?
1: How are me?
2: It's very fine, it's very fine. It's yeah. Doing well. Honestly, it's the best. Tony is the best, to be honest. He did, yeah, he showed all the love, all the golden love. The golden love, she... has showed the kids,
1: yeah,
2: everyone, Mama Maria, everyone, also the community, so happy and so happy.
0: Everyone is yeah, in love with Tony.
2: Mm-hmm. But people can
1: yeah. even majority. But Joanna don't speak English and don't understand.
0: Okay. Yeah. So Arike Zumilio, Tony.
2: Thank you. Yeah. Like, we appreciate for how Golden Hearts is doing.
1: See?
2: Yeah, for promoting us and sure. I do appreciate each and everything.
1: Diu que som bona lot per promoure tot lo que hem fet, tal i qual.
0: Ets the best. Sí, Joan, ha dit que ets the best. Trob que has après molt d'anglès, de tant era bé que cursos, perquè no en sabia gent ni mica. Bueno,
1: he hagut d'aprendre anglès a la farsa.
0: Un curs accelerat.
1: O era aprendre anglès o aprendre l'usoga. Tanto que l'usoga és more difficult than English.
2: Yeah, l'usoga és more difficult, yeah, more the difficult. Accent, yeah, the accent.
1: The accent, és com ho pollen si. Imagina't.
2: Sí, sí, sí.
0: Res, que t'enyorarà molt.
2: I appreciate the radio or the...
1: Que aprecia molt la ràdio per tot el que també ha promogut aquesta yeah. ràdio.
0: Oh, thank you.
1: Per un bon cor que teniu
0: yeah.
1: I més coses.
2: For the love.
1: Ara això ja no ho entes, però bueno. Però, sí, sí, sí.
0: Yes.
2: God bless them. God bless everyone on the radio.
1: Yeah, top per la ràdio, top per vosaltres.
2: Yeah.
0: Thank you, Josep. Ah, les teves yeah. traduccions, però bé, yeah. si va per aquí un missatge que el Mordeia. Yeah. Thank you, Josep. Sí. T'enyorarà molt, eh? Yeah. T'enyorarà molt, perquè sé cert que s'han passat molt bé. Sé cert que han rigut. Sí.
1: Hombre, això és ben bé. I si pogués xerrar tot el que voldria, seria més gros encara.
0: Sí, si t'entenguessin les teves expressions i les teves històries.
1: No. Encara m'ha anat bé que no xerri bé l'inglès.
2: I have a special gift for her. Yeah, I have a special gift for her.
1: Ah, sí, que té, yeah, LED, yeah. té un regalo especial per vosaltres.
0: Oh! Sí. Thank you, Josep.
1: Ja vos el mostro.
0: Oh, thank you very much. Thank you.
2: So to all the team on radio, I really appreciate, yeah. I really appreciate a lot, yes. a lot. God bless everyone for the radio.
1: Perfect.
2: Yeah.
1: Perfect. Now I told you it's Joano.
2: Okay.
1: Au, ja vos ha xerrat.
0: Thank you, bye, Josep. Idò, que bé, sí, està molt agraït, també, sí. però bé, nosaltres no hem fet res, nosaltres l'únic que he fet és xerrar amb tu i fer promoció de lo que tu fas i ara si realment aquest bizum se soluciona i li podem donar difusió perquè continuïn enviant dobbes per aquests infants, aquest material i tot el que necessitin.
1: Sí, ara sí, és un millor moment. No, i més construeixen una casa, que això per un nens està perfecte, perquè no sé si heu vist les instal·lacions on estem, falta mà de metge.
0: La veritat que sí. I està en projecte construir un nou habitatge.
1: Sí, de fet ja està a mitges. El que passa és que necessiten un dobbers per contratar el picapredés i després ja seguir construint. Mm-hmm. Ells van fent a mesura que tinguin dobbers.
0: Molt bé. I doncs, Ferrinanda Children's Home és aquesta associació on en Rabassó està viu aquesta experiència de voluntariat a Uganda, una experiència que s'acaba demà perquè torna cap a Pollença, tardarà 24 hores en arribar i segur que durant aquestes 24 hores te passaran moltes coses, moltes que mos hauràs de contar perquè...
1: Sí, m'ha molta per això. Està per usar aeroports i això, però bueno...
0: Després te dones, dit l'avió. Dir l'avió te dones, no en queda altra.
1: No puc.
0: No te pot dormir dins un avió?
1: No.
0: Per què?
1: No. Ni amb un avió, ni amb un bus, ni amb gent per de vora, no puc. Ni un aeroport.
0: Bé, doncs ja dormiràs amb arribar a Pollença d'aquí dos dies.
1: Bé,
0: doncs, te veiem la setmana que ve.
1: Ves, vendré aquí a la ràdio ja en directe.
0: Ja vens aquí, ja mos conta l'experiència i bé, i els oients, si tenen preguntes, dubtes, coses que demanar-te que mos ho facin arribar o si volen venir estant tu un dia que venguis a la ràdio, conta'm-mos, també seran molt benvinguts, te poden demanar el que els vulguin. I de Toni, veig que te diuen Toni allà, no te diuen Rabassó, en Josep te deia Toni.
1: No.
0: La de Rabassó,
1: sí.
0: La de Rabassó, no, clar, si li has d'explicar tot el teu ràdio Rabassó, tot això, amb ingles.
1: No, i fa mal dir també Rabassó per un que no és mallorquí.
0: Clar, ben mal de dir.
1: Aquestes as neutres costen.
0: I de Toni, Fins la setmana que ve. Oh, enhorabona per, per el que estàs fent. Gràcies per contar-ho per la ràdio. I ja mos informes, si te podem donar una mà i s'arregla el dubizo. I encara de, hi ha gent que vulgui fer qualque donació i hi hagi aquesta possibilitat, nosaltres també hi donarem difusió. D'acord?
1: Perfecte, idò, fem així, moltes gràcies.
0: Au, idò, fer bonda, que per allà em fas de bonda, no te'n queda d'altre.
1: També, això sempre.
0: Sempre. Adéu.
2: Adiós, adiós.
3: Sofia, que escoltes?
4: Ai, no, però què creus que escolt? Ràdio Pollença, com cada dematí.
3: Una ràdio amb debats, cultura i música que t'enamora.
4: Les veus que connecten amb el teu poble.
3: Encén la ràdio i deixa que te faci companyia tot el dia.
4: El 107.9,
3: Ràdio Pollença.

0: 3 Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia. Les obres del tram primer del segon cinturó, el de la zona de Mercapalma, Mallorca, començaran a final d'any. Duraran més de 6 anys i es dividiran en dues fases. La primera disposarà d'una inversió de 90 milions d'euros, mentre que la segona està pressupostada en 260 milions.
2: El projecte connectarà l'autopista del Llucmajor amb la d'Inca i, segons el president del Consell, Llorenç Galmés, permetrà reduir el trànsit a la via de cintura per on circulen cada dia 185.000 vehicles.
3: El tram 1 del segon cinturó és l'obra que veritablement contribuirà a millorar la fluïdesa a la via de cintura i també en els accessos de Palma, que és on se concentren en aquest moment la major part de les retencions de la nostra illa.
2: La segona fase inclourà un túnel d'aproximadament un quilòmetre, un nou bulevard i itineraris per a vianants i ciclistes.
1: Canviant de qüestió, d'aquí una hora s'activarà la vista taronja al sud de Mallorca per pluges intenses que podrien descarregar fins a 30 litres per metre quadrat en només una hora. Segons les previsions oficials de l'EMET, aquestes precipitacions seran molt més probables a la franja compresa entre els municipis de Llucmajor i Campos.
2: Però atenció, perquè el mal temps no es limitarà únicament al sud. Pràcticament tota l'illa estarà sota l'avís groc per risc de tempestes i de pluges fortes. La Serra de Tramuntana, l'interior i el Llevant també podran registrar fins a 30 litres per hora. Els ruixats i les tempestes es concentraran especialment a la sud de la zona interior i del Llevant i poden afectar directament municipis com Algaida, Montuïri, Porreres, Vilafranca, Felanitx i Santanyí. Davant aquesta situació de risc, les autoritats demanen molta precaució a la carretera i evitar els desplaçaments innecessaris en aquestes zones més afectades.
1: Mentrestant, a poc els veïnats d'Esport d'Escanonja a Mallorca tornen a la normalitat després de la tempesta de la setmana passada. Ara fan feina a contrarrellotge per arreglar les teulades i tenir-ho tot a punt davant l'avís taronja que també està previst per demà a tot Mallorca.
2: El batle en funcions de Banyalbufar, Joan Vives, ha explicat a IB3 Ràdio que ja han remès els primers informes a la delegació del govern espanyol a les Balears per tramitar amb el Ministeri de l'Interior la declaració de zona catastròfica. Esport d'Escanonja és el punt més afectat.
4: Sobretot reparant tots els danys, sobretot de les teulades, que per poder viure s'ha de manestar tenir una teulada, i més ara que diuen que es posin dies tornen a venir pluies, i intentant gestionar nosaltres com a ajuntament tot el tema de residus que els veïnats van deixant pels carrers. Nosaltres han deixat saques pels carrers perquè els veïnats puguin depositar tots els enderrocs.
1: Fora de les Balears, nova nit d'atenció a Ceuta. Un menor ha resultat ferit a la cara per arma blanca a la platja del Trampolín. Els fets han passat de matinada en una zona on es concentren centenars de migrants marroquins que varen entrar a la ciutat a finals de juliol.
2: Els enfrontaments responen principalment a robatoris entre els diferents grups procedents de diverses zones del Marroc que es barallen utilitzant pals i armes blanques. Així mateix, durant aquesta passada matinada, els agents també han arrestat un altre migrant per un delicte de violació de domicili en ser sorprès quan intentava entrar a l'interior d'un habitatge proper.
1: I la crisi migratòria ens deixa una nova tragèdia a la ruta canària. 3 persones mortes i una altra en estat crític. És el balanç provisional del rescat d'una llanxa pneumàtica aquesta matinada al nord-est de Lanzarote. A bord de l'embarcació hi viatjaven 82 persones.
2: L'operació de rescat de salvament marítim s'ha fet a petició del Marroc, que ha demanat ajuda a les autoritats espanyoles per manca de mitjans. L'ONG Caminando Fronteras apunta que la barca hauria sortit de Tantan, està al sud d'aquest país del Marroc. És la segona gran tragèdia aquest mes de setembre en aquesta ruta canària fa només 2 setmanes. Un altre rescat al sud de Gran Canària, en aquest cas, es va saldar amb la mort de 83 persones que duien gairebé un mes a la deriva.
1: Són les 12 i 4 minuts. Més notícies a l'una en punt.
0: Més informació a ib3notícies.com.

L'estiu, una mossegada de meló. Les nits a plaça, amb potar d'homàtigues i Ràdio Pollença, el 107.9 de la FM.

és l'aniversari d'un conegut teu? Dóna-li una sorpresa i dedica-li una cançó. Contacta amb nosaltres a radio@ajotapollenca.net, al 97153 54 55 o al Facebook de Ràdio Pollença.

0: Són les 12 i 10 minuts. Fem un repàs a les notícies més destacades d'aquest dematí d'aquí de Ràdio Pollença. L'Ajuntament torna a organitzar els clubs de lectura d'un municipi d'aquesta temporada.
1: Així és, ahir ja vàrem parlar. El Club de Lectura Infantil hi ha una reunió informativa el proper 29 de setembre a les 7 a Can Llobera, i us podeu posar en contacte també si voleu més informació, això en el cas de Pollença, a l'adreça de correu electrònic mediadora@ajpollenca.net. Pel que fa al port de Pollença, en Bana Clara, serà a la biblioteca del port i n'hi ha 3 d'oberts de Club de Lectura. El Club de Lectura per Adults, que és el darrer dimarts de cada mes, tot això sempre serà el darrer dimarts de cada mes, i el Club de Lectura Juvenil, que és de 14 a 18 anys, i Club de Lectura Infantil, de 8 a 13. Això, si voleu més informació pel que fa al Port de Pollença, vos podeu posar en contacte a info@siracusacultural.com o als telèfons 634 53 38 41.
0: I des del cor reivindicatiu de Can Boom us conviden a una classe gratuïta abans de començar el nou curs a l'octubre, on es trobaran els dijous de 7 a 8 i mitja.
1: Si no cal experiència prèvia i si voleu anar a provar sense por ni compromís, serà dia 24 de setembre entre les 7 i les 8 i mitja a l'Espai Social de Can Boom. Al carrer Costa Llobera, això sí, a Pollença, perdoneu, i si no podeu anar-hi dia 24 a les proves, i vos encanta també, doncs a partir de l'octubre vos podeu apuntar i venir i anar-hi setmanalment. En temps d'augment del feixisme i el discurs d'odi, trobar-nos per comunitat i treure la ràbia i cantar junts sempre, sempre és una bona opció.
0: Des de l'àrea de joventut informen que tornen els patis oberts amb el nou curs escolar. Tindran nous horaris enguany, i és que serà de dimecres a dissabte. Recordem, un espai de joc i trobada, monitors o monitores supervisant les activitats. Demà ja està obert.
1: Així és, de dimecres a dissabte, i serà a les hores baixes entre les 5 i les 8. És un espai per jugar i per fer amistats, sempre supervisat per monitors, i serà el CEIP Miquel Capllong, de dimecres a dissabte, amb activitat gratuïta. Els centres oberts recorden a les famílies que aquest servei és un espai de lleure educatiu i no una guarderia. Per tant, de manera que els infants continuïn sota la responsabilitat dels seus pares o mares, i especialment les entrades i les sortides. Els educadors i educadores s'encarreguen de la supervisió general del grup, la gestió dels materials i l'atenció de les incidències que es puguin produir. També es demana respectar les normes de convivència, les instal·lacions i el material del centre. Per participar-hi és necessari haver lliurat l'autorització signada, i es recorda a les famílies la importància de fer un ús responsable d'aquest recurs.
0: Més qüestions, recordem que avui dimecres és el darrer dia per apuntar-se a la Brutal Autos.
1: Així és, aquesta cursa es tractarà d'una desfilada i baixada d'autos d'elaboració pròpia, creatius i de quilòmetre zero. La concentració a les 9 i mitja al mirador de Calabarques, i l'inici de la carrera a les 11 al carrer Joaquim Mir, amb arribada al carrer Molins. Hi haurà premis per als autos, per l'auto més original, el més ràpid i el més brutalment local. L'entrega de premis serà a les 12 i mitja a Cala Molins, amb xeremies orats i batollensa. I vos recordem una vegada més que el termini per apuntar-se acaba avui, dimecres.
0: Bé, però parlant de la Cala Brutal local, poden recordar que això ja és aquest dissabte, és la segona edició, se farà a Sant Vicenç, estarà dedicada als productes locals, la gastronomia, la música i les activitats familiars.
1: Així és, el programa començarà a les 9 i mitja, la concentració a la cursa Brutal al Miró de Calabarques, com dèiem fa una estona, i a les 10 arribaran les Vespes i 500, a les 11 començarà la segona cursa Brutal Autos Bojos, en sortir del carrer Mestre Paco i arribar del carrer Molins. Al migdia hi haurà un taller de collage i segells, el lliurament de premis de la cursa, i a la 1 la inauguració de la Cala Brutal local, amb la baixada de batollens amb la baixada, amb l'animació de Batollança i la degustació de cerveses artesanes, vins, tapes locals. La programació continuarà a les dues amb l'actuació de Tramuntana Gipsy i durant l'hora baixa hi haurà tallers de cotxes amb propulsió per globus i de cotxes amb cartons, materials reciclats, a més d'un passacarrers amb Batollança. La música prendrà protagonisme a partir de les 6 amb les actuacions de Truc, que els atendrem just després d'aquest informatiu, Glasgow Reggae Band i After Sands, que la van tenir ahir Anna Marta, a les 10 serà això. La jornada es tancarà amb focs artificials a les 11:30 i la sessió de DJ mesclats a partir de mitjanit. L'entrada és gratuïta, la jornada comptarà també amb la participació de diversos restaurants i productors locals, així com productors de cervesa, vi i fons.
0: Recordant que s'ha obert el període d'adhesió per als establiments que vulguin participar en la campanya d'Ubons Pollença 2026. Les inscripcions es poden fer fins dia 19 de setembre, és a dir, fins aquest dissabte, a través del tràmit específic que trobareu a la seu electrònica de l'Ajuntament.
1: Una campanya que enguany es torna a posar en marxa per mort del bon resultat de l'any passat, sorgeix per afavorir el consum als petits comerços del municipi. Així, s'emeten bons de compra finançats per l'Ajuntament de Pollença, compres 30, van pagues 15, i posats a disposició de la ciutadania amb l'objectiu de poder-los emprar als establiments comercials locals adherits al programa.
0: Atenció, perquè la setmana que ve et celebra un nou Consell d'Àrea per debatre sobre ordenances d'animals, neteja i platges, i estarà oberta a tota la ciutadania.
1: Serà el proper dimarts 22 de setembre a les 7 a la sala de prens de l'Ajuntament que hi haurà aquesta nova sessió del Consell d'Àrea convocada per l'àrea de serveis per EMSER, Medi Ambient, Mobilitat, Parcs i Jardins i les delegacions del Port de Pollença i de la Cala de Sant Vicenç. Entre els principals assumptes que es posaran damunt la taula hi ha la modificació i la possible aplicació de sancions previstes en diverses ordenances municipals, especialment les relacionades amb els animals domèstics, la neteja viària i les platges. Es tractaran qüestions com els abocaments, les llosques, els xiclets, el consum de tabac. A les platges també es debatrà sobre la presència d'animals, la música, l'ocupació dels espais, la posa idònia, les embarcacions o els focs artificials.
0: Més qüestions. Ben segur que Arrels Marines demana al Ministeri revisar la proposta del nou LIC de l'entorn marí de Formentor. L'entitat de conservació marina, Arrels Marines, ha presentat al·legacions al projecte d'ordre del Ministeri per la Transició Ecològica i Repte Demogràfic, que proposa la inclusió de 21 noves àrees marines protegides com a zones LIC a la xarxa Natura 2000.
1: En el cas de Pollença, es proposa crear el nou LIC l'entorn marí del Cap de Formentor, una zona marina de 7,5 quilòmetres quadrats entre el litoral de la Cala de Sant Vicenç i Cala Castell. Arrels Marines considera que la delimitació, la denominació i els hàbitats i espècies inclosos en aquesta proposta s'haurien de revisar abans que sigui traslladada a la Comissió Europea. L'entitat demana també, entre altres qüestions, ampliar el LIC al nord-est envoltant el Cap de Formentor per connectar-lo amb el LIC de les badies de Pollença i el Cudi, i també mar endins per connectar-lo amb el LIC del Canal de Menorca. També proposa revisar el límit actual, incorporar el dofí mulà i recollir la presència de tenasses d'algues calcàries documentades al Cap de Formentor. Arrels Marines també reclama que es tingui en compte el coneixement del camp i la documentació portada per l'entitat i proposa impulsar la declaració d'una reserva marina al Cap de Formentor. L'entitat recorda que l'Ajuntament de Pollença va aprovar per unanimitat el juny de 2025 una moció per sol·licitar l'ampliació del LIC al Canal de Menorca o tot el litoral del municipi, incloent-hi la Cala de Sant Vicenç, Cala Castell i el litoral de la península i el Cap de Formentor. Segons Arrels Marines, a l'entorn de Formentor es concentren importants valors ecològics com gorgònies, coralls i algues que formen grans estructures calcàries que, segons l'entitat, han estat reconeguts en estudis i documents científics que recomanen la protecció d'aquests àmbits marí.
0: Som al mes de setembre, mes de la lluita contra l'Alzheimer. Per aquest motiu, enguany, AFAM ha organitzat un cicle de conferències sobre la protecció i prevenció d'aquesta malaltia. Són obertes a tothom i són gratuïtes, per això sí que cal fer inscripció prèvia.
1: La primera va ser aquest dilluns passat i la propera ja serà el Dia Internacional pròpiament de l'Alzheimer, que és dilluns 21, i la segona, el 28 de setembre, totes a la Fundació Roger Villalonga. La de dilluns 21, la propera dilluns, titula Envelliment i salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència. Serà càrrec del neuròleg Eduard Bargay Pizarro. I després, el darrer dilluns de mes, dilluns 28, el paper de l'exercici físic, el clau per la prevenció, de la salut cerebral, a càrrec de l'educadora física Paula Bargay Pizarro. I les inscripcions, que són obertes, encara les podeu fer al 629-61-11-73.
0: Xerrant de fama, recordant que també organitzen aquest diumenge la 15a cursa per l'Alzheimer, que tindrà lloc des del claustre de Sant Domingo.
1: Es tracta d'una cursa de 7 quilòmetres, també. A part d'aquesta cursa, es farà el trofeu especial cronoescalada entre el carrer Ferrà i el cim del Calvari. La jornada inclou també una caminada no competitiva de 3,3 quilòmetres. A més, hi haurà curses escolars en distància adaptada amb sortida a les 9 i participació gratuïta. Les inscripcions, com sempre, les podeu fer a elitechip.net. La jornada comptarà amb ambientació musical a càrrec de Toni Coll a partir de les 11 i hi haurà vermutada i música al Jardí del Claustre de Sant Domingo.
0: El Club Rotari de Pollença organitza una conferència per demà sobre les vivències del doctor Jaume Francesc Mulet al Senegal.
1: Sí, demà dijous, 17 de setembre, a les 8, al Real Club Nàutic del Port de Pollença, aquesta conferència que serà a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet Ferragut, un cirurgià pediàtric que compartirà les seves experiències al país africà. L'entrada és gratuïta.
0: I en esports han parlat de la cursa de fama d'aquest diumenge, però hi ha més proves per tenir en compte. La setmana següent, el dia 26, i això ja és la setmana que ve, es fa la Pollença Running Fest en un moll.
1: Així és, el 26 comença, ja tenim aquí la Pollença Running Fest, el Port de Pollença, aquesta cursa popular de 10 quilòmetres i de 5, aquesta d'una modalitat popular i èlit. Hi haurà el campionat també, si disputa el campionat de Balears. Les inscripcions a elitechip.net i faran també una gran festa a partir de les 9:30, just després d'acabar la cursa a la plaça Miquel Catllón del Port de Pollença, amb les actuacions de DJ Joel Sales, Christian Mir i el grup Red Bellies.
0: Una altra cursa, també recordam, dia 3 d'octubre es fa la desena edició de la Meva Mallorca 5000 Sky Running. Enguany forma part del campionat de Balears d'ultradistància. L'organitzen el Club Matinà per Somiar i la secció de muntanya de Pollença, juntament amb la Federació Balear de Muntanyisme. Hi ha dues modalitats, hi ha la ultradistància, que és de 65 quilòmetres i 5.000 metres de desnivell, i la cursa Mallorca 1000, són 24 quilòmetres i 1.000 metres de desnivell. Les inscripcions es poden fer a elitechip.net. Tornem, però, en aquesta setmana, perquè el grup Correm ha organitzat una xerrada per aquest divendres a càrrec de l'atleta d'ultradistància, Joan Pere Carbonell.
1: 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 és el títol de la xerrada que es farà a les 7 a la Fundació Roger Villalonga. Perdó, que serà aquest divendres. El repte 777 de Joan Pere Carbonell és una gesta física extraordinària, però té el motor més poderós de tots. Està dedicat a la seva filla. L'entrada és totalment gratuïta, però qualsevol donació que vulgueu fer per la causa sempre serà ben rebuda. Podeu fer les vostres aportacions el dia de l'acte o directament a través del QR de les xarxes.
0: El club de bàsquet Colònia Pollença complirà 40 anys amb generacions de jugadors i jugadores, molta gent que ha ajudat a fer un camí, per això expliquen que en breu donaran a conèixer les novetats que estan preparant per aquestes celebracions. Per altra banda, també recorden que tenen les portes obertes a uns infants nascuts els anys 2019 i 2020 que vulguin anar a provar el bàsquet. I doncs faran per ells entrenaments adaptats i a les famílies que n'estiguin interessades poden contactar amb un club. Apuntau també el calendari. El Real Club Nàutic de Port de Pollença celebrarà el trofeu Colònia els dies 26 i 27 de setembre en la classe Optimist D, i del que es reunirà joves promeses de la Valaixó. Això ja és un cap de setmana. De la setmana que ve, més informació en el Club Nàutic. Fins aquí l'informatiu del migdia de Ràdio Pollença, 12 i 24 minuts. Fem una pausa musical, serà breu, perquè avui acabarem aquest fil parlant de la darrera mitja horeta parlant i coneguent un dels grups que actuaran aquest dissabte a la Cala Brutal local. Uns joves que encara no coneixem per aquí, per la ràdio, que són Truc, i que però ben aviat ja coneixerem. No volen anar on fora.
2: Ràdio Pollença és comunitat.

0: Nosaltres continuem aquí en directe, ja us hem dit que la darrera mitja hora seria música, música de més d'aquí, i música que sentireu, a més, aquest dinau, aquest dia de nou, en els autors bojos d'aquí de Cala de Sant Vicenç, és aquest grup que nosaltres volíem conèixer, perquè no coneixíem, pràcticament desconegut, que se diu Truc. Teníem aquí en els seus components, en Roc, en Lluís i en Biel. Bon dia, com esteu?
1: Bon dia.
2: Bon dia, molt bé, encantat de poder estar aquí.
0: Sí, eh? Va, ja vinga, mos expliqueu de bon bé, Truc. Bé, de qui va ser idea?
1: S'origen, en realitat tot va començar perquè la meva mare i la mare d'en Lluís, les dues eren molt amigues i varen començar a tocar per fer algun concert a bars i així.
2: Però bar, de complet de tios meus,
1: sí,
2: i de familiars.
1: I aniversaris, i a poc a poc hem anat passant per diferents etapes amb diferents bateries, però i al final tenim aquí el fitxatge estrella i oficial, en Biel.
0: Bé, ara els oients heu de pensar que la ràdio no barbaven, jo barbaig, però la ràdio no barbaven, tu has dit la meva mare, però qui és que
1: ara? Jo som en Roc, bé, soc de Binissalem i soc esquitarrista del grup i també canto les cançons, algunes les meves.
0: No, bé, tu te vols presentar un poquet cadascú, si m'ho deia dir qui sou, d'on veniu i...
2: Jo som en Lluís, cantant i baixista del grup i això, estem molt contents de poder estar aquí per anunciar el concert d'aquest dissabte de la Cala, i jo personalment me fa molta il·lusió poder tocar perquè jo, bé, estiuet de la Cala tota la vida, la meva família té una casa allà i estem molt contents de poder tocar a casa nostra, que diguéssim.
0: Au, el Biel te toca.
1: Bé, jo sóc en Biel.
0: Biel, mem, un segon, costa't el micro.
1: Sí,
0: no te senten molt a tu, Biel, eh?
1: Mem,
0: un segon. Mem, ara?
3: Hola, sí.
0: Ara sí.
3: Ara sí.
0: Te tenia mutejat, Biel. Vol, no vol dir que xerrasses. Mare meva, això són coques de directe, no?
3: Bé.
0: Arreglat. Au, vinga, Biel.
3: Bé, jo sóc en Biel, sóc el bateria i també corista del grup. Sóc el cosí d'en Lluís, que va ser el que m'ho va introduir en aquest grup i res, ara estem disfrutant de poder tocar i amb moltes ganes d'aquest concert de dia de nou.
0: Bé, heu tocat altres, és a dir, jo vaig dir que l'any passat vau tocar les festes ja de la Cala de Sant Vicenç,
2: sí,
0: ja vau tocar. Heu estat en el Shamrock Palma. Mam, sí, conto-mos aquesta experiència de Shamrock, sí. A més, vau guanyar un premi, crec.
3: Sí, efectivament.
2: Lo de Shamrock passa perquè, bé, mon pare, un pic caminant amb els seus amics per allà per Passeig Marítim de Palma, va veure en el bar Shamrock que tenien un cartell llegant de duelo de bandes, cercant grups i tal, i va dir, ostres, millor, visaré en el meu fill perquè s'apunti, i res, m'ho van apuntar, i sabeu que el concurs consistia en una batalla de bandes que diguéssim...
1: I el repertori propi.
2: Sí, i una de les condicions era que les cançons havien de ser propis.
0: Composades per vosaltres mateixos.
3: Sí, exacte.
2: I llavors vam pensar que seria un gran puntazo per
1: anar-nos a conèixer més. I mostrar les nostres cançons i les nostres lletres. I jo diré que nosaltres, jo personalment, no m'ho esperava gens, de fet, quan m'ha dit en Lluís, me'n recordo d'un missatge a meitat de classe a la universitat, dient, tu, que en guanyar, no sé què, ja vaig pegar un bot d'il·lusió i d'alegria, perquè, sí, la veritat, és que està renyit i va ser una grata sorpresa.
0: Roc, per la gent que mos escolti, això de batalla de banda et sona que perquè vols pegar el paparres damunt d'un escenari, no, això no va d'això, això?
2: No,
0: això va de que, el que heu dit, com un repertori propi i competiu amb bandes, suposo.
1: Bé, bàsicament, què era? Si no recordo malament, enviar-lo cada setmana, no?
3: Sí, cada setmana durant un mes i mig, pràcticament, tocaven dos o tres grups per cap de setmana i tothom es posava les seves cançons i això, i hi havia unes votacions que se feien en el propi local, escanejant un QR i tal.
2: I votant.
3: I a part, un pic acabada, hi havia com una setmana de votacions per xarxes.
1: Plus, que és com un plus per tenir més...
2: Que feien un vídeo a Instagram del Bar Shamrock i simplement contaven els comentaris que tenies. I anar votant. Però nosaltres sí que ens van sorprendre, perquè si no vam malament crec que eren 14 grups en total, i la gran majoria d'aquests grups eren gent d'entre 40 i 50 anys, i nosaltres, si no vam malament, crec que en els únics grups de 18 anys...
0: De 40 i 50 anys, que jo m'inclòs, jo també de 50 encara, també sabem apreciar la bona música, i sabem votar bé. Això veig que vau tenir el premi millor triats pel públic i van ser 1.000 euros, si mateix, vareu dur una bona compensació.
2: Sí, molt content.
0: Que vos pareix, vos vull dir, oients, que mos han duit una sorpresa, perquè jo us he dit, bé, quan preparo un programa normalment demana en els músics que han de venir, és a dir, demana música que tinguin, i m'han dit, és que no tenien res en cap. encara oficialment tenint aquest audi, aquest tall de veu que heu escoltat d'Instagram, però han vengut en set seves guitarres i mos faran aquí un directe. Quina cançó mos tocareu la primera, Lluís?
2: Home, hem de tocar Victòria.
1: Sí, Victòria.
2: Ara vos volem presentar una de les nostres cançons
1: més clàssiques, jo diria.
2: Sí, més gracioses, sí, que diguéssim.
3: Sí, sí, sí.
2: Perquè si voleu també podem contar la història d'aquesta cançó.
0: Conta-la.
2: Que... bé, és que nosaltres realment tenia quasi totes les nostres cançons són com a coses que mos passen o succeeixen i simplement les transformem.
1: Sí, les nostres curiositats o les nostres ganes d'expressar, moltes vegades les intentàvem fer-ho a través de la música. I d'aquí surt aquesta cançó, que és d'una anècdota.
0: Perquè, Biel, composau tots?
3: Sí,
0: entre tots els compositors.
3: Ara oficials tenen cançons en Roc i en Lluís i jo ho intent.
1: No, però
3: ho estic intentant.
1: Anem a ser
2: sincers. Anem
1: a ser sincers i jo diré una cosa, i és que per jo composant tots, en realitat, perquè cada un du la seva lletra, du la idea principal, els acords i potser alguns canvis, però en el fons és amb els temps que se va creant poc a poc,
2: se consolida.
1: Sí, i n'hi ha vegades que cançons en un principi deia, buf, no m'agrada, però l'anant canviant i trobant punts, i a lo millor en Biel diu, bo, aquí ja faria una aturada, i anant canviant de tal manera fins a trobar alguna que mos agradi i que disfrutem de tocar, que és el que en el fons volem.
2: Sí, és que la cosa és que, per exemple, jo a casa meva, pues, realment les cançons surten un poc de l'avorriment. Jo estic avorrit, gaig la guitarra i començo a pensar, jo què sé, què ha passat avui o aquesta setmana, i començo a tocar. I quan veig i dic, ostres, això que sona és guai, més o menys com em faig una idea, m'apunto les quatre frases que tinc i després quan quedan notes per tocar en el local, al Simós li dic, ah, mira, jo he muntat això, aquest fin de tal, i és, ah, pues mira, jo m'agradaria tocar aquest ritme de guitarra, o jo li ficaria aquest ritme. I així és com se va construint un poc la cançó.
0: I les lletres, per exemple, clar, que són experiències personals, experiències... perquè, clar, experiència personal vol no teniu papa. Quina edat teniu?
1: Sí. Bé, nosaltres, en general, bé, jo tinc 20 anys.
2: Però té 20 i el meu cos i jo tenim de 9.
0: Sí. Teniu molta vida per davant, encara.
2: Sí, encara que...
1: En general, hem de dir que, en un principi, la majoria de cançons eren així pot de xerrar, de tonteries, de coses de joves, que ens fa gràcia d'anar a festes, experiències... però també a poc anant traient potser algunes coses que ens surten més a nosaltres, però aquestes, per exemple, les que tocarem avui són així un poc més de passar-se bé, de riure una estona.
3: Sí, són més verbeneres.
2: Que lo de Victòria, ara...
0: Ho has explicat en el final?
2: No, ara començarem a explicar de tela.
0: No, més vinga, que comença.
2: Lo de Victòria és perquè la meva classe de segon de batxiller, jo anava en el Ramon Llull, i bé, un dia teníem un d'exàmens finals, un examen de català, i un dels meus millors amics, d'Antoni, que d'aquí li enviem un besit a l'Antoni.
3: Beso, Toni.
2: Beso. El tio van de començar l'examen, m'estic pixant, puc anar al banyo ràpid? I el mestre va dir, sí, fes via, però ja comença a repartir. I el tio va anar al banyo Ramon, que Ramon Llull és un institut que té, no sé si 1.000 o 1.500 alumnes, però només tenen un banyo per als nins.
0: Això és a Palma.
2: A Palma, sí, això de Palma.
0: Això se passa d'estup, no veus?
2: Sí, just de vora. Sí. I ell va anar, però clar, com era només un banyo per tot l'institut, havia com moltíssima coa. I va dir, ostres, ara me quedaven la gana de pixar. I tornant, just estava com a la zona de departament dels mestres i tal, i hi havia un banyo, però aquest banyo els mestres quasi mai l'emplen. I ell va dir, bueno, aprofitaré per pixar ràpid davant de l'examen, i així ja amb aquest buit.
1: A gust.
2: Amb aquest a gust.
0: Bufeta buida.
2: Bufeta buida. Sí. I el tio va entrar, va pixar, però justament qui va entrar mentre el tio estava pixant era la mestra, na Victori, que d'aquí ve el nom. I el va agafar pixant i li va dir, Toni, vine aquí, que te monestaré, no sé què. I el tio va dir, no, que me'n vaig a l'examen, que ritat. I el tio va sortir corrents i la mestra el va perseguir fins a classe.
0: I conta un poc aquesta història, la cançó.
2: Sí.
0: I ho pot tot, no? Quan no podria ser d'altra manera, la mestra, que dona Victòria.
2: Dona Victòria.
0: Abans de començar, si vos per ahir, fem tocar un acord per veure'm si encara sona bé, si he de resolar qualque cosa.
2: Sona bé.
0: Sí. Aquí, bé. Sí. Sona bé. Crec que ho arreglarem. Au, vinga, començau amb bola.
2: Bé, aquesta cançó es diu Victòria Coliflori. Esperem que vos agradi.
1: Marca 1, 2.
2: 1, 2, 3, i...

0: Moltes gràcies.
1: Avui, Victòria Colifuari, ja té cançó, eh, Victòria Colifuari. Segur en contacte encara amb elles, o no?
2: Què, perdó?
1: Estàs en contacte amb en Victòria Colifuari?
2: Bueno, el meu germà, que el meu germà ara ha començat primer de batxiller i m'ho permet que la tindrà de mestre.
1: Sí, eh? I la mira, li pot dir, mira, el meu germà t'ha dedicat una cançó. T'han dedicat una cançó. Beníssim, i vos recordam que sereu un dels grups, actuareu a les 6 en aquesta cala brutal local, que és aquest dissabte. Hi ha moltíssimes activitats, però volien conèixer l'actuació de Truc, que sou vosaltres. Més experiències. He dit que ho he anat a més llocs, eh? Ara estava mirant per xarxes, estem que mos deleitàveu amb el Victòria Colifuari, que és molt bona la música i la cançó, a més, eh?
3: També gràcies.
1: I anava a mirar, estava mirant també que ho ha estat a molt més d'esdeveniment, no només heu anat en el Xam Roxy, que és veritat que ha estat a on més vos heu, a més que a part heu tingut vau tenir premi, vau guanyar aquests 1.000 euros.
2: Molt agraït.
1: Exacte, però sí que també veig que, i segueu tocant en el Xam, i nou.
4: Sí, hem tocat una altra vegada.
2: Sí, perquè també el premi eren els dobbers i també més dates per tornar a tocar.
1: I heu tocat aquest estiu, i 24 de juliol he vist també cosa, també 24 de juliol.
3: I ara estem pendents per tornar a tocar.
2: Varen tocar a principis d'agost, crec que era, una altra vegada en el Shamrock, i aquesta segona vegada sí que és perquè va ser més caòtica, perquè el agost, passeig marítim, a les 10-11 del vespre, estava petat el bar. Que jo crec que mai havien tocat un puesto en tanta gent tan junta i tan gata, també se pot dir.
1: Això sempre ve bé, perquè a vegades dius, mira, la gent s'anima un poc, perquè després a vegades, si no, que fas, no potenciaran nosaltres des d'aquí, ser begudes alcohòliques, però sí que és veritat que de vegades...
2: Però sí, va ser caòtic.
3: No, i a part que eren molta gent, eren estrangers, i mos demanaven canviar repertori, i mos varen sentir amenaçats. Oasis, Oasis, please, Oasis.
2: I came from Oasis.
1: Bueno, clar, és que Oasis, crec que diu Oasis, que diuen, és molt Oasis.
4: Sí. Però, referent a el que tu has comentat abans, que altres concerts que han tingut, jo he de dir que jo he tocat a puestos que mai hauria pensat que tocaríem. Hem tocat en els típics sopars de la fresca...
2: Bé, a la cala, fa 2 o 3 anys, no me'n record, van tocar en el sopar de la fresca que se fa a final d'estiu, que era la plaça de l'Iglesi.
4: Però d'una manera molt més...
1: El sopar de la fresca, has dit.
2: Sí, el sopar de la fresca, era, sí.
4: D'una manera molt més familiar, ja me'n record, és que de vegades i escoles han tocat també...
1: Sí, ho he vist. Una que es diu Arcángel, pot ser? Sant Rafael.
2: Arcángel, Sant Rafael, sí.
1: Sant Rafael.
2: Sant Escola quan era petit, sí.
1: I una altra cosa que vos anava a demanar, és a dir, grups que vos han... Ja sé que sou molt joves, ho dic que teniu 20 anys, però heu escoltat música, és a dir, suposo que des que vareu néixer heu escoltat música. Grups que vos hagin influït.
4: Jo el xerraré després, si vols, que hi xerrin, perquè ells dos són més per a ells.
1: Saps què passa? Que en Biel he vist un pot tímid i cus a l'actuació. L'he vist com que estava així en el micro, com a
3: cop. És que jo el meu és la percussió.
1: La percussió, sí. I per que és que no teníeu... Perquè havien quedat d'una caixa de ritmes, però
3: no... Sí, no, és que he sortit de casa i m'han quedat que duria la caixa quan ja estava en el cotxe.
1: Clar, és que ja he contestat tard també en Lluís. Bé, de totes maneres no serà la darrera vegada. La primera ho és. La darrera no ho serà. Espero que no ho sigui, perquè hem de potenciar. I a més, com que es fareu més actuació per aquí, per el municipi, segur que tal. Anem en el grup, si vos pareix.
4: Que comencen ahir dos, que tenen un estil més perescut.
3: Sí, nosaltres, la veritat és que tot el tema de rock espanyol, i això sí que ho toquen molt més, com pot ser Estopa, El Canto del Loco, Hombres G, Melendi... Tenim un repertori d'aquest que els... No sé, la veritat que els hem escoltat molt, molt.
1: I això, per a Biel, us heu escoltat perquè vosaltres us heu descobert o perquè, per exemple, la vostra família, ton pare, ta mare, han escoltat Hombres G?
2: Sí,
1: perquè ho heu escoltat durant la vostra...
3: Sí, però també hi ha molta música que no... que els meus pares, per exemple, no escolten gens o tampoc no és el seu estil.
1: I l'has descobert a tu.
3: I jo l'he descobert com a exemple d'Extremoduro. I després, per exemple, sa mare d'en Lluís, que quan toca amb Melendi,
4: no pot,
3: li supera i no pot.
1: Hi ha molta gent que no l'aguanta.
3: I no sé, també hem pogut descobrir pel nostre compte l'estil de música que mos agrada.
2: Sí.
1: Lluís, tu més o manco per...
2: Sí, el que ha contat bàsicament en Biel, que jo sempre m'agrada més un rotllo així en espanyol. Bueno, però que de petit jo crec que tots, en qualsevol moment, ens han hagut d'agradar Beatles.
1: Sí, tenim aquí un fan dels Beatles. El nostre company Bruno és un fan dels Beatles.
2: Sí, tots hem escoltat i em sembla que vas creixent, jo crec que te vas espel·litzant amb algo, però la base de tots, jo crec que sempre ha estat un poc els Beatles. I després, sí, el que ha contat en Biel, així en espanyol, l'Hombre G, el Canto Loco, Melendi i tal. Encara que jo he de dir que també em va agradar molt, va haver una època que quan vaig començar a tocar el ball, em va agradar molt un grup que se deia Kiss, que tenien la cara pintada.
1: Sí, Kiss,
2: i tal.
1: Sí.
2: Em va pegar molt fort i, de fet, jo inclús els vaig anar a veure a Madrid.
1: Sí.
2: En el seu darrer concert.
1: Sí, ja ho anava a dir, perquè ja que devien estar els post-timers, tenen una edat ja, que deuen tenir 70 i pico d'anys a prop d'això.
4: Bé,
1: Roc, jo... toca tu, que ha dit que estaves un poc més...
4: Vale, jo sé coses, jo sempre... Jo m'agrada la música en general i estic obert a tot. La música espanyola m'agrada i la veritat que està molt xula, però jo he de dir que som més de rotllo anglès, sobretot m'agraden els 60s i els 70s, pot tenir el Young, com ha dit els Beatles, els Rolling, els clàssics, els Kings, sobretot, també, i molt d'altres, també, de garage i coses d'aquestes. Jo sí que és vera que tal vegada nosaltres, el bo que tenim és que, com que és un poc divers i tots ens agraden coses diferents, aconseguim fusionar i dir-lo aquí cap, ens respectar molt de vinga, ara toca amb aquesta, i, o ara amb aquesta en anglès, o aquesta en espanyol, i fins i tot en català, a la millor vegada fem alguna tanto meu penya.
1: Fem un mix, eh? Fes una terme al mig, si m'esclau. I això supos que després és el que hem parlat abans, això de set lletres i de composar, ha d'influir de qualsevol manera.
4: Sí, l'únic que set lletres sí que és vera que dir-lo aquí cap, hem decidit o no està escrit, però entre nosaltres, que sí que és en català, així, en mallorquí...
2: Però això més que res bé, perquè és la llengua que xerram entre nosaltres.
1: Sí, sí, vostra llengua. Supos que pensàveu en català, estimàveu en català, plegàveu en català...
3: Sí, no? Sí. És el més còmode, per si has d'escriure, te surt tot.
2: Sí, perquè és més natural.
4: Sí, te surt de l'ànima...
2: Perquè si em enviar, per exemple, a xerrar romano, pues faria les cançons en romano.
1: Això, probablement sí, seria així. Probablement seria així. Cadascú tria la llengua que ha nascut, la llengua materna, que en aquest cas és vostre en català, i pensau i vos surt i sentiu en català, supos que...
2: Ben natural.
1: Que és un poc així. Lots, anant per la segona cançó. Què mos proposau en aquesta segona cançó?
4: En aquesta segona cançó, tal vegada per així canviar un poc, la cantaré jo, que sigui Pa amb oli, i bé, és un poc xerra sobre el menjar, que jo sempre ho dic i feim un pot de broma en els concerts, dic, quin era el millor menjar o que heu sopat avui? I tothom diu, bé, pizza, jo l'altre no sé què. I jo dic, cago en nena de tonteries, lo millor és un bon pa amb oli, millor aquí, i així rim un poc. I bé, és la típica blusera i que li feim el nostre toque.
1: Clar, i la història del pa amb oli només és aquesta que acabes de contar. No és com cal flari.
4: No, de fet, no, però...
1: De victòria cal flari, perdoneu.
4: El bo del pa amb oli és que a lo millor no s'ha escrit abans la història, però s'ha anat escrivint, perquè hem fet concerts i m'han duit no me'n recordo un a Inca allà dalt. Bé, sí. Un concert que vam anar a fer un aniversari i me'n recordo cantar la cançó i a meitat de la cançó se'n va una senyora i torna amb una palangana plena de pa amb oli.
1: De pa amb oli. Mentes
4: tocava. Començava com així a repartir.
1: Puntasso ja, a mi del concert.
2: Fer rock pot dir que sempre està amb el pa amb oli i se fa una pradina, no?
4: Hombre, amb les pradinetes són les que fa a mi el pa amb oli.
1: I també sabeu que el pa amb oli té tot una cerimònia, hi ha gent que hi posa primer la domàtica,
4: després
1: el patxoli. Hi ha un pot de controvèrsia.
4: No, però és això, el de sempre, és que si tu tornes cansat de casa, sopar, jo crec que és un bon menjar perquè és un moment, treus el pa, el torres i poses un poc d'oli, sal i tomàtica i després quatre embotits i ja tens allà...
1: Sa i vol de fer.
4: Sí.
1: Avui, anem amb aquest pa amb oli.
4: Sí.
1: Avui, molt bé.
2: Adeli.

0: A veure, Lluís, me passa la sal. Passa la sal i tu passa amb el cedrí d'oli i farem un pa amb oli, aquí.
1: Bueno, ja vull un bagel.
0: Un bagel, eh?
2: De tonteries.
0: Al·lots, mos passa aviadíssim, eh? Quan feim directes i coses d'aquestes així, mos passa molt aviat i demanam... Espera un segon que m'hem... Sí, sí, te tinc menjar, Lluís.
1: Hola.
0: Sí, sí, sí, hi ets. Me pensava...
1: També, estem presents.
0: Estem això del tècnic, no glomeu, a cap. Sí, faig un poquet de coses així. Nancy, si vos pareix en so concert de dissabte.
1: Sí.
0: Quina sorpresa mos preparau? No vull dir que tot que us siguem, perquè ara acabarem amb una cançó que no podria ser donat, en teniu una altra, suposo.
1: Home, sí. Tenim, si voleu, podem fer aquí els concerts de dissabte. Si voleu, podem fer aquí sense.
0: Home, els oients s'han d'anar a dinar, suposo. Ara suposo que estan preparant el pan boli que seva.
1: Claro.
0: També se'ls han tret gana de pan boli. Nosaltres encantadíssims estaríem, però clar, els oients s'han d'anar i no en tenim. I a més, ha de venir qualcú a veure vos els concerts i fem els concerts d'aquí, no se'n ha sentit, eh? Els directes, a vegades...
1: Seran de pan boli, això és com un aperitiu.
0: Exactament, això és un tast, un petit tast que fem per la dissabte.
1: No, i el concert d'aquest dissabte esperareu festa, primer de tot. Podeu esperar festa i bon rotllo, la veritat. Passar-ho bé i tenir hora i mitja o dues pues de desconnectar i de disfrutar, pràcticament.
2: Sí, tocarem un pot de tot. Suposo que com que tenim molt de temps, tocarem tant les nostres, tocarem alguna... segurament...
1: alguna versió neta.
2: Sí, alguna versió espanyola, alguna potser fins i tot anglesa. Ja veurem. És que també nosaltres hem de dir que mos surt un poc de com veiem el públic, si el veiem receptiu o si no, o el que mos faci ganes.
1: Si nosaltres sempre mos solem adaptar bastant.
0: Clar.
1: Les circumstàncies.
0: Però que dèiem després, que abans no potenciarem això, que veure que si trobes el públic on fire, que diuen, clar, és que te poses el feedback que hi ha entre el públic i vosaltres, que al cap i al fi és una comunió, que hi ha entre els músics i el públic, és això. Biel, qualque cançó que tingueu ara nova, que digueu, ara farem la sorpresa i la presentarem a la cala.
3: Sí, és una cançó que només vàrem fer, que vàrem tocar a Factoria de So i la vàrem presentar allà i seria un no he previst i és una cançó que m'agrada molt per el ritme, perquè transmet molt bon rotllo i en Lluís aquesta cançó la va escriure en Lluís i és d'una anècdota que on jo estava present i clar, me fa més gràcia encara que
1: escoltar eren
3: de festa i d'allà, d'una anècdota va sortir aquesta cançó que per jo és de les que puja en
1: el
3: top.
1: Podríem dir que no m'agrada emprar la paraula romàntica, però és una cançó que té bastant de sentiment, bastant de càrrega sentimental, i nosaltres considerem que transmet bastant. Sí. Que al fin i al cabo és el que sempre cercam.
3: Uh-huh. Sí, completament.
0: I aquesta també l'heu tocada en la Factoria, eh? Factoria de Samarita.
1: Factoria de So,
0: sí. I va ser inèdit. És que hi era, ho va escoltar, si no l'ha escoltat. Heu penjat les xarxes?
3: No està penjada de cap banda.
0: Això és una gran primícia que tindreu ara.
1: Però donarem el ple.
0: Què feu, la toqueu ara o no? No toqueu aquesta, toqueu una altra, si un cas la deixem perquè la gent vagi dissabte i que escolti aquest inèdit que vau tocar a Factoria de So. Vau afegir qualque cosa més, al·lots?
2: Jo volia explicar a lo millor un poc lo de l'inici del nom del grup, que tu m'ho has demanat i no m'ho he acabat de...
0: A veure, vinga.
2: Bàsicament, el nom de truc va sortir molt després de la formació inicial del grup, perquè nosaltres en un principi era com el que hem dit abans, és com un hobby, una cosa que fèiem perquè mos agrada i passar l'estona i passar-ho bé. I en un principi vam estar tocant, jo crec que un any i mig, fora cap nom, i me'n record que molta gent del públic m'ho deia després, m'ho ha agradat molt, com vos deies, tal, i nosaltres no tenim cap nom ni res. Inclús un aniversari d'una família d'en Lluís, me'n record, va sortir el nom de M40, perquè...
1: Sí, perquè és que nosaltres duien com dos anys tocant a puestos i com vos deies? Pues no ho sé.
0: Sí. I M40 va ser més hora.
1: No, M40 va ser perquè van tocant el cumple de la meva tia, que s'anava Marina, crec que li enviàvem un besito.
0: Sí. Ah, Marina 40, faig
1: ara. Marina, i feia 40 anys.
0: Sí, tot ho enlligau, en Victoria Califlori, tot ho enlligau. Sí. Una passada.
1: Però és que no, perquè mos sonava a emissora Autopista de Madrid, la M40, que te van dir, hòstia, això no pot ser. I un dia, literalment, després d'una setmana, van dir, és que no poden continuar així, m'ho han de seure i hem de decidir un nom.
2: Sí, i pensant i pensant, no sé, en un principi jo vaig dir retruc, perquè jo, bé, som molt fan de joc de truc, i el joc de cartes, ells dos no en saben tant.
1: Bé, ja n'he pres.
2: T'hauré de parar
3: avui. Estem en procés.
2: Sí, però en el meu poble s'hi juga molt.
0: Sí, sí. Els pobles en general.
2: Sí, en general. I jo crec que és un dels millors jocs així que hi ha, o com a mínim, propis de la terra de Mallorca. I un poc en aquest o no, i a part perquè és un nom ràpid, senzill de dir, i fort, que és truc. I no sé, i ens va agradar a tots i van decidir aquest.
0: Beníssim.
1: Jo he de dir que quan en Rob va proposar el nom, deien nom tal, i sota en Rob va dir, i com us pareix li dient truc? I dius, hòstia, quin nom més bo, nom curtet, tal. I jo he de dir, ara m'ho perdoneu, però que no sabia que era un joc de cartes. Perquè veig que tenien 15 o 16 anys, i va dir, quin nom més guapo, i em va dir, ah, que és un joc de cartes. I jo, ostres, ara no ho sabia.
2: Va ser així un poc, va sortir, no?
1: Sí, sí.
0: I ho vau tenir clar des del principi, truc, eh?
1: Sí,
2: sí, jo crec que
0: bueno,
2: sí.
0: Bueno, hi havia la DM40, perquè això va quedar ja...
1: Sí, sí, sí, això ja és història.
0: Això va quedar història. Però no deixa de ser graciós, eh? I igual sí. Que en Victoria Califrori, és història, no? Me digueu que no té xitxa. Aquesta història és molt bona.
1: Trobem que és original.
0: És molt bona. I d'on quina acabarem, ara?
1: I de menys que sóc que acabem el nostre concert.
3: Sí,
0: sí.
3: Vols fer...
2: Feliç.
3: Sí, vols fer feliç.
1: Jo volia fer... Que aquesta cançó, clar, no tens res a dir, només història? Que sereu feliços quan l'escolteu.
2: Ah, no, vol que fes el comèdic que fem quan estem en directe.
1: No té més, té història.
0: Sí, heu d'estar drets per a Rafa.
2: No,
0: el més perquè el micro després ballarà.
2: No, el més que res perquè hem de fer un pot de show.
0: Ah, bé, el show ja t'he sentit en Sopambali, que des Pambali, millor, això ho feu tu.
1: Vols
0: fer show? Els micros són vostres, feu el que vulgueu. I d'ahir, si vos pareix, mos despedim ja amb aquesta cançó, convidam a tothom que aquest dissabte el xis vengui per a vos, i no només a vosaltres, començàveu el xis, però després hi ha molt més grups.
2: Sí, home, és que venguin a disfrutar de la festa.
0: També es comença a les 9 i mitja de matí, que van
1: despertant
0: tot el dia. I de res, que moltes gràcies per ser aquí, Lots, i bona música sempre.
2: Gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi bé, escolta'm, i d'ahir...
1: Feliç, feliç.
0: Feliç, i d'ahir, vinga, m'ho anem aquí, feliç.
3: Roc?
1: Què te passa?
3: No estic bé, no estic bé.
1: Què te passa? Estàs trist?
3: Sí, estic molt trist.
1: I d'ahir, vols ser feliç, ara?
3: M'agradaria ser feliç.
1: Exprimo-lo jo, que te farem feliç, no te preocupis.
3: Sí.
1: Tu... Ara voldries canviar de tristesa a felicitat?
3: Sí, sí, jo vull ser feliç.
1: Vols ser feliç?
3: Sí, vull ser feliç.
1: Primo, vols ser feliç?
3: Sí, jo vull ser feliç.
1: Volen ser feliços?
3: Sí, tots volen ser feliços.
0: Volen ser feliços, sí, sí.
1: A veure la cançó, Feliç, Feliç. Feliç, Feliç.

0: Moltes gràcies.
1: Quan servir la beguda ben freda a l'estiu és igual d'important que reciclar la botella de vidre dins l'iglú verd.
2: Quan et preocupa tant la presentació del teu plat com que no hi hagi residus a la teva platja, llavors estàs d'enhorabona, perquè Covidrio cerca l'establiment hostaler més sostenible amb la seva campanya Banderes Verdes. Informa-te'n a www.banderaverda.es.
1: Aquest estiu posa el medi ambient per bandera en el teu local.
2: Ecovidrio. Moviment Banderes Verdes.
3: Respira. Gaudeix. Això és Ràdio Pollença, el 107.9 de la freqüència modulada.

0: Molt bon dia a tots, benvinguts un dimecres més en el nostre programa Món del Vi, avui amb aquest 16 d'aquest mes de setembre, que va de les veremes. Avui vos explicaré per què vos dediqueu a cultivar les vostres vinyes, a la biodinàmica, que és un dia de nòdul. El dia de nòdul, sabeu que és un dia d'eclipse, que de tot el que sempre parlam, de, que no és bo, no és bo anar ni siquiera a la finca, com diuen el que fan a la biodinàmica, però si teniu qualque feina que fer, feu el mínim. Heu d'esperar dijous, que serà fulla, que comença a les dues del cap vespre, precisament, i continua divendres fins a les 7 de l'hora baixa, que entrarà flor, si hi teniu. I, a més, vos volia avisar que dissabte, a partir de les 6 del matí, ja s'acaba el temps de trasplant des de Cossiol a la terra. Molt important això, perquè en aquest mes que comença ja a poder haver-hi, que podeu sembrar qualque arbre fruital i sobretot cossiols, en aquest cas vol tenir alerta a l'hora, en el moment, de fer aquest trasplant de cossiol. O sigui, ho torno a repetir, fins dissabte, dia de nou, que comença a les 6 del matí, així és que pràcticament teniu tot el divendres, que és dia de flor, a partir de les 7 de l'hora baixa, i podeu fer aquest canvi de en el lloc de vostres cossiols. Bé, amics, avui és un dia, com sempre, molt especial, perquè, segons he llegit els meus manotica que tinc de fotos i de programes que hem fet, faria més de 16 anys que venim a les vinyes de Mortitx a fer aquest programa, a realitzar el programa de Món del Vi. Bueno, sabeu que el que vos incorporava ara a la ràdio, escoltar el nostre programa, les vinyes Mortitx se troben a la històrica possessió de la Serra Tramuntana, a Escorca, un lloc reconegut com a Patrimoni de la Humanitat de l'UNESCO des de 2001. O sigui, estem a un vell vall on aquestes vinyes estan des d'aquests microclimes tan especials, on tant les varietats autòctones com les forènies s'han adaptat molt bé en el seu entorn, donant uns vins anomenats que els deien d'altura, ja que aquí 460 metres del nivell de la mà tenen una influència que hem convertit en vins d'alta expressió, reconeguts per moltíssims tastadors i de llocs on són molt diferents del que és el pla. Sempre hi ha la part, si s'hi agrada només, això ja va hagut de cada un, però que feim que convertim, que fon un vins més alt de Mallorca. Record que fa, m'apareix que fa tres vermades, que va a germenar el celler més alt d'Europa, que estava a Alto de Inazares, a Múrcia, a 1.553 metres, on veu la vida de la vinya, on s'adapta. Allà va ser la supervivència entre nevades i granissats, i els seus vins tenien un caràcter únic. Malauradament, que fa un any i mig, el seu propietari mos va deixar, però va quedar la seva feina, i mos donava ànimos també, perquè aquests vins que estan a les altures, que cada vegada més pareix que el canvi climàtic mos farà arribar més, cada vegada més, fan que aquest vin de que tenim avui en Mortitx, que m'ho dic, mos hi trobam, podien trobar l'expressió, com sempre. I, bueno, avui tenim, estem en un lloc de privilegi, un dia estupendo, no sé si ja podríem estar millor en bona companyia, a la caseta que sempre, que vos reconeixem a les fotos, que en Fernando Periana sempre mos fa, que fan per allà unes, seria com una sala de tast, i per fer, de fora, de vora les vinyes, en aquell cas, jo em recordo quan venia la primera vegada a fer on davall una usina centenària, però també aquesta que tenim a nostra darrere, crec que també, o pot ser bicentenària, perquè en el final, clar. Bueno, i com és normal, vos faré presentant lo que és aquesta llarga taulada, però el primer que hem de fer és xerrar amb Antoni Carbonell, perquè Antoni Carbonell és el president, diríem, el president no nou, sinó un altre entrant, han fet un canvi de presidentes, que eren Pere Nadal, que també el tenim aquí avui, i avui tenim en Toni aquí, mos dirà aquests canvis com se fan. Toni, bon dia, benvingut al nostre programa Món del Vi.
1: Bon dia, igualment, gràcies per la convidada i per venir a fer aquest programa que feis de forma anual. Nosaltres a Mortit tenim la Constitució de la Societat, que dins els seus estatuts mos parla de que han de tenir o xarres tenen una duració de 5 anys. Aleshores aquests anem fent les eleccions i de més de xàrrecs, i després una vegada que se presenta

0: presentat per ser del Consell d'Administració, és el Consell d'Administració, dins el propi Consell d'Administració, qui tria els càrrecs.
1: Hem de recordar als nostres oients que, per suposat, Mortitx és un enseller molt conegut, però pensem que estan parlant oients que s'han incorporat al nostre programa i no coneixen Mortitx. Així com és, diran, com és que hi ha elecció de president? Bueno, Mortitx, suposo que és l'únic que coneixem, que és una societat anònima, no? Que té socis, però jo no en conec d'altre.
0: Sí, bueno, dins Mallorca n'hi ha d'altres. Sí, hi ha Franja Roja, que és amb pèls roses, després hi ha Bodella Ribes, que també veus, no? Però, bueno, és dir, nosaltres, ara a Mortitx, enguany, farem el 25 aniversari de la seva Constitució. L'escriptura de Constitució és del 4 de juny del 2001, si no recordo malament.
1: Sí.
0: Aleshores, bueno, se va començar amb un capital social aproximat d'1.155.000 euros.
1: Oh, passat-te. Millor de pessetes.
0: Euros.
1: Euros.
0: Era un milió d'euros, sí. Ja, un 2001 ja hi havia l'euro. És a dir, és un milió...
1: Sí.
0: És un milió 155.000 euros, que té les antilles pessetes devien ser 160 i pico de mil d'euros.
1: Sí, sí.
0: De pessetes, sí. Perdoneu. Aleshores, bueno, aquesta societat se va constituir en 53 socis. D'aquests 53 socis n'hi havia uns 47 que eren persones físiques, és a dir, persones titulars que actuaven en el seu propi nom, i hi havia unes 6 o 7 societats, és a dir, que componien... aquestes persones representaven a societats.
1: Mm.
0: Actualment, d'aquestes 53, hem augmentat a 55, dels quals n'hi ha uns 49 o 40, uns 50 per mi, que són persones físiques, i mos queden 3 o 4 societats d'aquests, sí, 55.
1: Sí.
0: I el capital social, pues, s'ha anat ampliant més del doble. Estan rossant 2.000.000, quasi 900.000 euros de capital social, i s'ha anat incorporant en compres, ventes de distints socis que han anat venent les seves accions, que han comprat altres socis, i s'ha fet també, s'ha optat per fer ampliacions de capital. I aquestes ampliacions de capital eren per als propis socis que aportaven o s'adherien en aquesta ampliació de capital. Aleshores, bueno, actualment estem amb aquesta capital de 2.900.000 euros, i són 55 socis, yeah, actualment.
1: Yeah. Per aclarir una miqueta, que veiem, m'ho demanen, Mortitx, que se creuen que tot és vostre, la possessió de Mortitx, com he dit, i ja veiem clar que no, que això és una petita part, no?
0: Sí, sí, la vinya Mortitx està separada o està fraccionada en tres zones. La nostra, per ser egoista, la diré la primera, que és el que era l'explotació agrícola que tenia en Ben Jacober, que quan va agafar la finca. Després hi ha les cases ves de Mortitx, i després la part pública. I en Ben Jacober el que va fer va ser dividir-la amb aquests tres trossos. La part pública la se va quedar, ja ho diu pròpiament públic el govern balear, l'explotació agrícola la se va anar quedant distintes empreses, i darrerament nosaltres vam ser de res que vam entrar, i les cases, pues, les cases són l'antiga possessió que està és de titularitat totalment privada i personal.
1: De tota manera, és un agraïment que hi hagués aquest grup de gent que en un moment donat volgués pensar de sembrar vinyes aquí, sobretot la part de protegir el territori, perquè tot això va ser la seva idea, sense que encara no havia entrat a la tramuntana, no era, però era una finca,
0: exacte,
1: no ho diria olvidada, però allunyada.
0: Era una finca coneguda dins Pollença, sí, per la seva explotació, exacte, agrícola, i hi havia molta de gent de Pollença que hi havia fet feina,
1: exacte,
0: hi havia
1: vengut
0: a fer la temporada i demés. Aleshores, sí, mos han constituït aquí, i la veritat és que hi ha una

0: per dir-ho de qualte manera, un sentiment de
1: Clar.
0: que sigui, que almenys qualte mallorquí tingui qualte part de la zona de la Serra de Tramuntana, perquè la veritat és que quasi tot ja està en mans externes i molt poques societats o empreses puguin dir que tenen un tros de la Serra de Tramuntana, no? És a dir, aleshores, tampoc això és una cosa gratuïta, les ajudes que tenim són petites i poques,
1: bueno.
0: I la veritat és que tot ha sortit de l'esforç dels propis socis, que amb aquest tarannà d'aquests 25 anys, la veritat és que no hem vist ni un xavo de benefici, no?, per dir-ho de qualsevol manera. Aleshores, no és tot el que llueix, però sí que hi ha un sentiment veritable d'estimació i de...
2: Això encara més s'agraeix, perquè suposo que fer un dia fer un celler, beneficis per un renets,
0: exacte,
2: ja no nets, sinó renets. Mira, jo les trobades que faig del món del vi, sempre hi ha aquesta pregunta, no?, de Mortich, qui són els propietaris de Mortich i com estàs a dir? I jo els conto aquesta història, i ho troben de lo millor que hi ha, diu, ojalà s'hagués fet en molt de lloc de Mallorca, d'aquesta protecció de territori, i al mateix temps està dins un entorn natural, que també entre la verdor i la forma de concessió de la terra, no si això hagués quedat a lo millor malament en mans d'altres, això estaria abandonat, a lo millor perquè l'explotació no seria
0: exacte,
2: tal. O sigui,
0: exacte.
2: Va ser una bona idea i que, per sort, continua i que, a més, per on jo diu, seu bon vin se fa.
0: Efectivament, de lo que estan contents és de la qualitat de nostres vins i de la feina que fa l'equip humà de les vinyes. És a dir, que és una empresa, aleshores, que sempre ho han dit, és a dir, gràcies a l'equip humà que tenim de treballadors, mos han duit fins aquí on som.
2: Clar, és que sempre és un equip.
0: Perquè nosaltres, la veritat és que tenim pocs coneixements professionals de tots els socis, tenim un coneixement limitats. Aleshores, no hi són, sense l'ajuda de tècnic, no hi són pogut arribar a qui on s'ha arribat, no?
2: Bueno.
0: I la veritat és que està molt content de l'agilitat d'ovins i de lo que hem pogut fer fins ara.
2: Bueno, ara que has dit això, ha pujat en Llorenç, l'enòleg, a Correnços, perquè bon dia, Llorenç, benvingut, que vens a totes. Ja, però has dit que val de verema, no? D'on venir del celler, no vens...
3: Just ahir vàrem acabar de vermar.
2: Ai! Ja ui, que faig justet, eh?
3: Sí.
2: Bé, de totes maneres, jo vaig fer l'altre dia la Ronda de Veremes i vaig veure la gran desigualtat que hi havia a Mallorca, amb aquest estiu històric, que se podria dir que ha fet, el sofriment que han tingut les vinyes. És curiós, perquè tant de Banyamufar, ja havien coi la malvasia feia dues setmanes, però aquell senet encara no havien ni començat quasi, havien començat feia poc. A la zona d'Angelabert, de Manacó, hi havia molta de negre per coir, i a la zona de Campos, encara estava en començament, hi havia zona, no?, com el Minisalem, que també hi havia Esperança, Nadal, que mor deia, jo encara me queden a Montenegro, que no vull coir perquè encara no és molt madur. O sigui, hi ha hagut una desigualtat que, amb aquesta, diríem, calor, i a més s'ha fet adelantar, no? Aquí, sabem que hi ha un microclima, però com ha estat l'any aquí?
3: Ha estat similar l'any passat, vull dir, s'ha adelantat bastant, vull dir, van començar aquí dalt, van començar la segona setmana d'agost. Right. Unes vinyes que tenim en Llobre Pollança van començar dia 3 d'agost, van començar enguany. I jo record quan vaig començar aquí el 2009, acabaven de vermar 12 d'octubre. Ara estem acabant un mes abans.
2: Més abans.
3: Sí. No només el clima, també tu estàs, mires de fer un vins amb menys graduació, cuis abans, mires de cercar més frescor, però la mitja són 15-20 dies de cuir abans.
2: Sí. De totes maneres, el que sí, dit lo dolent que hem tingut, que baixa producció, gra petit, grau...
3: Això té una part positiva, que concentres més tant els aromes com els sabors com l'acidesa. Sí que potser ha quedat un poc més el rendiment més baix, però no molt més que l'any passat, no hi ha molta diferència.
2: Però el que volia dir és que la part sanitària ha estat molt bona per tot.
3: Molt sa.
2: Com es deia un vinyova, com es deia aquí, ni amb aquesta calor no entrava cap mosca. Bueno, sí que hi havia un mosquerver que ha donat per la part de Santa Eugènia.
3: Sí, però com que ha hagut poques pluges tampoc ha fet molt de mal enguany.
2: No, no, però serà un vini grau que deien altres escolions, perquè nosaltres tenim una finca que està veïnat d'un que té mosquiar, no, a la millor necessitat de temps, i està totalment picada. En canvi, nosaltres, a la millor, vam prevenir antes d'hora, i això també és un factor.
3: Sí, el mosquiar t'has de prevenir. Una vegada el temps ja no, ja sí. No talleus de damunt.
2: O sigui, sanitat, tant en blanc com en negre...
3: Qualitat molt bona i sanitat perfecta.
2: I la producció, com has dit...
3: Uns 75.000 quilos. Sí. L'hem passat, m'han fet 79.000, en guany 75.000.
2: Sí, sí. I també te'n demanava la Giró, perquè la Giró, tu saps que el Giró Ros que teniu aquí té una personalitat, de cada vegada m'ho demostra més, el Recofret, conegut, en guany com se porta, perquè és un valent...
3: En guany, en Malvasies, que és part de Recofret, molt bé, sí. Estic molt content. I a Giró, de moment, també. De moment l'ho he contestat. Fins ara, molt bé. Després el tastarem, des de l'any passat.
2: Sí, tenim una... Bueno, el tastarem després. Però podem fer com... Podem fer a veure com el començarà a fer ara i podem tastar vint mentrestant, perquè el nostre col·laborador sempre ens agrada. El provarà un poquet antes. Llorenç, de totes maneres, això tu mos xats ver que comença a ser un poc... preocupant a la zona nostra de Mallorca, per aquí ha arribat també.
3: Aquí n'han tingut a vegades, sí, n'han tingut i és el que dius, quan te'n dones compte que el temps fas tard.
2: Preocupa molt perquè més que molta fongs això, perquè serrava amb diversos viticultors me deien, mira, això cola la loteria, si acertam ho salvam, però si no acertam, i jo l'altre dia a mi se l'any mateix en Rosa m'explicava que hi ha hagut una finca, un tros de finca seva que no havien estat atents, van esquitar un tros, però no van por ell i ja estava
3: i ja està, sí.
2: O sigui, que és tremendo, no?
3: Sí, ataca la fulla, se mor la fulla i la planta ja no pot fer la feina de fotosíntesi i ja no madura, ja quan toca.
2: I en negres, que és veritat, negres, totes les forànies han respost bé, amb el lot.
3: Sí, vull dir...
2: Sí.
3: Ja, no, vull dir, el Cabernet i el Merlot, per exemple, nosaltres ja no esperàvem que madurin per fer negre, sinó que ja quasi tot ho empleem per fer rosat.
2: Ah, ja, clar, ja no...
3: I ja ho cuim un poc abans, si no, la pell madura més complicat amb aquesta calor, sí. És més difícil fer segon quin vin negres.
2: Jo crec que moltes vegades, i l'altre parlava amb un de científic de Serra, sobretot de l'evolució, sobretot del canvi climàtic, m'ho deia que estan fent un estudi sobre les varietats que nosaltres cada any tothom com se comporten, no? I troben que les autòctones, lògicament, tenen un avantatge, no totes, però un avantatge, i són més resistents, no solament a la sequera, sinó a moltes més d'enfermedats que possiblement ja els havien tingudes i en el seu ADN ja està. No? Que és un estudi que se fa, si això, quan saps, serà llarg,
3: sí.
2: Si això no basta el temps. Sabem que te frises,
3: Sí, tenim que seguir en marxa a tope i,
2: sí,
3: i no té molt de temps.
2: Volíem que mos diguessis el que tastarem avui, que
3: avui...
2: Millor perquè els nostres col·laboradors puguin fer, ja tenir una idea.
3: Havien xerrat de tastar Giro dels 25, sí. El Gorgollassa aquellet del 24 i el Dol de Gel. També
2: sí, famós un poquet de primer com ha estat...
3: El Giró, l'elaboram de tres maneres diferents. Una part amb inoxidable, una amb uns ous de gres i una amb barrica. ¿Vale? Mm-hmm. La barrica mos potencia aquest volum que ja té Giró en si, però al mateix temps volem mantenir la frescor.
2: Però el Giró sempre és d'aquí, Estan parlant de vida finca.
3: Sí, sí, de Recofret, de la finca de Recofret, que li deim.
2: És important això de vida finca, perquè, clar, ja sé que vosaltres, potser, compreu altres, feis altres vins en col·laboració amb d'altres vinyes, però jo crec que l'identitat de Mortitx està al vint de finca.
3: Sí, mirant que no siguis el típic Giro
2: sí.
3: No bastant de grau i volumen, és més fresc de lo que estem acostumats, mirant de ser que li aquest punt fresc i que ara mateix tingui aquest volum en boca que sempre té Giro.
2: Bueno, jo avui, un dia de flor, no crec, mostrarà moltes coses. I que més després, que farà el de Gorgollassa?
3: Gorgollassa aquellet, sí, que és una elaboració...
2: Gorgollassa aquellet, de dues autòctones, una antiga, però totes dues són antigues, sí. Però una que no estava aquí...
3: Mirant de fer un negre d'aquest d'estil més modern, de menys capa, de menys alcohol, de fàcil de beure, i bastant fresc i amb bastanta fruita.
2: Ha passat per barrica?
3: No, és de maceració carbònica.
2: Maceració carbònica? Ah, bueno, això...
3: Això i és bé. Un vi d'aquests més moderns per beure sense sí. preocupar-te de molt de grau ni molt pesat en tanins ni res.
2: Hem tingut en altres del nostre programa varis de Moixó Carboni, però el nostre oient sempre és bo que expliquem-vos què se fa la Moixó Carboni.
3: La Moixó Carboni és un tipus diferent de fermentació, se fica rem sense derrapar i amb falta d'oxigen, amb presència de gas carbònic, el mateix rem de dins va fent un metabolisme diferent que transforma sucres amb alcohol sense llevadures.
2: Ja, ja.
3: I tot això dona uns aromes diferents.
2: Ja. És un vi per beure ja, no? No és un vi...
3: Depèn, vull dir, si el fas...
2: Jo, per dir qualsevol cosa...
3: Si el fas amb més extracció, més temperatura i més temps, pot fer un vi de reserva, també.
2: També pot fer, sí. Llavors, això està molt bé. Però pareix que la idea sempre se fa per ser com un vi novell, per beure un mateix
3: sí,
2: any.
3: Sí, és el famós Bujolé, que diguéssim,
2: sí,
3: que és
2: el vi
3: per beure durant l'any, però sí. Després n'hi ha que també els aprofiten amb més extracció per tenir-los en bota i tot.
2: I després farem el rei de reis de la casa, que és el vi més comentat, que és el vi de gel.
3: Després provem el dol de gel.
2: Jo t'ho he comentat perquè la fira, de la nostra fira passada, de vi... Jo, molta gent que parlava de Mortit, sempre parlava de... Ah, el vi de gel, però no ho he provat altres. No ho he provat. Sí, però el vi de gel és... Saps què passa? Jo crec que siguin l'únic que jo conec per aquí, encara... Jo sé que hi ha qualsevol celler que fa les seves proves, que vol intentar fer. I, jo amb un mare diu, no, és que passa allà dalt... Està bé que facin vida allà, però escolta, no fan de la neu que hi ha.
3: No.
2: És aquí, expliquem-ho.
3: Impossible arribar a fer aquí, a més. Vull dir, se segueix fent Eichwein, Alemanya, Canadà, qualque lloc així, i no en poden fer cada any, imagina't aquí.
2: Exacte.
3: El que feim és vermar rem i el duim a una càmera a congelar.
2: Vale?
3: Prensam i fa el que és una criostracció. El mot se concentra i queda saigo dins el rem.
2: Ara m'has obert una porta, ja, que no em portarà que ho digui més, ja, a la fira, ja. Què dius?
3: Bueno, sempre ho explicam. No és un secret, això.
2: Però tu saps que n'hi ha molts que van a provar i no escolten, eh? M'ha agradat, boníssim, i tot això. Bé, Llorenç, ha estat un plaer, ja sé que t'ha engafat a la feina, ha estat un plaer.
3: Moltes gràcies, i benvingut.
2: De fet, enyorant, igual que ballada, ara hem de descansar un poc, ja, quan tot bulli.
3: I ara ja és el darrer cap de setmana, supos
2: sí,
3: que mos queda aquest, ja serà vida normal.
2: I t'estan vins i te tenim allà com a col·laborador, que sempre és molt bo.
3: Molt bé. Vinga, moltes gràcies.
2: Fins una
3: altra. Que
2: vagi bé. Bueno, ara us presentaré. Aquí tenim aquí les nostres col·laboradores. Que tenim avui, tenim col·laboradores. Tenim. Per començar, tenim la Catalina Bibiloni, la nostra experta en vins. Catalina... Molt bon dia i benvenguda una vegada més.
1: Bon dia, Toni. Gràcies.
2: Mortitx, aquest lloc, eh? Vins i... O tens paisatge únic i vins únics, eh?
1: Sí, el paisatge és bastant únic, comprat amb altres cellers.
2: A mi el que hem dit, que a vegades, eh? Ara tu mos faràs després el tast d'aquests vins, que m'ho explicarà ja Llorenç. Tu els coneixes, lògicament, però
1: sí.
2: Aquest dia de flors és un dia molt especial avui per tastar l'hora.
1: Sí.
2: Va
1: marcada de sa flor, de moment.
2: Sí. Ja sabem que no són biodinàmics, no ho fan els biodinàmics, però aquí la natura aporta la seva part, no? I també tenim a Francisca. Francisca, benvinguda.
4: Hola,
2: recent
4: bon dia.
2: Arribada
4: gràcies.
2: De lluny anys terres. Però ja vos contaré.
4: Bueno, ja vos ho contaré.
2: Sí, però aquí t'apareix l'ambient i tot. Un vint de Mortit, tu ja els coneixes bé.
4: Sí, també els
2: coneixes bé. Al final, com són únics, tenen un caràcter especial,
4: exacte. Li
2: han de dedicar un poc de temps del seu tractat. Malment sigui varietat coneguda, ja tenim, ja sabem que el Giró Ros l'han tastat d'alta varietat,
4: bueno,
2: nosaltres ho coneixem molt bé.
4: Que cada any són
2: que
4: diferents.
2: Que la mateixa, en teoria, no és igual.
4: Sí, i els vins cada any són diferents.
2: I al final,
4: segons, com ha dit en Joan, no?
2: Sí. Joan, el Llorenç.
4: El Llorenç, que, claro, influeix molt el clima, I compta bé l'any.
2: Sí,
4: enguany ha estat un any, per jo ha estat un gran any. Considero que crec que han de sortir un gran vins.
2: No, bueno, ja les tastarem.
4: Ens les tastarem.
2: La Francisca també és viticultora.
4: Petitona.
0: A Mortit segur que sortiran un gran vins.
2: També. I també avui tenim una presència especial d'Anna Rosa, que ha vingut amb nosaltres. Rosa, benvinguda una vegada més.
5: Hola, bon dia a tots i gràcies per la convidada.
2: No, és un plaer tenir-te sempre amb nosaltres. Ara no té molt bé per venir, però...
5: No. Vinga, no se passi un poc aquest estiu.
2: Bé, però el tens. La Rosa també és molt important per nosaltres, a part de la seva presència i que m'ho fa sempre, és tan simpàtic, eh? I més, al final, eres una col·laboradora més entre nosaltres. També tenim la part tècnica aquella, quan se plou, per dir el sulfurós com està. De nivell, i m'ho diràs després.
5: Després, tot arriba.
2: Sí, tot arriba. També avui tenim Norma Mario. Bon dia, Norma, benvinguda.
6: Buenos días, entre tantos grandes, creo que apenas podré decir la poesía.
2: No, Norma, hemos
6: tenido... A pesar del aroma que surgió al servir ahora las... I bueno, maravilloso,
2: de
6: gracias.
2: De nombre, després vos haurà preparat un poema.
6: Gràcies, sí, sí.
2: Per,
6: sí,
2: sí.
6: Gràcies.
2: Bé, seguim el tant. I també no mos podem oblidar també d'en Pere, Pere Nadal, que ara ha quedat soldat ras, ara ja, bueno, al final, ara ja, ara què t'han donat a tu? Qui ets ara?
7: Ara secretari.
2: Bueno, heu fet un intercanvi de paper. Així tot queda en casa,
7: bueno,
2: no?
7: Això mateix.
2: Bueno, Pere, un poquet de rapidet, bon dia, benvingut, tu ja és veterano en altres també. Com ha estat aquesta època que has estat president?
7: Bueno, jo crec que hem fet molta de feina. És a dir, bueno, la darrera de tot va ser la caseta, aquesta d'aquí que ho disfrutant ja fa 4 o 5 anys, hem anat, millor dir, per aventura, per com aquell que diu, ai, ara no me surt la paraula, és igual, per defecte professional,
2: sí.
7: me, independentment d'ovim, pues, també m'he dedicat també, sí. Més o manco, a que la finca se mantingués, millorant algunes cosetes,
2: sí.
7: Com pot ser la mateixa entrada, i va vejar en el seu moment a la part de jardinada de l'entrada a les bodalles, després la caseta aquesta, després hem restaurat també la cini, tota una sèrie.
2: Tu has dut la teva professió i tot.
7: Exactament. Per aventura, sí,
2: si has estat mecànic, jo potser s'ha arreglat màquina.
7: També a la meva camió.
2: Tu aparts del jove, no? Ara tenim un nou president que portarà totes les seves avions d'assessorats, assessorament, i a més ja hem protestat que no teníeu subvencions i no aprofitar.
7: Són magres.
2: Però així tenim gent coneguda, que avui també en tenim aquí, no? En aquest cas. Avui també, aquí mirem de micro, aquí no fa posar, però... Ah, teniu una, teniu. Bueno, gràcies. Tenim Antoni Solivelles, que és un bala d'Escòcia, molt bon dia.
8: Molt bon dia.
2: Antoni Solivelles, veterano, eh? Fa molts anys que ve, eh? Jo he mirat les fotos que tenia, 2011 ja venies, eh?
8: Ai, no, mira, sí, fa anys, fa anys.
2: Ja fa anys,
8: se'n records? Sí, sí, sí.
2: I, a més, jo sé que li agrada molt la ràdio, perquè fa 3 dies era per Onda Cero, que feia un programa amb el director general de Consell, i dic, Toni, aquí, sí, es preparava... No, bueno, nosaltres, aquí, a la Balla d'Escorca, que mos... Gràcies per donar-me permís per estar aquí i tot.
8: No fa falta que demanis permís, tu ho saps.
2: Tenen bo, perquè ja, no? Enguany hem fet moto, va?
8: Sí.
2: No han tocat
8: no ha tocat la fita.
2: No.
8: Bueno, això és important.
2: Sí que duig un missatge de tot el que m'agrada al món del vi sobre aquest càrrec que tens, sobretot de director de la Patrimoni de la Humanitat que tenim aquí a la Serra Tramuntana. Tots estan molt assustats de veure el desastre que ha passat per la península, d'aquests incendis i tot això que ha devastat llocs tan guapos com que tenim nosaltres, sí. I m'ho demanava l'altre dia, parlava amb l'Ordi Galícia, també la part de Castella, la part de la Manxa, de Mallorca tan guapa, anava alerta, que aquest patrimoni el perdeu, perquè lògicament van perdre moltíssimes de vinyes i d'olivar, perquè no solament se cremen el que és el bosc, no?, en aquest cas. I m'ho diu, heu de demanar que torni tot a l'agricultura, l'antiga agricultura antiga, que cuidaven el bosc, que cuidaven la ramaderia, que feia tot això, ho demana, però ja no som mallorquins, des de fora, que és com una espècie d'auxili. Què parlava el director?
8: Sí, mira, precisament s'ha fet una aposta molt important aquesta legislatura, perquè per primera vegada el fons d'impost de turisme sostenible s'ha destinat 1.800.000 euros a regeneració forestal. Bueno. I se van reunir tots els baldes de la Serra de Tramuntana i se va demanar que tots marcassin quines són les prioritats de les zones que considerem més perilloses per fer aquestes actuacions. Aquestes actuacions ja s'han començat a fer, se'n fan tant de dins terreny públic com privat, sempre sí que hi ha acords. El que és més important és intentar evitar un incendi, que és el més important, no? I jo pues, ara mateix record que apoyant-se mateix a Cala Murta, que en vàrem parlar amb en Martí, s'han fet actuacions, no?, de regeneració forestal. Ara també seran de fer, seran fetes ja a Valldemossa, a Bunyola, si no vaig malament, a l'Aró. Bueno, hi ha tot un programa i se va aconseguir aquest 1.800.000 euros perquè per Consell i per el seu president va dir que ja era una prioritat intentar recuperar terreny. I no només això, és que s'ha tornat a demanar a l'impacte de turisme sostenible de la convocatòria d'aquest any i s'han tornat a concedir la mateixa quantia. Per tant, ara ja tindrem, tenim actuació pel 26-27 i allargarem 28 i 29, seguirem fent actuacions de neteja forestal a dins la Serra de Tramuntana, perquè és importantíssim una cosa, el que tu has dit, han d'intentar, evidentment, recuperar l'activitat agrícola de qualque forma i compaginar-la amb activitats complementàries perquè sigui mínimament rentable i se cuidi el territori. Però ara mateix cal fer actuacions d'urgència i destinar els dobbers de l'impost de turisme sostenible a la Serra de Tramuntana per fer aquestes actuacions, jo crec que és un gran encert que s'ha posat en marxa aquesta legislatura i que continuarà.
2: Sí. Mira, jo, Toni, el que m'ha cridat un poc l'atenció era que gent de fora se preocupés per nosaltres. Dic, tot el mal que han tingut ells. Me record que un de la zona d'Extremadura me deia, nosaltres hem salvat les nostres vinyes perquè nosaltres vam retear una quantitat de terreno que el foc va arribar fins aquí i no va passar. Però en contra de la llei, va dir, m'ho posat, que inclús m'ho posen una multa. Com ho pot existir? Vosaltres heu d'anar alerta que aquestes persones que volen protegir la natura, en el mateix temps, el que estan fent és que potser al contrari.
8: És que ens trobem, per exemple, amb una qüestió molt important. La normativa estatal, a nivell de llei de Mons, pues, no se pot fer una actuació de més d'una hectàrea fora de fer un estudi d'impacte ambiental. I això és un atràs que s'ha de canviar i que és imprescindible. Clar, evidentment, la normativa autonòmica no se pot anar contrari a la normativa estatal en aquest sentit. I això són petites coses que s'han de modificar, no? Perquè, evidentment, jo m'ha cridat un propietari d'una finca d'Escorca que havia comprat una finca i m'ha dit, diu, és que vull arreglar 20 hectàrees de recuperar tota aquesta zona i diu, i no me deixen fer, només me deixen fer una hectàrea, he de fer un estudi d'impacte ambiental. I clar, i és perquè se topen en la normativa. Clar, i això ha passat molt a la península, que jo he vist en les queixes que ha hagut, que no poden fer la neteja com toca, perquè la tramitació burocràtica que s'ha posat pues és massa gran, no? I jo crec que això és un atràs. El que hem de fer és deixar fer feina en aquelles persones que normalment han cuidat l'entorn, els pagesos, els propietaris de finques, que són els que, en cap i la fi, varen modelar un poquet aquest paisatge cultural que tenim a la Serra de Tramuntana, i són ells els que en saben, i és que ens poden dir com se pot actuar millor, no? Per tant, el que hem de fer des de l'administració és posar traves, i aquelles coses que són traves els han de simplificar, com també han simplificat aquesta legislatura, que per arreglar un marge de pedra en sec no hagis de demanar llicència municipal, o per tear pins, no hagis de demanar llicència municipal, perquè les subvencions anaven supeditades a que tinguessis llicència municipal. I això eren atrasos que, al cap i la fi, són impediments per a aquella persona que gestiona, no? I jo crec que aquestes coses, pues, a poc a poc, els han d'anar corregint, de manera que aquells que realment se dediquen a cuidar el nostre territori ho tinguin el més fàcil possible.
2: Ja. Desgraciadament, m'ho donaran en compte com t'ha passat. Jo, des de l'ego, era un verdader drama que m'ho va contar d'aquesta vinya, una vinya molt antiga, que tot va quedar cremat, vinyes de tabora, però ells no va arribar, per molt que tenien tallafots ben fet, que no deixaven arribar, i clar, de nosaltres un meu veïnat de no hi ha dret que m'haurà parlat d'aquestes coses, d'aquestes protestes que ara m'ho ha explicat molt bé, que espero que aquí no passi, perquè tenim una vinya, Mortilla, de conservar, i també haurà de tenir la protecció també, perquè si no...
8: Exacte. No, és el que dèiem, han tingut molta sort aquí. Aquí encara arrastram moltes sons que estan molt brutes degut a la tempesta que hi va haver de Juliet. S'ha fet feina, però queda molta feina per fer. I la sort que han tingut, jo dic que s'estiu aquí, a més amb aquesta calorada que ha fet enguany. Però el doctor Boussard de la universitat va fer un estudi que de l'any 56 a l'any 2019 la massa forestal a la Serra de Tramuntana ha crescut un 75%. Per tant, això és abandono de la gestió agrícola, forestal, etc. No? I és un gran repte que tenim, no? Perquè el millor tall de focs que hi ha és aquell terreny que està cuidat, cultivat, i gestió, i aquell bosc que està gestionat, no? I això és importantíssim.
2: El Corque té un patrimoni d'arbres impressionant. A part, és el municipi més antic. Ha de donar un pot de fum. No fum, sinó ha de donar claror, ha de que se faci bé i pugui conservar el patrimoni que haurà tocat.
8: Sí.
2: Nosaltres també a Pollença també estem preocupats, perquè també, perdona que passi, en Martí, tenim un Martí Mall, bon dia. Falda de Pollença ha vengut, també. Martí, m'ho saps que no volia venir.
9: Vull demanar un passaport.
2: No. Aquí ha dit que no només té ordre. Ha dit, ho valda, que no només té ordre. Tenim bona ordre.
8: De moment, en Martí encara ho pot passar.
2: De moment. Però en Martí també està dit...
9: Ha dit de moment. Penso que ell és com una espècie de balla de la serra.
2: Ah, bé. Però vulgui o no vulgui, tu també estàs embolcat el que parlàvem, perquè tu també balla un poc de la Serra de Tramuntana.
9: Un poc, molt,
2: si vols. O sigui, que hi ha molt per cremar.
9: Jo estic d'acord amb una cosa que ha dit. És a dir, és evident que gestió forestal fa molt d'any que no n'hi ha.
2: Exacte.
9: En general, després hi pot haver llots i finques que sí que en fan, que sí que m'acosta que en fan, però la gestió forestal també té un element, i és que primer de tot hi ha d'haver ajuda de l'administració. Això n'estic plenament, perquè si no és impossible. Però després hi ha tot el tema de la gestió, a vegades, de la fusta, del pi, que és un element que també tot s'ha de comercialitzar, perquè si tot és ajut a l'administració, és molt difícil que jo pugui tenir un futur. Nosaltres, tu saps que aquests dos darrers anys hem fet a la fira de Pollença, hem fet una crida en el tema de l'utilització del pi com un element important, tenint en compte que un 95% de la fusta que nosaltres utilitzem ve de fora, i que aquí tenim, com s'ha dit, una quantitat de pins important. Ho dic perquè és veritat que hi ha massa pins. És a dir, a vegades quan se planteja que s'ha de tear, si s'ha de tear, és que s'ha de tear. No és que sigui negatiu, és que és positiu.
2: Sí,
9: perquè
2: clar.
9: A més el pi realment té elements negatius també.
2: És invasor.
9: És un invasor, i a vegades on hi ha usines també no és positiu. Per tant, jo crec que aquí hi ha d'haver un plantejament integral. Jo ara ja he aprofitat en què hi ha un balla de la serra.
2: Doble càrrec.
9: Doble càrrec, sí. Okay. És evident que ara jo espero que la llei de la Serra Tramuntana, que jo crec que s'aprovarà aquesta legislatura... No?
2: Espero que sí.
8: Està avançat.
9: Ben informat que jo, pues jo crec que ha de ser un element, si realment hi ha un desenvolupament, també pactar, consensuat, en què us ajuntament puguin dir qualque cosa, jo crec que ha de ser l'inici de que és un patrimoni de la humanitat que tingui futur. Perquè el problema és que sí, a lo millor tindrà passat però i present, però futur a lo millor no.
2: Sí. Aquesta crida que jo li he dit a l'Antoni, o que em va a l'escorca, que m'havien fet jo de la península, és una crida que m'ha creat un poc l'atenció, que vent un mal que els havia fet ell, que no m'ho refés a nosaltres, també, no? I sobretot nosaltres de Pollença, també, que tenim la nostra muntanya i part del poble, de tot el que tenim, sobretot se recordava molt del Puig, que havia vist en una foto que li vaig enviar jo.
9: No n'hi havia de pins.
2: No, però sí, n'hi havia per cremar. Si hi ha qualcuns,
9: però ara n'hi ha, però fa... Tu veus fotos
2: no,
9: antigues
2: no, no havia,
9: i no n'hi ha de
2: no.
9: pins. O venint cap aquí, cap a la Serra Tramuntana, veu molt de muntanyes que no n'hi ha.
2: No, i clapes. Jo me'n recordo que hi havia clapes de que tenen, però en fi...
8: També fa falta una cosa que ha dit en Martí, de tot a ser bo, a veure que fa falta llevar pins d'això, però també fa falta educació de la gestió forestal, perquè a vegades hi ha llots que se fan, com va passar per Cala Murta, i te treuen per diari com si fossis un criminal, un terrorista mediambiental, no? I jo crec que això no és bo. No és bo perquè s'ha d'educar a les noves generacions que si el territori no se gestiona en el final passarà el que tu deies que ha passat i que t'advertien des de la península, no? Per tant, la gestió és importantíssima i l'educació també per les noves generacions, perquè si no, en el final ens trobem amb aquest problema, no?
7: Ja t'entenc.
9: Va ser un periodista urbanita.
8: Bueno, però és igual, però en el final el que fa és que crida...
2: A més, té una cosa, dius una mentida i 3.000 vegades...
9: No, però hi ha una cosa que ha dit, jo estic d'acord amb ell, vull dir, hi ha una cosa que és important, i és que no va... Aquest article, que era un poc incendiari, en aquest sentit d'això, al final no va cremar. No va tenir seguidors, perquè realment, i s'ha demostrat, que realment ho ha posat l'exemple de Calamurta, la Calamurta s'han tallat centenars i centenars de pins. I jo crec que ha estat important, no només per com a gestió forestal, sinó tenint en compte que s'ha de fer un campament d'estiu, hi ha d'haver una franja d'autoseguretat important i significativa. Per tant, és evident que quan s'escriu s'ha d'escriure gent que no s'ha de... No, ha de saber el que diu, no el que pensa...
2: Bueno, això, desgraciadament...
9: Hi ha molta tertúlia. I la xarxa fa molt de mal.
2: No, i el món de la telecomunicació i periodisme, que jo ja estic un poc dins ells, també el que volen és que fes sensacionalisme, que vengui la notícia, perquè el que no notícia no importa. Hem de fer un poc de sensació, que hagi alguna cosa de l'empreva. Això també no...
9: Les males notícies són molta notícia, les bones notícies no són notícia.
2: Nosaltres fem un programa que tenim bons vins, que això sempre és molt important, no? Que és l'interès. Molt bé, moltes gràcies a dos bales, que, com sempre, en Martí també ja cada any no falta, no? També.
9: Mentre sigui bala...
2: Moment, Antoni te passa de rècord, perquè 2011 ja venia, cuidava. Però
9: jo som una persona discreta, jo màxim que són 8 anys.
2: Bé, però escolta, si no, a vegades diuen... Tu vas convidar el Bala, però aquesta vegada ja no és Bala. Pots venir com a convidat, col·laborador?
9: Tu saps que mai moren bales, eh?
2: Molt bé, Martí. Molt bé, gràcies. Bé, què vols per així? Ja començam a fer el tast. Jo m'ho he estudiat a Llorenç, de que era la... Vos volem per damunt la valoració, sobretot la veritat, avui amb aquest dia de flor, la biodinàmica. Què el fan, Catalina? Mos fas tu? Què vols fer, Utat de Giró? No, vol fer?
10: Jo, si vols sembla, faria el del meu preferit. Quines? Que des de que va sortir en el mercat és el meu preferit.
2: Quines?
10: És el rollasso callet.
2: Ah, bueno, vale, d'acord.
11: Sí, deixa'm aquesta, mi Catalina.
2: Molt bé.
10: Gràcies, companyes.
2: Sobretot aquí som dues varietats autòctones. Com he dit antes, una més nova i l'altra més antiga. D'aquí.
10: Bé, jo diria que les dues varietats són molt antigues. Estem que estem xerrant és que en la filoxera, tot el que era el patrimoni vitivinícola va desaparèixer. I aquesta varietat, com la vergollassa, que va aconseguir la seva legalització l'any 2016, el callet ja era molt més endarrere, i la vergollassa va desaparèixer i només va quedar a un jardí vinya... de Canamé, te records? I se va anar a reproduir-se en el celler de Can Ribes. I a Can Ribes l'anaven reproduint fins a un punt determinat que, com que era una varietat que no estava autoritzada, i van anar els inspectors, els varen presentar els depòsits on hi havia gargollassa, i se van conèixer com que aquestes varietats, igual que la Gira Ros, les varietats encadenades, perquè havien pogut demostrar que feien bons vins, però administrativament no els autoritzaven. Hi va haver una reivindicació de varietats encadenades perquè no els deixaven, vinificar per vendre, per consum de les persones, com eren varietats molt antigues dins les Balears. I aquestes eren la Gira Ros i la gargollassa. I la veritat que són varietats que estan reaccionant molt bé en el canvi climàtic. Amb aquest estiu que ha passat, on les temperatures de matí i el vespre no han oscil·lat gent, han estat varietats que han pogut suportar aquestes calorades i nits tropicals, oferint vins molt frescos. Aquí estem en una 2024, però deixarem que comencem amb el Giro Ros. Jo crec que així que seria la persona més adequada.
2: Així que ja està integrada i en dos expertes en vins, així que si tu no m'ho recomanes, automàticament...
11: Bueno,
4: perdona, però una miquetolina sac i jous i de horror m'agrada molt. Som, per això li he dit la gorda allà.
2: Som molts, si
4: m'agrada. Sí, m'agrada agrada molt el Giro-Ros. Bueno, llavors diré que és un 2025, són 13 graus i mig amb el cal. Jo segueix dient que són vins que tenen una graduació alcohòlica un poquet alta, els han de cuidar. I en un as. Bueno, és un dorat molt pàl·lid, net, amb uns tons algo verdosos i una excel·lent llàgrima, bastant glicèric. En un as, fruita blanca, notes vegetals, notes de terreno també, que m'ha costat un poquet identificar-lo, perquè està entre un calcari i una pedra.
2: No vull dir si tenim flor avui, eh?
4: Exactament. Bueno, tenim flors, però trobo que avui aquest Giro-Ros no me'n marca molta flor.
2: No?
4: No, me'n marca, ja m'ha marcat a roses silvestres.
2: Venim de fulla.
4: Però trobo que me marca molt més la fruita que no les flores blanques, sí. Que sol marcar el Giro-Ros o les roses silvestres i aquesta part. En boca és un el fresc, és golós, notes molt, les notes vegetals, és llarg, les notes minerals se marquen molt més en boca, amb un retrogust molt voluminós, notes de mel, de caramel, l'or de mel, notes cítriques molt, molt ben integrades i molt suaus, unes notes salines.
2: Sí?
4: És la part que m'ha estranyat, perquè considero que aquest Giro-Ros, quan el vaig provar l'altra vegada, no marcava tant la nota salina. I aquí dalt crec que la me marca un poquet més.
2: Jo crec que té una acidesa molt controlada.
12: I jo trobo que les flors van per damunt de tot.
2: Sí, bueno.
4: I vols?
2: Bueno, ja va bé. Ja va bé que són hi hagi una diferència.
4: Sí.
2: Això és que passa que la Francisca ve ara ve de lluny, ara no podies de provar vint de lluny, i clar, ara té boca.
4: Jo trobo que les flors blanques,
2: sí? Trobes, no?
12: Li fan el seu o no.
2: Sí.
12: I el que sorprèn és que per una característica de Giro-Ros és que siguin fruites de pinyol, sobretot un barcoc, i aquí l'està marcant moltíssim la part floral, però moltíssima la part floral. I llimes, també trobar que tenien llimes, i tots herbàcies, com la llespa recienteada, penarnàs, i un punt de caramel. I m'està cridant molt l'atenció que aquest Giro-Ros, quan el verm en prest, perquè sigui molt fresc, pesa més la part floral. I aquí ja varen dir un any, la part floral pesa més que la part de fruita de pinyol d'aquí dalt. I ho he comentat amb altres vitivinicultors, i me diuen que depèn d'on la tens sembrada.
2: Sí? D'on està, del terreny, on està, no? Sí. És curiós com... jo el que aquí, amb aquesta... Me'n faltaria demanar a Llorenç com està fet el copatge, dir si és 50 o 50, d'entre Corbellàs aquellet, perquè jo
4: no,
2: trobo que...
4: No, estan xerrant d'un giro. Tònia, t'estan xerrant d'un giro.
2: D'un giro, perdó.
12: Estem en Giro-Ros, sí.
4: Giro-Ros.
2: No, si volia fer la comparació. Però jo trobo que Giro-Ros sempre s'ha destacat de fora de lo que és el pla. Sempre ha donat aquesta nota de flor sempre aquí dalt.
12: A la part més fresca, la part floral pesa més. Si anem a la part del mig de silla, la graduació alcohòlica va pujant, aquí estem en 13 graus i mig, però tampoc, quan vas a la part d'esplà, te'n pots anar a arribar a 14 graus i mig. I aquí, els 13 graus i mig dins la boca, tampoc se nota en excessiu.
2: T'envia totalment.
12: I jo crec que hi està jugant el terreny que té a davall, Giro-Ros.
2: Sí, sí. De fet, tu has tingut l'oportunitat de provar diversos Giro-Ros de Mallorca, de Vallada, tants que són superinteressants.
12: La veritat és que és una varietat que és bastant interessant. Supos que la van conèixer com va aparèixer per la zona d'Esplà. I a mesura que va movent de bandes, cap a Pollença, cap a Binissalem, ven part més floral que la part de fruita de pinyol.
2: Sí, sí. Excel·lent. Per totes maneres, és excel·lent. Continua...
12: 13 graus i mig.
2: 13 graus. De la vaca, bueno.
12: I estava armat...
2: Moderació.
12: El tema és que engana.
10: Bueno. El tema és que engana.
2: Sí, sí.
10: Perquè bueno. No notes el punt alcohòlic.
2: Sí, però...
10: No queda eixamplat dins boca, sempre queda molt fresc dins boca.
2: Sí, però sempre parlant que el nostre programa de moderació va davant, eh? O sigui, s'ha de moure amb moderació, una miqueta, no... Fins si mos pugui mitja copeta i no, de l'alerta és de vora més, en final. Rosa, tu què trobes?
13: Bé,
2: fem via.
13: El que han dit les meves companyeres estan dins, per això estan dins un nivell que, que sí, que està bé el que han dit, perquè és el que, sí, que hi ha dins aquest vi. Jo no afegiré massa coses, però per jo és molt fresc, és molt alegant dins la boca, té tots que elles no ho han dit i el millor de vainilla, que igual no sé, en un final un retrogust, i després jo el que m'interessa és la quantitat de sulfits, no?
2: Veure,
13: que és el que després te fa que estiguis bé o no estiguis bé, tinguis ressaca o no en tinguis
2: bé,
13: estic bé, sí, sí, sí. Com que té aquesta acidesa tan controlada, té aquesta frescor i mineralitat tan també tan controlada i tan dins els seus nivells adients, però és clar, que fa que els sulfits pues, no se puguin apreciar. Con lo qual, jo crec que el terreny hi, fa, hi participa molt i ho van fer d'aquesta gent. Pues,
2: aquí pot, l'important.
13: O sigui, en té de sulfits, però no els té molt acceptable, concentrats. Estan dins uns nivells acceptables per la gent pues, que sol tenir ressaca un dia que beu vi.
2: Sobretot així.
13: I dir, ressaca, que li fa mal de cap, o se troba malament, això. Pues,
2: bé.
13: Un bon consell, pues, que no en beguin molt, perquè primer han de fer un tast, però bueno, bé, en principi...
2: Sí, moderació.
13: Estan dins la...
2: Francisca, tu ho has trobat, els sulfurors? Francisca també,
14: sí,
2: darrerament se'n dona compte.
14: Bueno, en aquest moment no els he notat massa.
13: Sí. És un vi perillós.
14: Un poquet més. Jo ho podré dir d'aquí una horeta, més o menys, bueno, però aquest d'això a la boca, també, no sé si a la Rosa li passa el mateix, jo els sulfurosos els he anat molt a la llengua, no? Que me ressequen moltíssim la boca. I llavors es pot pegar una miconeta de mal de cap. En aquest moment no entenc.
13: Bueno, jo en uns 5 minuts ja estic cao. I ja has de fer en uns 5 minuts.
2: Dilema del sulfurós, sempre n'hem parlat, i que també... tornaríem o no, que tenen aquest problema, doncs pues, han d'anar per davant, com ha dit la Rosa, no?
14: Molt poquet.
2: Passam a notat de la gorgollassa aquella, que jo volia aquí, que volia, no m'ho ha dit, he pensat, he dit un pensament, allò de, perquè no m'ho ha dit la proporció, de 50.
10: Mira,
2: si era 50, no ho sap, o Toni? No ho sabem.
10: Aquí el que podem dir és que aquestes dues varietats s'ajuden unes a les altres.
2: Sí, la Verònica m'ho diu que sí.
10: 50-50.
2: Molt bé, Verònica.
10: La veritat és que quan fas un copatge, el millor de cada varietat s'ajuda unes a les altres.
2: Exacte.
10: Clar, penseu que els monovarietals de callets i gargollasses, la part més, diríem, herbàcia sol anar per damunt. Però avui, la part més de fruita va per damunt. Per tant, la combinació és perfecta. Des que van entrar el que vi, jo vaig dir, això és el futur dels vins de Mortich. Molt d'aquí varen pensar que no era així, però...
2: Bé, com que no? Te l'han de fer contrari. Hombre, no,
10: però
2: fer contrari.
10: Me poden fer contrari, estem a donar la raó. Bé, aquí
2: ja
10: estem...
2: Molta.
10: Aquí estem amb, una, amb un 2024, i estem al 2026, i en 13 graus d'alcohol.
2: Sí.
10: S'ha vist un color cirera, amb un manís que encara té tots cardenalicis,
2: sí,
10: però ja comencen a obrir-se capa transparent, de capa baixa i glicèric. En llàgrima, i és net. Per tant, penso jo que el filtren. Aromes sucoses que recorden la fruita vermella, grosella, fressa, i també quan gires la copa tens per una mora. Passam a fruita negra, floral, violetes. Punt especial dolç. Quan el deixes reposar tenim aromes de llaminadures com aquesta llaminadura de fressa nata, regalèssia vermella, i en copa moguda tenim complexitat, iogurt de fresa àcida, els balsàmics que ens estan donant, que serien aquesta característica de la gargollassa i el callet, ens donen molta profunditat i complexitat. Punt mineral, això ja és la casa. És la vinya, que és així. A boca tenim una entrada vibrant, un pèl tànic, en retrogust de fruites silvestres. Molt bé dins boca, marca la pedra, net, fluid, persistent i fresc. Aquí hi ha equilibri. Tenim fruita, tenim la fruita,
2: sí,
10: tenim l'acidesa i tenim el terreny.
2: És tot. Ho fet... I avui, jo ara mirava el calendari, venim d'arrel, a lo millor per aquí també Mordona. Venim d'avui, avui de matí era arrel i ha entrat...
12: Tenim una cosa que a lo millor no has... Ha dit, avui tenim dia de flor, sí. La part de violetes, que altra vegada no s'ho puguin sentir sí,
2: exacte,
12: aquí.
2: Exacte.
12: Té violeta, flor blau, allà és fantàstic, sí, sí, flor blau, sí. Però també estem en quart creixent.
2: També,
12: i quan la lluna es tira... Oh. Tot puja.
2: Tot puja i més, més efectivament. Està. Molt bé, de totes maneres, aquí és aquest vi de la xefeta del Gorgollàs aquellet, de Mortits, és, per jo, és un assemblatge, per dir qualsevol cosa, ben feta, perquè aquest dodós, com has dit molt bé, aquest dodós destaca. Però jo sí que, per jo, a l'hora de gust, sí que trobo aquellet. Aquesta terrositat és d'aquellet.
12: No trobes un pèl tànic?
2: Sí, sí, sí, sí. Però aquellet sempre dona aquesta part de terros. No res del gust, a vegades, eh? Sobretot a la part d'allà a baix, no? Que sempre
12: sí, però pensa que estem a la part d'aquí dalt.
2: Aquí dalt són diferents, jo
12: sé. A la part d'allà baix sí, però estem no, aquí a 480 metres.
2: És una altra mona.
12: Jo tenim un collet que és... Mira, la part floral la dona esquellet.
2: Sí, creus?
12: Sí, no, és
2: en aquí ja, ostres, fins aquí hem arribat.
12: Els callets són florals.
2: Bueno.
12: Quan estan sembrats d'una altra banda que no ets a part d'allà baix.
2: No, no, ja. No, sí. Aquí tenim... És per fer un estudi aquí, eh? Perquè tots els vins són molt diferents. És un lloc extraordinari per a fer estudi de vi, però tant de vi perquè aquí som... Tot... Però, de totes maneres, crec que aquest mineral parlarem. Sempre
12: aquí ja és una part de pedra.
2: Pedra, però és una pedra... Perquè en torrodat no sé si arribaria. A més bé, és com un mineral...
12: De pedra de torrent, no.
2: No,
12: pedra,
2: no,
12: no de
2: arribaria com un mineral. Una cosa...
12: Jo diria una pedra oscura.
2: Sí, també és així. Exacte, molt bé.
12: Tipo enquist.
2: Sí.
12: No pissarra, eh?
2: No, bé. Rosa, tu t'ha aparegut. Molt bé, Catalina.
13: És que en Catalina, després de lo que ha dit, ja és que jo no sé què he d'afegir més.
2: Tot i que t'has.
13: Jo ho sé que t'ha deixat. Utenins els he trobats integrats a la perfecció. Dins boca jo he notat les notes florals superdelicades, cruixent, inclús un poquet amb qualque notes d'herba de romaní.
2: Sí.
13: I bé, un retrogust molt mineral, molt salí, molt fresc, no, molt
2: veig
13: bé.
2: Que no has perdut el d'atendre.
13: Sí, que he perdut.
2: No has perdut, no.
13: Però és que aquí dalt, els aires d'aquí dalt
2: no,
13: donen vida
2: això,
13: a tots.
2: L'ambient, a més també, sí. El que diuen que tenia ja te dona marxa.
13: Hombre, clar.
2: Per identificar qualsevol que no te sorti.
13: Però és que després d'ella ningú s'atreveix a dir res.
2: Francisca, tu, que resum. Bueno, perquè en Catalina ja no m'ha deixat xar i xar i màgia,
15: però bueno, ja tinc que confirmar que ja és el mateix en Catalina. Sí. Això m'ha donat molt a la fruita fresca vermella, bueno, fruita vermella, crucients, i el que ha dit en Magalida en Catalina, floral, indiscutiblement, sí, sí. Les flors de color.
2: Avui surten molt.
15: I en boca l'he trobat supergolós, molt mineral, m'ha sortit en un principi la part molt mineral que té. Inclús, ja diria una part, inclús un poc calcària. Ell ha dit a pedres negres, no ho sé. Jo és que estic
2: no
15: entre la...
2: Torrent,
15: exactament. No és pedra de torrent. És un poquet diferent.
2: Sí. No, és que realment... bé, però és mineral.
15: Sí, la part vegetal també té una part vegetal molt interessant, que m'agrada molt. Marco Terreno i el tipus en què la cuiden. Sí. I, indiscutiblement, aquesta part cítrica tan ben integrada que bueno, és... I en boca, argolos, és llarg, és fruita, aquesta fruita cruixent, que no és aquella fruita madura, és un vinagre. La veritat és que el disfruten molt a dins la boca.
2: Tenim una...
15: És una passada.
2: Una joia.
15: I les notes, exactament. Exacte.
2: Gràcies, Francis. Feim un tant de... nostre, ja han conegut, vi de gel. Els nostres oients i el saben apreciar molt i jo crec que és un rècord de ventes entre cometes de la poca producció que feis comparat a molt de vins perquè s'ha fet, no? Quan ja tenim un temps molt limitat, Catalina, si mos fas tu un resum petit
12: bé, ràpid.
2: Ràpid perquè
12: anem a la vista.
2: Sempre tenim un temps.
12: Venim un color groc que va cap a daurar, que tendeix cap a ovell, que és atractiu. Molt glicèrica, en llàgrima que li costa arrencar de ses parets per prendre una partida lenta cap a baix,
10: que baixa molt delicadament, el veí molt net, en nas bona intensitat aromàtica, un punt floral que m'ha recordat a ses roses, i quan movem la copa tenim llimones amb evolució i mel, amb boca té una entrada untuosa, amb molt bona acidesa, que no empalaga, retrogust de caramel, mel, llimona, amb un fons de roses que li dona una elegància, un pas untuós, equilibrat i delicat. La botella és petita.
2: Sí, i no basta mai. Ja m'ho diuen sempre.
10: Quin contingut té? 33 centilitres. És com, sempre, com una llauna de Coca-Cola.
2: Sempre diuen... 375. Diuen és un vi que no basta mai aquest sopar. Mai.
10: I
2: no basta.
10: 14 graus.
2: 14, no. Alerta després.
10: No, a veure, botella petita... Copes petites.
2: Sí, senyora, això és ben bona. Un copet basta, per la mateixa harmonia de... Perquè això són vins per tastar poc a poc, els vins mal dit de postre, perquè això són vins de qualsevol
10: moment. I qui te pot menjar amb foie, Toni? I els foies van per entrants?
0: No, de fet, ja hi ha molta de gent que m'ho demana.
10: Amb un formatge també, un formatge de pasta, que no sigui un formatge sec.
2: No, i el margós, si de cosetes al mig, de dona, no, si són viciosos, si que no basta la botella.
10: Bé, escolta, pot comprar tots els que vulguis, eh?
2: Sí, no, no hi ha problema.
10: L'edició és molt limitada.
2: Molt limitada, eh?
10: Quantes botelles?
2: Bé, Verònica...
10: 2.000 botelles.
2: Quantes?
16: 2023.
2: És que et superlimita.
10: 2.000 botelles i aquesta...
2: Numeràs
10: a mai, estem a 702.
0: Pràcticament no arriba molt llarg, ho tens.
2: No.
10: I hem de xerrar
0: d'aquesta
10: presentació, d'aquesta nova etiqueta tan atractiva.
2: Era un poc. Verònica sap bada. Verònica, m'ho expliques de nou, però has de fer via, perquè estem a la darrera, reina.
17: Este año hemos cambiado la presentación del 2 de gel, sí. Gracias a la aprobación de todos los socios. Sí. El 2 de gel necesitaba un cambio de imagen fresca, como lo es el vino. Tenía una etiqueta negra el año pasado y hemos llamado a profesionales. Entonces se ha contratado una agencia, Oval, que es una agencia especializada en etiquetas de vino. Y han hecho un trabajo fenomenal porque han venido, han hablado con nosotros, con Llorens, con el equipo, se les ha explicado todo lo que es la geología de Mortich, han probado los vinos y con la información y con el lugar, la inspiración del artista, corre fácil y bueno, se ha seleccionado esta, nos hicieron una propuesta de 5 etiquetas diferentes y se ha seleccionado esta, que entre clásica y moderna creo que cumple su cometido.
2: Está muy bonita, sobre todo si me gusta el color claro, porque sí. Es verdad que antes era oscuro,
17: era negra,
2: pero hasta con sí. El vino, con la transparencia de lo que hay dentro.
17: Sí. La idea justamente de este vino es que sea un vino clásico y moderno al mismo tiempo. Es decir, esta frescura le da esta modernidad. Pocos vinos con este grado de azúcar son tan frescos como este, gracias al método que hace Llorens. Así que una etiqueta
2: perfecto.
17: De altura para un vino de altura.
2: Gracias, Verónica. De todas maneras...
10: recordo els sotens.
2: Sí, exacte.
10: Té una estètica molt sotens, es cosa
2: sí,
10: també està molt ben encertada.
2: No, bé, Gitalina.
10: Bé, en cera, tapat.
2: Sí, també, cera, cera.
18: La presentació és
2: estupenda. Estupenda. Bé, la Norma mos ha preparat un poema dedicat a aquests vins. Venga.
19: Sí, creo que coincide con todos los profesionales que han hablado.
2: Venga.
19: Viñes Mortich. Entre peñones de piedra y quietud, aquí la tramontana suspira brisa. Crecen las vidas, las vides guardan la esencia del sol de Mallorca y en su finca de Viñes Mortich. Las construcciones de piedra en sec, suerte de entorno, respeto medioambiental, naturaleza protegida, virgen natura, terra valiente, la uva florece y el agua escasa que el cielo cede revive en copa. Deleite de los sentidos, la vista enciende, esencia de frutos y flores en esta mesa, el gusto despierta en sensaciones ocultas y el tintinear invita a que lo beban. Oro en el blanco, límpido y brillante, cítrico y floral, rojo profundo de gran carácter, beso de roca en alta gama, aroma a mar, frescura, sorbo artesanal, que hoy degustamos bajo la sombra de un patrimonio de humanidad. Noble trabajo, labradores, de verdes utopías hechas realidad. Gracias, Mortich.
2: Muy bien, Norma, muy bien. Bueno.

0: Les.
1: Molt bé. Jo ho ha fet, teòricament, la norma m'ho ha explicat.
0: Tot I en la norma li demanaria que el mort fes arribar,
1: sí,
0: perquè l'haurem d'emmerjar.
1: Sí,
2: eh? Ah. Sí, sí, gràcies.
1: També vull donar les gràcies, com no, a Novales, tant d'Escorca com de Pollença, ja m'ho vull. Una vegada més al nostre programa. Sí. Miquel Any, no fa mal, però venir.
3: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Moltes gràcies, Martí, per venir. No te queixis si no te demanes res, eh?
4: Sí, no. Només me demanes que vengui un programa, però si anàs sempre en un programa diria un bal la moix.
1: Ara, bona gestió. Molt bé, i també vull agrair també molt bé a la nostra ràdio Pollença, que mos fa que puguem estar aquí, la nostra directora, Joana Solivelles, en Ferran, i el seu tècnic, i avui també que ha vingut en Jaume, tota la plantilla ha venguda per aquest programa arribat en els oients perfecte, no? També en en Pere Nadal, el president que ha sortit, però que era de secretari, no sé què, sense empleo, no, molt bé. També a les nostres col·laboradores, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres, una vegada més, en Xisco, que ha organitzat tota aquesta taula que tenim en Cooper, i en Verònica, que també m'ha donat aquest punt de vi i que també m'ha donat tot. Alida, a mi, que més, ja, també m'ho oblidàvem de l'informàtic, que l'informàtic per que no fa res, però sempre està vigilant i si hem de connectar qualsevol cosa, tot, com han dit de l'equip de Mortits, aquí tothom és necessari, no? I així farem fer que tot, fent una cosa en conjunt, és quan surten les coses bé. Alida, moltes gràcies de tot i fins dimecres que ve, amics. Adéu.
2: Adéu. Adéu. Adéu. Adéu.

0: TV3 Ràdio. Les notícies de l'exili. Bon dia. 11 quilòmetres d'embús en aquests moments a l'autopista d'Andratx cap a Palma, que afecta bona part de la via de cintura. Un tràgic succés està provocant fortes retencions a la xarxa viària que envolta Palma. Un home s'ha precipitat del pont que hi ha entre Sant Duret i Gènova i el servei d'emergències encara estan actuant. Un dels carrils ha quedat tancat al trànsit.
1: Les retencions comencen a l'altura de Santa Ponça, a l'autopista d'Andratx, i s'allarguen fins a l'altura de Gènova. En total són 11 quilòmetres, com dèiem, d'embús. A més, la carretera d'Andratx direcció Palma fins a Cala Millor també pateix retencions, de la mateixa manera que diversos punts del passeig marítim de Palma direcció aeroport. Segons les estimacions de Google Maps, entre Santa Ponça i Gènova hi ha una hora de trajecte. Davant la situació, molta precaució als conductors i paciència.
0: Just per descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a la capital, a final d'any començaran les obres del primer tram del segon cinturó, de la zona de Mercapalma, que uniran les autopistes d'Inca i Llummajor. Es dividiran en dues fases que duraran 3 anys una i 3 i mig l'altra, i es podrien solapar en algun moment. El projecte, finançat pel govern i el Consell, té un pressupost de 350 milions d'euros.
1: 90 milions es destinaran a la primera fase, que inclourà la millora i l'ampliació de l'autopista de Llucmajor i la construcció de nous accessos cap a Mercapalma i les zones comercials. Una de les actuacions destacades serà el desplaçament del carrer del Cardenal Rossell, que permetrà allunyar les carreteres dels habitatges del Coll d'en Rabassa. La presidenta Marga Proens creu que és una millora de la xarxa viària que va més enllà de transformar la ciutat.
2: D'actuar en els punts que generen més congestió, de millorar els accessos i els enllaços allà a on és necessari. Va de temps, dels temps que tenim cada un, que és massa valuós, que és massa limitat, com per perdre-lo a dins en bossos.
0: I se segueixen sumant bous contra una altra obra, la dels aeroports, anunciada ahir pel Consell de Ministres. El GOP exigeix que no s'amplien els aeròdroms de les Balears i insisteix en limitar el nombre de vols que s'enlairen o aterren a les illes.
1: La vicepresidenta de l'entitat, Tonina Siquier, tem que els 1.000 milions d'euros d'inversió que preveu Aena en les quatre terminals balears afavoriran una major arribada de visitants i agreujarà la pressió sobre les illes. Ara bé, comparteix amb el ministre Òscar Puente la reflexió de que si es dispara el trànsit aeri és perquè hi ha una sobreoferta turística.
3: Nosaltres posem el focus en la presidenta Proens, que és que hi ha una cosa ben senzilla. Si qualcú no té lloc on dormir, no vendrà a dia aeroport. Si no hi ha habitatge, sigui hoteler, sigui il·legal de lloguer o reglat, siguis que sigui, si això va augmentant, és evident que cada vegada podrà arribar més gent.
0: El GOP és una de les entitats que participaran diumenge que ve a la concentració convocada per la plataforma contra l'ampliació de l'aeroport.
1: Es tracta d'una convocatòria simultània tant a Eivissa, a Mallorca, com a Barcelona per part de la xarxa Stay Grounded, que aboga per una reducció de l'aviació a nivell mundial per fer front al canvi climàtic. Totes les concentracions seran a les 6 de l'hora baixa a Palma, front a la delegació del govern espanyol, i a Eivissa, al passeig de Vara de Rei.
0: I seguim a Eivissa perquè la Guàrdia Civil ha confiscat dues rèpliques d'armes Airsoft no documentades a Sant Antoni de Portmany.
1: Un home de nacionalitat espanyola de 39 anys va estar interceptat al seu domicili després que el personal de seguretat d'un hotel avisés d'una discussió i intimidació amb una imitació exacta d'una arma de foc reial. Uns fets que van tenir lloc diumenge passat i, segons els indicis, el sospitós hauria intentat intimidar una altra persona després de mantenir una discussió prèvia a les immediacions del complex hoteler.
0: Són les 5 i 4 minuts i les notícies tornen a les 6 en punt.
4: Més informació a ib3noticies.com.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquet i Bé.

Ràdio Pollença. 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: Bones tardes a tots oients, benvinguts un cap vespre més al magazín de Ràdio Pollença de Petits Plaers. Avui tindrem una programació per vosaltres bastant diversa. Com sabeu, ha tornat ja l'espai de la Ronda de l'Oposició, aquest espai on passen tots els regidors i regidores de l'oposició del nostre municipi, i avui serà el torn de Tots al Pi. Passarà el seu regidor, en Tomeu Cifra Ochagavia, i ens comentarà un poc l'actualitat de Pollença i la visió que té Tots al Pi de l'actualitat del nostre municipi. Tot seguit, a les 6, tindrem els nostres estudis a Núria Moreno, perdoneu, de Tasnimacunda, que ens comentarà les actualitats d'aquesta fundació. També projectaran un documental a Can Boom i ens parlaran un poquet de tot això. Tot seguit, a les 7, tindrem a Nupiperos, aquesta tertúlia sobre futbol, sobre el Real Club Deportiu Mallorca. Vendran ben contents avui i veurem què mos conten. Això serà a les 7. Però bé, com sabeu, en aquesta hora, abans de començar, vos hem de fer un repàs a les activitats lúdiques i culturals del nostre municipi.
1: Ràdio Pollença, la meva ràdio.
2: No, la meva no, la teva.
1: No, dic la meva. Ràdio Pollença, ràdio amb la meva. Ràdio Pollença, la meva ràdio.
3: La teva ràdio.
1: Ràdio Pollença, la teva ràdio. De la tots. De la tots. De la tots.
0: I va bé, com vos comentàvem, l'agenda d'aquesta setmana. El dia d'avui podreu gaudir a partir de les 8 de música al carrer Manteca, a la plaça Major, i Rano, Paula i Marce en el carrer Ponent. I ja divendres actuaran Gaia i Errada davant l'Ajuntament de Pollença. En quant a la tercera edat de Colònia, tenen un cap de setmana que l'ha previst 16, 17 i 18 d'octubre. Podeu reservar l'oficina de l'associació. També se'n van d'excursió a Marine Land. Igualment, vos podeu inscriure a Caixa Colònia. Se'n van de viatge a Galícia del 7 al 12 de novembre. Vos podeu inscriure a l'oficina de l'associació. I fan un cap vespre de penades. Això serà 22 de setembre. Ja serà la setmana que ve, dimarts. Però heu de recollir tiquets i teniu fins dia 18, fins aquest divendres, presentant-ho carnet de soci a l'oficina. I la quinta del 67, formada pels nascuts l'any 1946, fan un dinar de germanor dia 2 d'octubre en el cavallet du dimoni. Us podeu inscriure en un mateix restaurant fins dia 28. Hi ha campanya de donació de sang també dia 28 de setembre en el local de l'Associació de Veïns du Port de Pollença de 4:30 a 9. Podeu reservar cita per donar sang a donasang.org. I com sabeu, AFAM està fent un cicle de conferències relacionades amb l'Alzheimer a la Fundació Roger Villalonga cada dilluns de setembre a les 6:30. La propera serà dia 21, parlaran sobre l'envelliment i la salut cerebral, claus per prevenir el risc de demència, càrrec del neuròleg Eduard Bargall. I el dilluns següent, dilluns 28, parlaran del paper de l'exercici físic, clau per a la prevenció de la salut cerebral, a càrrec de Paula Bargall. Ara dia per dia, dijous, el Rotary Club Pollença organitza una conferència a càrrec del doctor Jaume Francesc Mulet, que és cirurgià pediàtric, amb el títol Les meves vivències al Senegal, a les 8 en el Real Club Nàutic du Port de Pollença. Divendres, dues propostes. La primera, una presentació del llibre El labio del pallasso, amb l'autor Jesús Torres Beato, presentat per en Cristian Taylor, el nostre col·laborador de les 7:30 a Can Llobera. I la segona proposta divendres és una conferència a càrrec de l'atleta d'ultradistància Joan Pere Carboner i 7 maratons, 7 dies, 7 continents, la ment darrere el repte solidari 777 de la Fundació Roger Villalonga. I van parlar amb el grup Correm i amb el propi Joan Pere Carboner. Si voleu un avanç d'aquesta conferència, podeu escoltar la nostra pàgina web, l'entrevista d'ell. I dissabte continua el festival Mahler. És el torn de Mahler íntim, Mahler Alma i Brahms, un biòpic al voltant de la vida de Mahler, amb destacades joves instrumentistes europees, la mezzosoprano Begoña Gómez i el pianista Magí García, a les 8 en el claustre du convent. Podeu comprar les entrades a tiquetive.com. I dissabte serà la Cala Brutal local, com sabeu, hem anat parlant de tota aquesta proposta que es durà a terme a la Cala Sant Vicenç. El gruix començarà a les 9:30, la concentració dels Brutal Autos, aquests carretons fets a mà, que s'atiraran des del carrer Mestre Paco per acabar en el carrer Molins. Serà a les 11, quan comencin a davallar aquests Brutal Autos. De 12 a 2 hi haurà un taller de col·legi i segells de producte i imatges locals. A les 12:30 s'alliuraran els premis de aquests carretons de Brutal Autos. A la una s'inaugurarà la jornada en si, la Cala Brutal local, amb atollença. Hi haurà tas de cervesa artesana, vins i tapes de producte local. A més, a les dues hi actuarà Tramuntana Gypsy. De 4 a 8 hi haurà taller de cotxes amb propulsió per globus, per Little Lemon, pels més petits. I de 5 a 7 un taller de cotxes amb cartons i material reciclats a cada tacat de Fibló i Flequiart. A partir de les 6 tindrem música amb Truc, que hem parlat amb ells avui migdia. A les 8 actuarà Glass for Reggae Band. A les 10 After Sands, també van parlar amb ells ahir. A les 11 i mitja s'adonaran a terme focs artificials que s'havien de dur a terme a les festes de la Cala, que se van anar de posposar per la meteorologia. I a les 12 tancaran un vespre, a partir de les 12 DJ Mesclat. En quant a exposicions, vos tornem a recordar, si encara no les heu vist i voleu pegar una ullada, en els jardins de Joan Marc, les veureu bé, hi ha fotografies guanyadores d'un certamen Serra de Tramuntana, Patrimoni de l'Humanitat, a l'església del Convent de Sant Domingo a Natureza, del Bonafonso, fins al 25 d'octubre, en un museu La Recerca de Bocoris, 4.000 anys d'arqueologia pollensa, en un club La Xesca Ensenyat, i a Can Llobera, la Ducartells de les eleccions dos simulacres de 88 fins a un guany. I de bé, nosaltres feim una petita pausa musical i tornam a les 5 i mitja a parlar amb en Tomeu Cifra de Tots al Pi a l'espai de la Ronda de l'Oposició.

0: רדיו פויינסון, המבו רדיו.
1: לא,
0: מבו,
1: לא,
0: אתם ואני. לא, עדיק למבו. רדיו פויינסון, רדיו המבו. רדיו פויינסון, המבו רדיו. לתם ורדיו. רדיו פויינסון, לתם ורדיו. דלתוץ. דלתוץ. דלתוץ.
2: I de bé, oients, com vos heu informat avui, torna a l'espai de la ronda de l'oposició i avui és el torn del regidor Tomeu Cifra. Ja feia una bona estona que no teníem a tots el pipí per aquí i en Tomeu, que crec que d'abans d'estiu no parlàvem amb ell, no, Tomeu? Molt bones.
3: Sí, ja feia estona perquè també sempre feim aquesta aturada al mes d'agost entre... Bueno, no fora plans, però aquest mes d'agost hi ha hagut un ple bastant intens, a diferència d'aquest en deu en el mes de setembre, que és molt magre, que és molt pobre.
2: Un ple extraordinari.
3: Que a mi no m'agrada que donin un ple extraordinari, perquè val la s'aprofita que l'extraordinarietat no permet ni presentar mocions ni fer ni preguntes, i això és una d'aquestes fórmules magistrals que té en el seu gran mestre, que és en Pedro Sánchez, que cada pic el veiem més actiu amb aquest rodillo, per de no poder tenir aquesta participació en aquest aspecte. Bueno, però així que eren punts que s'havien de dur un ple extraordinari quan no se poden demorar. La veritat és que no era així, però bueno, ara em volen fer aquest ple extraordinari i ja està. I ara tenim un ple ordinari que divendres tenim la comissió, la veritat és que hi ha 5 punts i també de molt poc contingut. No? Tret d'un tema que diguéssi d'urbanisme, de rutina, que ara s'han vist, la resta tenen poca transcendència. Bueno, dit això, és veritat que ara m'hi hem estat un parell de més o un parell de setmanes sense venir, però tornem a retomar aquesta darrera part de la legislatura, una legislatura que ja està quasi finiquitada, que ara la veritat és que ja no dona per molt, estem ja només de setembre i mos queda octubre, novembre, desembre, que ja són festes de Nadal i gener i febrer i març, perquè després ja tothom se posa en modo d'elecció, també tot ja s'atura, ja no se poden fer segons quines activitats, només d'abril, i pràcticament està finiquitada. El que no s'hagi fet ara ja no té cap tipus de raó de ser per part d'un equip de govern. I és un equip de govern que, a més, com m'han dit sempre, que dins d'enguany ha aprovat un pressupost molt tard, per tant ja no té capacitat d'acció dins aquest pressupost, i hauria de tenir un pressupost, com ells deien, que eren els primers de tots, doncs en el mes de novembre, i queden 2 mesos, no? Per tant, la gent ja anirà traient les seves conclusions, però ara crec que mos espera només un mesos de bombo i platillo de reiterar el que s'ha fet o el poc que s'ha fet, i després tornar a tenir aquestes despeses, sobretot en festes, que això va davant en aquest ajuntament, però en detriment d'altra necessitat d'un municipi que jo crec que tothom ja els veu cada dia més.
2: Si te pareix, Tomeu, ara has encetat un tema que són el pressupost, que van ser protagonistes també en aquest darrer ple, i el PP i el PSOE, diguem entre cometes, varen enfrontar, ja que el Partit Popular va denunciar un incompliment d'1,5 milions i denunciaven també una falta de transparència, mentre que l'equip de govern va defensar que era una altra xifra i va rebutjar qualsevol situació de crisi financera. M'agradaria saber un poc la teva opinió.
3: Realment no era el pressupost, el pressupost ja s'havien aprovat abans, el mes de juliol, però el que era la liquidació del pressupost de l'exercici interior, que era un tema que nosaltres anàvem reclamant de manera intensa, perquè clar, realment el pressupost és una previsió, el pressupost d'unes borses de vinculació que el que te permet són moure partides entre diverses àrees, i després també te permet, si hi ha uns remanents, fer una modificació de crèdit per dotar més crèdit d'altres partides, no? Llavors, dins l'exercici interior, clar, nosaltres havíem reclamat la liquidació per saber el que havien gastat. Jo ara no he dit les xifres, però ho dic un poquet de memòria. Realment, el que se denunciava era un incompliment de la regla de despesa, per tant havien gastat més d'obvés del que podien tenir, però després hi ha una sèrie de partides que no s'han executades, o sigui, realment què és el que veiem? Nosaltres veiem que hi ha algunes partides que són de capítol 2 que poden ser més, de més ostentació, de festes, de cultura, de fires, etc, que això dona molta publicitat i moltes fotos i molt de Facebook, etc, pues, s'han gastat, però després, per un altre costat, veiem que no hi ha inversions i les inversions brillen per la seva ausència, no? I a més, tota aquesta manca d'ingressos, perquè realment hi ha hagut una... no s'ha arribat a la despesa que hi havia prevista, això vol dir que era una mala execució política del pressupost, no? I després hi ha hagut una deficiència d'ingressos, però la deficiència d'ingressos era previsible, i tot era perquè en un moment determinat fan un pressupost amb unes tasses de basura que mitjançant les al·legacions que hi va haver durant l'exposició pública se'ls hi van tombar. Aquesta pujada generalitzada d'imposts que duim des de tota la legislatura, d'imposts i tasses, aquesta pressió fiscal que ja tenim opollencins amb aquest govern progressista, en teoria progressista, del PSOE i de més, s'ha vist agreujada perquè, a més, plantegen a l'any 2025 una pujada de fons que se deixa sense efecte degut a uns informes i a les al·legacions que se van presentar arrel de l'exposició pública per part de la ciutadania, partits polítics, etc. Què passa? Que on havien de recaudar 1.500.000, varen recaudar 700 o 800.000, amb la qual cosa ja van tenir un dèficit d'ingressos molt important, no? Per tant, aquí hi ha aquest incompliment. Això que obliga a fer un pla econòmic financer de reestructurar en un futur l'Ajuntament, un pla de viabilitat, no? Que no vol dir que l'Ajuntament estigui en una mala situació financera, jo no ho he dit en això, perquè l'Ajuntament no té deute, està a deute zero i té un remanent de tesoreria de 50 milions d'euros, de 40 milions d'euros, però això no és per fer molts, i això és com la història del tio Gilito, que guardo dos bets, però nosaltres no hem de guardar dos bets, som una administració pública, el que hem de fer és millorar el poble, no? Llavors, aquí el que no hem vist és ni gota d'imaginació ni de capacitat d'aquest Ajuntament, perquè és vera que hi ha unes regles de despesa, però que s'han flexibilitzat per hi estar aquest obvés. I, lògicament, han passat 4 anys pràcticament, bueno, no, ni pràcticament sense inversions. Ni només hi ha hagut 2 inversions importants, que ha estat l'Escoleta i el Capitol, i totes dues venen de l'anterior legislatura. Cap ve d'aquesta legislatura. Per tant, això, si jo me demanen, bueno, quines inversions s'han fet des del punt de vista modèlic dins d'aquesta legislatura que puguin ser atractives per al poble, que se vegin dins el que és el patrimoni del nostre municipi, jo no sé quines me poden dir. Jo recordo l'anterior legislatura, que varen fer la peatonalització, que varen fer una compra important d'edificis, la casa de Devoro Capitol, Can Villalonga, Can Esquerrinxo, varen comprar 2 solars en un polígono, que estan igual, que no s'han fet ni Can Naves, que jo no ho entenc, o sigui, tenen 2 solars en un polígono, i el normal és que facin una infraestructura per tenir magatzems, per poder guardar totes les coses. Jo crec
2: vareu fer, perdona, també una denúncia a través de xarxa referent a solars, no? Que deu que posar una foto d'un dels solars de Pollença i deu que és un altre exemple de la deixadesa del govern de Pollença.
3: És que clar, hi havia molt de projectes que, a més, molts que estaven aturats per el govern anterior.
2: Que això era un solar que hi ha de vora un poli, si no hi ha malament.
3: Sí, un solar que hi ha de vora un poli esportiu, també. Però no venia per aquí, jo venia en referència al que són el que tu me demanaves, que era amb el que havien gastat, que tenim molt de dobbers però no els gastem, i això no és un orgull per part d'un partit polític. Això ha de ser realment una decepció, perquè els dobbers són per gastar, per comprar patrimoni, que és una de les possibilitats que hi ha, i per a part de comprar patrimoni, intentar veure si si ho, a més d'un patrimoni, també poden fer inversions importants, no? Bueno, això és un poquet lo que jo sempre, en certa manera, dèiem d'això. No és aquesta situació financera, saps? Això és aquesta altra part.
2: Perquè aquests 50 milions que hi ha de remanent de tresoreria, que té Pollença, les Arques, on sigui, per què no es gasten?
3: Perquè realment no els gasten. Per què no fan projectes? És a dir, si no fas projectes no gastaràs, saps? És impossible.
2: Però se podrien invertir en obra, en reformes...
3: En compra de patrimoni, compra de solars, hi ha solars que se podien comprar rústics per fer més apartaments, hi ha solars urbans que se podien fer altres tipus de vivendes, zones verdes, i jo crec que se pot fer. Han de passar una infraestructura en un polígono per poder tenir tots els serveis allà, i ja tenim dos solars immensos que no s'han fet ni tan se vols un projecte de fer una nau, saps? I és complicat, això és complicat.
2: Molt bé, hi ha més temes que volíem tractar, tema de pressupost i d'altres coses. Anem per ordre per xarxes socials, perquè també he publicat un post referent a Nu Torrents, i demanau, supos que l'equip de govern, quan els netejar, no?
3: Bueno, clar, perquè tenim moltes de queixes de molta ciutadania de la situació de Torrents. És vera que encara no ha començat a ploure, d'uns 5 mesos d'una sequera extrema, però quan plou sabem que les conques mediterrànies plouen molta intensitat. Hi ha una part

0: està passant, la pilota al·lotges la conselleria. La conselleria té les seves responsabilitats, és vera, la conselleria de Medi Ambient, la Direcció General de Recursos Hídrics, però no té la responsabilitat lo que és dins les zones urbanes. I l'Ajuntament hauria de destinar recursos, directe o indirectament, perquè això s'ha fet, o fer-ho per mitjans propis, o si no, per fer això. Per què? Pues perquè les zones urbanes són les més perilloses, no? Que les que on se pot desbordar i pot fer més mal. I això és el que demanam. Han demanat això, i després també han denunciat una part d'un solar que també ens han arribat moltes queixes, que està de vora el poliesportiu, que és un solar municipal, que és una zona verda, que està com a depòsit de vehicles, que jo no ho veig malament, que sigui un depòsit de vehicles, però ha de ser un depòsit de vehicles vigilat, net, en contraincendis, en càmeres de seguretat, d'una seguretat extrema, perquè tu dus un vehicle allà que el retira la grua perquè està mal aparcat, perquè hi ha una denúncia, perquè fa nosa per un mercat, per una fira, i ha d'estar totalment
1: vigilat.
0: Totalment vigilat, perquè si no l'Ajuntament pot incórrer en
1: denúncies
0: patrimonials.
1: Molt bé. M'agradaria també parlar que fa un parell de dies es va tornar a trencar aquesta canonada que arriba des del CUI, i m'agradaria també sobre la vostra opinió en aquesta... Sabem que s'ha de fer una renovació completa d'aquesta canonada,
0: sí,
1: però...
0: Sí, aquesta canonada té ja més de 25 anys, aquesta canonada. Quan jo vaig entrar de regidor, ja en fa bastants, ja estava feta, se va fer... quan se va fer la desaladora del CUDI per arribar a uns depòsits de Can Puig per distribuir aigua pollensa i port de pollensa. Bueno, no ha tingut una duració molt llarga, però hi ha hagut una sèrie de problemes estructurals que fan que s'hagi de canviar tota. Vale, això és una competència
1: d'Abaqua.
0: Que és una competència d'Abaqua, també amb una part de responsabilitat de l'Ajuntament, perquè aquesta canonada és única i exclusivament nostra, no? No és per altres municipis ni res, però bueno, podem dir que és una competència d'Abaqua. Però clar, aquí hi ha hagut una falta de coordinació per part de l'Ajuntament i Abaqua per fer aquest projecte, i sobretot amb una previsió de l'Ajuntament. I nosaltres l'any passat, quan ja va passar això, ja vam dir que se posessin en marxa situacions preventives per evitar-ho, o sigui, que ho pous que realment poden donar aigua, tot i que no sigui de la qualitat que voldríem, donar caudal suficient perquè un moment puntual, si se quedaven sense aigua, poguessin donar aigua. Que l'aigua tindrà un índex de salinitat un poc més elevada perquè són pous que estan més a prop de la mà. D'acord, però que s'ha de veremar deixant sense aigua o donar aigua que no sigui tan bona durant un parell de dies mentre se soluciona això, no?
1: Perquè molta gent va a altres pics que s'havia trencat aquesta canonada, no havien notat els efectes, sí que la gent duca el bar i de són quines zones d'Humoll, però gent dins un nucli urbà de Pollença ja va començar a notar que hi havia menys pressió, que alguns talls d'aigua també, i de quina creu que seria la solució més immediata perquè l'estiu que ve no torni a passar,
0: bueno, això? Canviar la canonada, fer unes obres d'emergència, que se faci un projecte, i quan ja és una reparació, és una substitució, que se pugui fer. És perquè són dos bes i és feina, però això s'ha de fer ara, perquè quan t'ha plogut nosaltres podem prescindir durant unes temporades de la desaladora. Per tant, nosaltres podríem fer aquestes obres durant un mes d'hivern, emplear pous, emplear l'aigua de Ternelles, dos pous que tenim municipals, per donar subministre, a fi i efecte que en principis d'abril està feta, però això nosaltres no tenim més notícies de com està això.
1: Molt bé. D'altres temes també que volíem tractar són tema de podes. Volíeu denunciar, m'imagino, que la falta o la sobrepoda d'algunes parts de Pollença i Humoll, i bé, que mos has de dir d'això, perquè veig que ara justament tenim
0: un
1: telèfon.
0: No
1: te preocupis. I això és el que dèiem, publicacions que podeu veure a l'Instagram de Tots per Pollença. Parlàvem de torrents i ara solars, i ara hem de parlar de les podes.
0: Sí, bueno, les podes que se fan fora temps. És que les podes... Hi ha un pla d'arbrat que jo no dic que sigui dolent, crec que hi va haver unes al·legacions que encara no s'han resolt, no està aprovat definitivament, la gent va presentar al·legacions i no s'ha dut l'aprovació definitiva, se va fer

0: una feina amb una filosofia X, que és la que planteja aquest equip de govern, però això no vol dir que això sigui un pla de blat inflexible i, a més, que fos un pla de blat que no s'apollés arreglar de que hi hagués una possibilitat de que aquest pla de blat s'anàs implantant progressivament. Però mentrestant, què hem fet? Hem deixat 3 anys sense poda. I els arbres estan en una situació que hi ha moments que són perillosos. O sigui, hem tingut episodis que han caigut branques, que quan fa vent, i a part de la brutor que fan, jo crec que aquí han passat del tot al nada i no ha hagut un terme mig amb aquest aspecte. I jo crec que s'havia de fer, totes les coses han de tenir una progressivitat, han de tenir una situació que es fos que sigui progressiva amb aquest aspecte, que tu puguis anar fent aquesta feina i vegis com va evolucionant, perquè no tots els arbres són iguals i no tots els comportaments són iguals i no tot un dos nuclis de població o tres nuclis no són iguals. En un port fa més vent, hi ha més salinitat, hi ha un altre tipus d'arbres, les pollences són distints i cada un té un comportament, no? Llavors no és el mateix aquest tilero que tenim aquí davant, que sempre el veí gros, etc, i està arrecerat, que segons quins arbres que estan a primera línia, no? Per tant, què ha passat? Això és el mateix que ha passat amb els camins. Han dit que els camins els deixarem i això, els camins al final s'han hagut de fer nets. Per què? O s'han de començar a fer nets. Per què? Perquè creen un problema de tràfic, creen un problema d'una certa inseguretat, perquè cotxes d'ara tot tenen sensors, la gent són estrangers que van a vivenda vacacional, quan s'acosten a les branques del costat li pito cotxe, després no se posen en mi, no passen dos cotxes, hi ha accidents. Hi ha una qüestió que és de seguretat, per tant, què hem d'anteposar? La seguretat o la filosofia de deixar aquesta brutor ja per les conetes perquè hi hagi una biodiversitat? I jo a vegades plantejava, l'altre dia ho xerrava amb un tècnic, dic, nosaltres no podem plantejar les zones verdes com si estéssim un lloc que fos desertitzat o fos un lloc que fos una gran ciutat, que no hi ha més que les zones verdes. Nosaltres el que fèiem és
1: tenim camins, tenim muntanyes,
0: tenim molta muntanya, en fi, i tenim aquesta conjuntura que és distinta, no? I que és realment tenim verd per tot. Si una persona de Pollença se'n vol anar fins a Nopuig o se'n vol anar fins a Ternelles o fins a la Font o a Nopuig de Santuiri o tots els voltants, per tot té verd, per dintre un mà no hi caben, saps? I no estem encorsetats sense zones verdes. Jo entenc que, per exemple, les escoles s'augmentin, hi hagi llocs en concret que hi pugui haver més gent, en un parc que és una zona amb molt d'arbres, etc. No? Però no farem fer un plantejament que aquí vivim en un desert, ni vivim a dins Madrid o Barcelona. Per tant, aquí vivim unes zones on estem, i a més a Pollença, rodejat de zona verda.
1: És a dir, que creus que s'hauria de posar focus també, no només a parcs i jardins, sinó principalment a carreteres, a camins,
0: claro,
1: i d'altres.
0: Claro, per exemple, aquí s'ha de fer manteniment de camins, per això, i s'han de fer podes, que no se volen fer tant d'estil, s'ha de fer una sèrie de podes, perquè després tindrem rompudes de branques, accidents, això pot dur, si hi heu de muntar un cotxe, una responsabilitat patrimonial, en fi, tota una sèrie de coses que són problemàtiques, i això ho hem de solucionar.
1: És interessant això que has dit de les carreteres, que els cotxes d'avui en dia tot tenen sensors i molt de pista pita.
0: Tot a costa de vora, i turistes, el cotxe és una furgoneta, bé, no passa res, però clar, ja ho coneixes, dius, aquí no passa res, però jo entenc que un estranger li pita, no saps si jo li pita la branca, li pita una pedra o l'aparell
1: que hi ha
0: damunt, saps? I això...
1: Quines carreteres te refereixes, per exemple?
0: No, tots els municipals són de competència municipal, tots els camins rústics són de competència municipal, anau a fer una volta i veureu com estan. Però això s'ha de fer quan toca, que no és ara, que ha passat l'estiu, s'ha de fer la primavera, Els camins s'han de fer nats a la primavera i un manteniment. Per què? Perquè quan t'han acabat de créixer, el que és l'explosió vegetativa, que és només l'hora d'abril i maig, llavors el lleves i tens tot l'estiu. Ara torna a rebentar i després se va fent un manteniment. Però per tot s'hi ha de passar cada any. I alguns dels pic cada any. Basta veure carreteres del Consell, jo ja he vist la carretera de Lluc, ja mirau la gent que va a Palma cada dia, que cada dos per tres han de passar. L'altra solució és l'herbicida, que no està prohibit, i això de que diuen que està prohibit, no està prohibit, i és una mesura que, bueno, en algunes zones el Consell els fa, en zones protegides no, i nosaltres no els afeim. Bueno, és una qüestió que és un altre plantejament, és un altre...
1: Hi hauria molta gent en contra, també, m'imagina, amb herbicides.
0: Bueno, d'acord, però això és com tot. Una cosa és que si no està prohibit... és perquè està controlat, hi ha una normativa que ho regula. Això és el mateix que el que menjam. Jo a vegades, quan planteges, bueno, cada vegada hi ha menys producte, jo, per exemple, jo faig feina a la Pobla, hi ha un problema de patata, sempre, pues, per què? Perquè s'han reduït el que són els desinfectants del sol, no? Con la qual aquest desinfectant del sol implica que han d'aplicar un altre tipus de productes o unes altres tècniques, però que no són tan efectives, con la qual limiten el que és la producció. Però si duim patates de Marroc, que no tenen aquesta limitació, tindran molt més perill. Això passa amb això, a la fruita, a la verdura, en tot el que pugui venir d'altres països. Hòstia, aquest gran debat que hi ha. Però això és el mateix. Si aquí tens unes matèries actives que estan controlades i estan permeses, pues, tothom sap que el tabac fa mal, però no està prohibit, i l'alcohol fa mal, però no està prohibit. Ara, de què vol que vos digui, una copa de vi jo la defensaré sempre, i dues, i una cervesa. Les botelles de vi cada dia no els pot defensar ningú, no? Per tant, això és com tot, aplicant un poquet de sentit comú. Però crec que això fa falta aquests serveis. Que
1: seria una mesura més eficient per carreteres que són de més extensió que potser un parc?
0: Sí, jo crec que això no, jo no estic xerrant de parc, jo estic xerrant de camins i carreteres.
1: Sí, sí,
0: no?
1: Me'n refereix que aquests herbicides que dius per carreteres, que són llargues i s'ha de molt de temps podar-les, creus que seria més efectiu?
0: Que no hi pot haver una interacció humana, sobretot. Que tot i que no passa res, que tothom que seva... Basta veure la quantitat de litres de glifosat que ven qualsevol establiment d'aquí que ho permeten, i això és que càlcul de tira dins que seva, no? Dins arbres, dins camins, dins seves voreres i això. Bueno, és un altre tema, però això és un altre debat. No estava plantejant aquest debat. Plantejava un debat d'un manteniment. I jo crec que aquí, al nostre municipi, un manteniment és important. És important la neteja, és important la recollida de fens, és important el manteniment de camins, és important un manteniment en general del municipi, perquè tant per nosaltres com per visitants han de tenir un poble en perfectes condicions. Jo l'altre dia vaig quedar garrufat i vaig anar a veure amb una gent l'exposició del convent, i les dues plantes que hi havia a l'entrada eren mortes. O sigui, hi ha dues jardineres amb dues plantes mortes a una exposició que en altres d'any hi passen mils de persones allà de dins. Si les mil de persones han de veure això a un puesto on hi passa personal de l'Ajuntament cada dia, regidors, tècnics, peons, oficials, i no pugui ningú llargar una manguera cada setmana un parell de vegades i arreglar aquestes plantes, si això mos ho han de fer mirar, no? I després mos van a gloriar-mos que aquí passen 25.000 persones a veure l'exposició d'estiu, i 25.000 persones que veuen les plantes mortes. M'enteneu? Jo vaig tenir vergüenza ajena.
1: Un detall.
0: Saps? I això és un simple detall. Que en el final hi ha una comoditat que passa per damunt el servei públic o que passa per damunt l'interès general. I això també és culpa de polítics, eh? Perquè el polític només donam i mai exigim. I tot és sí, perquè hem de quedar bé, perquè si no no mos votaran, perquè si no, no després diran de nosaltres, perquè després mos faran una pitada, perquè després mos faran una rapada de cap, perquè després mos faran totes aquestes coses. I això què vol dir? Que estem acollonats i que vivim a expenses de lo que puguin pensar. I això és el que jo critic, jo no critic festes ni critic, no me sentiu mai dir les festes m'agradaran més o m'agradaran menys, les fires, això és una opinió molt personal, però critic que tot més que tenim tant en capítol 1 com en capítol 2 dels serveis públics, en general no estan ben optimitzats.
1: Ara, també,
0: i aquí és allà on falla l'administració.
1: Han encetat un tema que, bé, ja queden menys de 6 mesos perquè torni a un nou govern, i tu com veus aquestes properes eleccions a Pollença?
0: No ho sé, jo com que tinc tan poca experiència de tants anys, la veritat és que no m'atreves a fer aquest tipus de vaticini, no? Jo crec que a vegades la gent vota amb passió, vota en molts aspectes, a vegades amb ganes de canvi, a vegades amb incertidumbre de lo que pugui passar, a vegades se deixa seduir per paraules buides, per promeses que després són incomplides, i jo crec que moltes vegades el votant té... és sobirà, és racional, però també moltes vegades té un impuls de darrera necessitat. Saps? Hi ha tot, o sigui, i jo crec que després a l'hora de valorar, la gent que valora la feina feta, la feina que s'ha de fer, els compliments, els incompliments, altres valoren la simpatia, un que els l'has saludat, un que s'hi has anat...
1: cadascú té el seu motiu, no?
0: Tothom té el seu motiu, amb la qual la gent és molt vària, no?, amb això. Ara, el que tinc clar és que un ha de tenir les idees clares i les coses les ha de tirar endavant en convicció, no els pot tirar endavant en funció de lo que li pugui dir un a l'altre, no? Li ha de ser igual, no? Això també te la jugues amb aquestes coses, perquè quan fas això sempre tens més possibilitat de perdre més. Els polítics populistes són populistes. I després hi ha uns polítics que són més gestors, i n'hi ha termes mig, no? Clar, i això, doncs, pues, és de tot. N'hi ha que són que diuen més veritats i n'hi ha que són més mentiders, i això és com tot. A vegades a la política se li permet tot. Jo, una persona avui m'ha dit que a vegades mos admirava i mos dedicava a la política quan veiem lo que explica tantes, que la manca d'efectivitat dels serveis públics pugui arribar en uns estrens de que hi hagi una certa impotència a l'hora de canviar les coses, no? Bueno, i jo crec que les pròximes eleccions no, jo no vull vaticinar res ni sé qui se presentarà.
1: En parlarem de campanyes i de precampanyes,
0: ja,
1: perquè...
0: Ara el que hem de fer és que ja, si executen el pressupost, si el mes que ve, el mes d'octubre, ja mos duran la previsió del pressupost del 2026, del 27, i menys que farà aquest equip de govern, a part d'inaugurar i inaugurar les quatre coses que hi ha, o repetir inauguracionetes i fires, realment el seu balanç, que ja el seu balanç s'ha de fer en programa electoral i execució de pacte que tenen. Per tant, això és el que te dona la credibilitat d'un govern, i és un govern que ha tingut dos més, ha tingut una majoria més que suficient, en 10 regidors, i ha tingut no ha tingut un inconvenient com van tenir altres a l'anterior legislatura, que van ser 2 anys de Covid, que jo els vull recordar perquè m'ho van servir de molt per lo que era la gestió pública i d'aprendre a vegades de valorar segons quines coses.
1: I de Tomeu, nosaltres ja d'un mitja hora mos quedem sense temps perquè hem de rebre en un propi convidat, que ja són aquí, però si vols afegir qualque cosa
0: no,
1: has d'acabar.
0: Estic sempre content de venir aquí a la ràdio,
1: ja feia estona que no te veiem,
0: i que jo sempre m'agrada xerrar de molt de temes. M'hagués agradat por a vegades xerrar de molt de temes que s'han fet positius, però també a vegades veig que manquen temes estructurals. Jo crec que el que ha estat la mancança d'aquest ajuntament ha estat entrar dins temes estructurals de unes millores del nostre municipi més grosses, no? Hi ha hagut no ha ajudat el poc feeling que han tingut els dos grups municipals, que és públic i notori de l'equip de govern, i això tampoc ha ajudat i ha anat en detriment dels ciutadans, no? Però bueno, això no és res que no fos previsible per el que ens dediquem a la política durant tant de temps, no? I coneixes ja un poquet el panorama com va.
1: I va bé, Tomeu, la setmana que ve tindreu ple, si no vaig malament, sí. I després ja tornarem a escoltar tots els regidors i regidores a la tertúlia. I va, un plaer tornar-vos a tenir tots aquí a poc a poc després de l'estiu, que l'agost no és un mes que no funciona igual,
0: no,
1: que la resta.
0: No funciona igual, però hi ha moltes coses també. L'agost s'ho passa molt bé. Jo l'agost m'agullo un poc, m'agrada més aquest mes de setembre,
1: sí,
0: ja fa millors
1: millor,
0: temperatures i,
1: que havia de ploure,
0: ja no hi ha tanta gent. No, demà diu que ploure, almenys si plou, perquè la veritat és que aquí les pluies són necessàries. Jo, que hi ha molta gent del meu sector, de l'agricultura, per tot, crec que les darreres que hi va haver va ser d'un lloc que va ploure menys, perquè nostre va fer 8 litros, i a l'estació de Can Pontico ja està de vora nostra, i avui xerrava amb un i he vist, fet una visita a unes finques, havia fet 30 litros, ja una, uns arbres ja ho han començat a notar. Aquí no, aquí hi ha una sequedat extrema i les coites ho pateixen en guany, i sobretot ho patiran l'any que ve, o sigui que necessitàvem ara ja les pluges ja són necessaris,
1: pluies
0: amb moderació,
1: amb més regularitat, no? També.
0: Molt bé.
1: I bé, Tomeu, moltíssimes gràcies i bé, t'escoltarem en un pla de la setmana que ve.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Adéu, m'afuito.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet

0: jo, quan vaig en cotxe, escolto Ràdio Pollença. I tu, on l'escoltes? El 107.9 de la FM, la teva ràdio.
1: El viajar es un placer que no suele suceder.
2: Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet www.radiopollença.com.

0: Idò bé, oients, ara gairebé les 6 i 10 minuts i nosaltres seguim a les entrevistes d'avui cap vespre i tenim en els nostres estudis en la Núria i en Cidi de Tasni Macunda, aquesta associació sense ànim de lucre basada a Mallorca, però que fa iniciatives solidàries al Senegal i ja els han tingut més d'un pic, jo és el primer pic que els rep i ens han de fer un poc, com comentant a Núria, un update. Molt bones, Núria, Cidi, com esteu?
1: Hola, bones. Hola. Moltes gràcies.
0: Idò bé, torneu a estar en els nostres estudis, teniu qualque novetat també que fareu per Pollença, però bé, no avançaré res, prefereix que avanceu vosaltres, però parlant d'un documental, no?, que després potser mencionam millor, però m'agradaria que mos facis una petita actualització de com vos van les coses per allà baix.
1: Bé, beníssim. Seguim en tots els projectes, hem reforçat totes les aliances que tenim en diferents associacions mallorquines i el que ens permet pues, tenir més projectes del que normalment pues, podríem tenir. Aleshores, bé, pues, seguim amb projectes sanitaris a la zona de Cafuntín, sempre. Després tenim projectes de reforçament a la joventut, que crec que va ser l'Euro Solidari de l'any passat que va fer una contribució de gairebé 700 euros per una pista de bàsquet que l'estem acabant de construir encara perquè estem en època de pluges. I després tenim projectes també d'acompanyament a l'autonomia de les dones en zona rural. I tot va beníssim, acabant de rebre la confirmació del govern que tenim una subvenció també aprovada del projecte de lo que serà l'any que ve, per lo que és un bon dia avui.
0: I ara has mencionat que col·laborau amb, bé, ara a més del govern, amb altres associacions mallorquines. I com és això d'Associació Mallorquina del Senegal?
1: Sí, és una mica una estratègia que tenim per poder optar a tenir més projectes, perquè bé, no sé si la gent ho sap, però normalment quan optes a diferents subvencions només pots presentar un sol projecte. Però si fas una aliança amb altres organitzacions de la terra d'aquí, aleshores pues, tens opcions de presentar projecte, és a dir, cada entitat presenta un projecte, no? Aleshores el que fem és, per una banda, podem optar a tenir una major incidència sobre terreny, però a la mateixa vegada el que fem és enfortir aquestes relacions d'un teixit associatiu que està bastant feble, en la meva opinió, a Mallorca i les Balears en general.
0: I el govern vos posa facilitats per donar aquestes subvencions, per fer feina per allà?
1: No.
0: És un poc difícil.
1: Sí, perquè entres en concurs amb Nacions Unides, amb UNICEF, amb Creu Roja, etcètera, etcètera. Aleshores, pues, són una baremació i qui projectes que tenen més puntuació pues, són projectes que tenen prioritat dins aquest pressupost, no?, que s'aprova. Aleshores, hem estat, crec que són tercers o quins enguany de gairebé una quarantena de projectes, o el que estem contents i orgullosos.
0: Ja, com deies tu, és un gran dia, no?
1: Sí, és un bon dia avui. Demà no ho sabem, però avui sí.
0: Molt bé. I un dubte, perquè clar, vosaltres heu vengut, heu parlat a Joana, a Maria, molt de pis,
1: sí.
0: Però vosaltres viviu allà normalment, al Senegal? O
1: sí,
0: com?
1: Va arribar un moment, bé, en Cidi Girú, ell és senegalès i viu allà permanentment. Jo, per la meva manta, va arribar un moment en què hi havia tants projectes que o havia de deixar la meva feina aquí o m'havia de professionalitzar. Aleshores, donant resposta a la responsabilitat que teníem amb els projectes que teníem, pues vaig decidir fer aquest pas professional i quedar-me allà. Per tant, quan venim a la ràdio és perquè venim aquí a tenir quatre reunions que tenim amb el govern, amb el Fons Mallorquí, no?, que són ells que financien els projectes, i venim a dir hola a Pollencins.
0: Molt bé, i com està la cosa per allà? Perquè ara heu mencionat molt de projectes i concretament quina és la feina que feis cada dia vosaltres?
1: La feina de Tasni bàsicament és acompanyament a governs locals i actors locals en les prioritats que ells ja tenen detectades, és a dir, altres ONGs que tenen projectes paral·lels, però nosaltres no seguim aquest format de feina. Som una ONG molt petita i tampoc no ens podem permetre el luxe de tenir programes que vagin paral·lels, activitats pues, que ja hagi sobre terreny. Aleshores, ens centrem en aquest poble, en aquest municipi, Cafuntín, I aleshores donant resposta a les dificultats que hi ha sobre terreny que sobretot se manifesten dins l'àmbit sanitari. És una geografia molt complicada, un delta on hi ha moltes persones residents que viuen dins petites illes, dins aquest riu, i aleshores és una capa afegida de complexitat dins l'accés a el que seria pues, la salut. Com aquí tenim un centre sanitari, en aquestes illes no hi ha centres sanitaris, aleshores és una població que està... No té aquest avantatge, per dir-ho de qualque manera, que la població sobre terra ferma té.
0: I Cafontines és un nom d'un poble, sí. No sé si l'he pronunciat bé.
1: Sí.
0: I com és Cafontines? Un poble gran? És un... Com és de magnitud?
1: No, en si dic que
0: en si és d'allà.
1: Igual ho podria... No, podria...
2: Parlem en francès, petit?
1: Sí, i xerrar en francès i puc traduir ràpidament.
2: Cafontines, bon, per rapport a la zona, és un zona très turístic, très dense aussi. C'est un cul de sac.
1: En Cidí mos diu que és una zona turística entre cometes.
0: Turística?
1: Nosaltres, sí, quan nosaltres d'un turístic però és que hi ha tot en parellà, però ara, per exemple, no hi ha turistes perquè és l'època de pluja. És entre cometes. En referència, en comparació amb altres llocs, és un lloc molt guapo i aleshores sí que hi ha turistes i és un cul de sac, com deia en Cidí. És a dir, si anem allà i anem allà, és com Pollença gairebé, no? Si vens a Pollença, vens a Pollença.
0: És perquè vens a Pollença.
1: Exacte.
2: L'activitat d'abat principal és la peixa i un peu l'agricultura, surtout.
1: Sobretot hi ha la pesca i l'agricultura, que és l'economia principal.
0: I com un poble que té turisme i té activitats econòmiques pot sofrir aquestes dificultats que deu altres, perquè molt de llocs no hi ha turisme i m'imagino que és una font de riques, entre cometes.
1: Sí, bueno, és un empobriment sistèmic, heredat de, bueno, pues de la història del país, del continent i del món en general. Aleshores, estem en aquest municipi justament per aquesta raó, per aquest empobriment sistèmic que hi ha, però també perquè aquesta geografia i aquestes especificitats d'aquest municipi pues fan que sigui una zona amb aquestes necessitats una miqueta més pronunciades que altres llocs.
0: I allà quines són les principals col·lectius amb què tractau? Perquè antes has dit dones, mares, si no vaig malament, uh-huh. En qui més tractau?
1: T'ha comprit? Je m'en avec qui on travaille principalement?
2: C'est principalement les femmes que mm-hmm. on vise, quoi, surtout, et les personnes un peu avec les capacités, bon, avec les sources de financement très réduites. Mm-hmm. Donc, c'est surtout avec les femmes. Bon, en l'occurrence aussi, on travaille avec les hommes, mais c'est surtout avec les femmes.
1: La feina en general és en tota la població, però sobretot en la gent que està en aquestes illes. Però en Cidi el que explica és que sí que hi ha una capa de vulnerabilitat extra, que són les dones i la joventut, i després també les famílies o el sector de la població que tenen un factor de risc socioeconòmic pues, més elevat que d'altres. Però normalment això s'identifica a través de l'Ajuntament, que té pues, uns actors socials o un assistent social, que podríem dir més a manco, que és a través d'aquí arribam.
0: I clar, des de la nostra perspectiva aquí a Pics és molt difícil imaginar-nos la vida allà, però aquesta feina que feis amb altres associacions on sigui que ha crescut allà se nota realment, m'imagina, a la població. Hi ha un efecte, no?
1: Per l'impacte, vols
0: dir,
1: no?
0: Sí, l'impacte.
1: I demanen per l'impacte del projecte, si on le voit.
2: Oui, c'est un très grand impact, côté sanitaire comme côté un peu social aussi. Que ça touche à la majeure partie de la population, surtout sur les îles aussi.
1: Sí, diu que efectivament sí que se veu aquest impacte, sobretot a les illes. Ara, per exemple, aquest curt documental que tu xerraves...
0: Ara en parlarà.
1: Xerra una miqueta de... bueno, podem veure pues, quina està l'incidència d'aquest projecte que fa ara pues, 3-4 anys que estem fent feina sobre la mateixa zona, i l'impacte es veu que és molt visual quan diuen, bueno, pues, han construït això o han fet la dotació de tal equipament, no? Que és allà on poden fer la foto, però ja tots els projectes tenen aquesta cama de millora de lo que és les infraestructures i l'equipament, però després hi ha altres dues cames molt importants, que és l'enfortiment de lo que és la capacitat de gestió sanitària, perquè allà són les comunitats qui gestionen el seu propi sistema de salut, i després l'enfortiment dels tècnics sanitaris, és a dir, de les capacitats dels tècnics sanitaris. Evidentment no són nosaltres que fem aquestes formacions, no? Nosaltres el que fem simplement és tota la qüestió logística i d'estratègia perquè aquestes tres cames pues, puguin arribar a bon port. Però sí, la gent ara, per exemple, en aquestes illes no hi havia un sistema sanitari per se, i ara, per resumir-ho de qualque manera, sí que tenen accés a aquest sistema sanitari. Les dones poden parir en aquestes illes també. Hi ha un equip sanitari que existia antes, és a dir, és important dir que no arribar a mi imposar en un sistema sanitari, sinó que ja estava allò, el que passa que l'hem enfortit i després de 4 anys, doncs, com diuen CIDI, sí que és visible.
0: I aquest documental m'agradaria que mos parlessi un poc, perquè l'heu produït vosaltres, hi ha hagut col·laboracions que tractau un poc tot sobre això.
1: Aquest curt documental està finançat per Fons Mallorquí, i dins cada projecte el que intentem fer és afegir una activitat de visibilitat que després, una vegada que venim cap aquí, pues, la gent pugui de manera fàcil mastegar una miqueta tota la feina que s'ha fet durant uns anys, no? Aleshores, aquest justament curt documental ha estat finançat per Fons Mallorquí, i en CD igual pot explicar una miqueta més que de què tracta el documental. Si tu peux résumer comme ça, le documental, ça parle de quoi?
2: Oh, ça parle principalement de l'activité qu'on a pu générer avec les ASC. C'était surtout une activité génératrice de revenus, et un peu la situation des ASC au niveau du Sénégal.
1: Cédric diu que es fa una espècie de resumen d'aquests anys que hem estat fent feina allà, que han acabat amb una estratègia d'innovació social que el documental se diu Més que una botiga. I bueno, voldríem que la gent venguessin per no explicar una miqueta massa en detall, però sí que en el final la feina que estem fent ara mateix se centra justament tant en projectes finançats per Govern Balear com en projectes finançats per Fons Mallorquí, és a implementar estratègies econòmiques de manera que tant les dones com els joves com el sistema sanitari sigui més sostenible, perquè al final el problema que hi ha allà és un problema d'accés a pressupostos. Aleshores ho deixam així
0: a l'aire, no?
1: Sí.
0: I aquest documental qui l'ha dirigit? Entre cometes, sense cometes, vosaltres, en CIDI?
1: Ha vingut una productora d'aquí, que és Cinètica, Producció Cinètica, que és fa molt d'anys que està instaurada aquí a Mallorca, i va venir un equip durant una setmana.
2: Una setmana, sí.
1: En Iago va ser càmera i en Isabel Fornet va ser la realitzadora, i van estar convivint amb nosaltres durant gairebé 2 setmanes de manera molt intensiva, i han fet aquest documental que consideren que està molt bé.
0: Però m'imagino que tu i en CD els guiàveu un poc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, tu no pots arribar amb una càmera allà i dir, vaig a filmar. És impossible, perquè són comunitats rurals molt... tot i que estan acostumades una miqueta en aquest turisme que deien CIDI, sí que no te poden amollar. Tenim tot un equip que fem feines, i nosaltres som aquí com a representants de l'equip local que tenim allà. Jo som l'única estrangera que fa feina, però després tenim 7-8 persones més que formen part de l'equip, i és qui reben en aquest cas en Isabel i en Iago per introduir-los dins les comunitats, poder fer les entrevistes, captar imatges, etc. Va ser molt interessant.
0: I això on ho podran veure? Perquè parlant de documental, però no han dit on el podran veure.
1: En principi ho podran veure a Can Boom, que és divendres, dia 2 d'octubre, a les 7:30. És un curt documental, dura menys de 15 minutets, i després en CD pues, podrà fer una miqueta les explicacions més detallades sobre tot el disseny d'aquesta estratègia d'activitats econòmiques per solventar una miqueta aquest problema que té el sistema sanitari senegalès a nivell comunitari per justament aquesta manca de finançament.
0: Havíeu fet ja qualque cosa similar, qualque documental?
1: A nivell de comunicació?
0: Sí.
1: És que on havia fet quelque chose a nivell de comunicació, com s'ha?
2: Pas exactement, on havia fet una fois avec diguem això, més a pau, al mateix nivell.
1: Sí, sí que és vera que havíem tingut una col·laboració amb l'Ara Balears i havíem editat com un recull de 4 articles i tractaven una miqueta pues, cada projecte. Però així a nivell audiovisual crec que no.
0: I en CD que ha crescut allà, que significa per ell poder plasmar una pantalla, unes càmeres, el que és el seu poble?
1: T'ha comprès? No. I demanen per quan...
0: Escolta, el poble en si se complica un poble.
1: S'ha de fer quan quan tu vas les documentes, quan, perquè tu ets de là-bas, quan?
2: No, c'est toujours un plaisir de voir un peu, de faire passer la communication autour de ça, la situation des ASC, du travail que nous avons eu à réaliser là-bas, parce que l'objectif aussi c'est que ce travail-là puisse se multiplier autour du Sénégal, même si c'est d'autres partenaires aussi qui viennent intervenir dedans, mais qu'ils puissent suivre le même travail qu'on a eu à faire.
1: Dius que és tot un orgull veure, sobretot, veure plasmada la feina que hem fet durant tots aquests anys, però també és una oportunitat perquè una vegada que se publiqui a Senegal se pugui copiar d'alguna manera, se pugui reproduir aquesta solució a la que han trobat ara mateix, i aquí a que pues, la gent se sensibilitzi sobre la situació que hi ha allà, no? Perquè moltes vegades la gent dona dos bes o sent que una subvenció de tal, no saben exactament què és el que se fa, no? Aleshores és una manera bastant fàcil que la gent pugui entendre pues, quina és, en aquest cas, la feina que Tasni fa allà.
0: I deies que la gent està acostumada al turisme, a les càmeres, però com ha rebut la gent d'allà? Perquè imagino que surt molta gent local i com han rebut ells?
1: No s'ha estrenat allà?
0: Però dic que tenir càmeres, que els hi diran preguntes...
1: Sí, com tu creus que la gent reçoa contornament Isabel o Iagora va avec la càmera i tot ça?
2: Bon, parce qu'ils nous connaissent, nous, en tant que Tasni, le travail qu'on a eu à faire là-bas, donc ils ont confiance en nous, donc ça n'a pas été un problème. Mais parfois, dans certaines îles, surtout des villages très isolés, ils sont un peu conservateurs, et ils font attention aussi parfois, s'ils ne te connaissent pas, ils sont un peu méfiants.
1: Sí, expliqué que, clar, quan ve aquest equip, no? Quan ve la productora i nosaltres els hi obrim les portes, la població està molt receptiva i aleshores tothom entén que és lo que és gairebé com a que nostre quan anem allà. Però si no entres amb aquestes portes, aleshores sí que pots tenir problemes, perquè no jo he vist ocasions en les que igual hi ha algun turista perdut per allà que surt una càmera, surt un telèfon i no és ben rebut.
0: I ara que sou aquí, vos volia fer una pregunta, perquè jo crec que millor que vosaltres, que en sigui tu, sobre aquesta figura de l'heroi blanc, no? que va allà amb una càmera a plasmar, a fer-se fotos a nins, mirau jo els ajut, com se rep això? Perquè una cosa és la feina d'una fundació, d'una ONG, i m'imagino que un altre és això, no? És a dir, des d'aquí ho veiem molt bé, que ha anat a ajudar, però realment això com se veu allà?
1: I demanem en Cedi, sí. Si vols. Com és que on va lavar la figura de l'Etubab, l'homme blanc que vient a sauver un peu la population, quoi?
2: Bon, nous, notre stratégie, c'est pas bien vu, déjà, parce que une seule organisation ne peut pas sauver personne. C'est-à-dire, si tu viens, tu participes, mais surtout aussi, tu viens t'accommoder à ce que est en train de vivre la population. Maintenant, parfois, certaines personnes, ils font ça, ils vont montrer qu'ils sont en train de sauver l'Afrique, ou bien ils sont en train de montrer la pauvreté, alors que peut-être il y a d'autres images à montrer, c'est-à-dire un peu el côté positiu, surtout, c'est ça qui manque a certaines organisations.
1: Sí, el que diu és que ell no considera que nosaltres estiguem dins aquesta classificació.
0: Això i que s'ha distingir una associació de...
1: Perquè bueno, tu arribes, t'integres, participes i escoltes, no? Estàs una miqueta com a observador, però diu que sí que és vera, que ell ha vist, perquè fa bastant d'anys que fa feina en aquest àmbit, on hi ha estrangers, on hi ha blancs que venen i sobretot donen visibilitat o igual el vocabulari que s'utilitza sí que fa dona una miqueta, fa referència pues, vaig a solucionar aquest problema que hi ha aquí. No està, jo, ara la meva opinió, no està ben vist i tu ho veus a una taula, no? Quan hi ha qualcú que pixo una miqueta fora de test, no? Xerrant una miqueta així. Però no se diu, la gent no li agrada la confrontació allà i ningú dirà, escolta, això...
0: No està bé.
1: No està bé. Sé que es diu, sé que t'ha comprès, no? Les gens ne vont pas dir, parce que ils n'aiment pas la confrontació. Aleshores, jo penso que tenim visions diferents, tot i que ho identificam, visions diferents, me'n refereix que ells quan som allà i jo personalment també quan som allà, i tenim maneres diferents d'actuar també. Penso que nosaltres som més crítics de lo que ells són i que ells, quan dic ells, dic la població que està fent feina allà. A mi m'agradaria veure-los una miqueta més crítics també, amb aquest tipus de situacions.
0: Perquè com... pot fer una persona que vulgui anar allà, perquè molt de pizza és una espècie de turisme de romantitzar drama, la pobresa i moltes coses. Com pot fer una persona que vulgui anar ajudada a veure sense fomentar aquesta figura de soc l'heroi blanc que el vaig a salvar? Com ho pot fer?
1: Il demande com es que puc fer una persona que il a envie de contribuir de quelque façon pour arriver là-bas et vraiment avoir un impact. Com es que... Ça serà qual la recomendació?
0: A la manera correcta de fer-ho.
1: O la façon correcta de fer-ho.
2: Bon, c'est surtout venir observer avec des organisations, que ça soit TASDO ou bien une autre organisation, venir bien observer, un peu apprendre de ce que tu as vu sur la situation. C'est pas que parfois, vu de l'autre côté, tu viens avec un préjugé qu'on te montre à la télé ou bien avec des informations, mais tu viens regarder, tu viens t'imprégner des populations. Et après ça, je pense que ça sera la meilleure façon d'avoir, d'apprendre, après peut-être, per avoir un impacte direct sur les populations en fonction
1: de... No, t'ha dit, perquè no, tinc la memòria ja d'un peixet. Diu que, sobretot, es venia allà a la disposició d'observar, de comprendre i aprendre. És el més important. I après, tu dius?
2: Sí, donc, c'est surtout venir en fonction des programmes, com per exemple avec SOM, qui font un certain type de programme médical que pour des personnes qui sont dans ce domaine, ils peuvent venir aider. Nous, comme TASNI, on a beaucoup de programmes qu'avec des programmes de volontariat qu'on peut imprégner. Certaines personnes, ils peuvent imprégner dans des projets de femmes ou bien sanitaires.
1: En Cidi aconsella que si qualcú està interessat, que ho faci sempre a través d'organitzacions en les que puguis de qualque manera comprovar pues, que la feina que s'està fent sobre terreny és una feina ben feta. És a dir, no venir tu tot sol amb un bitllet d'avió, que bueno, cadascú és lliure de fer el que vulgui, no? Però de fer-ho sempre a través d'organitzacions, ja siguin mallorquines o estrangeres, no?
0: I allà on, és a dir, si una persona va, on realment se necessita ajuda, no? És a dir, una persona que digui jo vull anar a ajudar, de veres, on se necessita més ajuda?
1: A Senegal, específicament?
0: Sí,
1: al
0: Senegal, per exemple, ja que us tenim amb altres aquí.
1: Sí. Jo aconsellaria ja sigui poblacions denses, és a dir, ciutats, perquè sempre, és a dir, un format de pobresa és molt diferent, no? Un perfil de pobresa o d'empobriment a una ciutat o una zona rural és molt diferent. El que passa és que les ciutats estan molt concentrat i és més fàcil de localitzar. I sempre hi ha associacions que ja estan fent feina i que, bueno, pues que te saben dirigir més fàcilment. Jo, per la meva experiència en altres països, no en Senegal, aconsellaria anar a una ciutat. Si volguessis anar en zona rural, totes les zones que estan aïllades d'alguna manera, ja sigui geogràficament o pressupostàriament, són les zones que pues, necessiten pues, una contribució.
0: Sí. I si qualcuna persona ara volgués anar, pot fer a través de altres, anar a donar una mà, és a dir, perquè molta gent ho superen com unes vacances, però realment no és anar allà com si fos un periodista, no? És a dir,
1: sí, jo penso que l'actitud, la millor actitud, almenys vaig al meu punt de vista, és no la persona que vol venir a ajudar, però la persona que vol venir a comprendre coses. Si és una persona que no té experiència en cooperació o que mai ha fet voluntariat, jo el que aconsell és que vengui amb una mirada molt respectuosa i molt de comprendre, entendre i observar. Més que dir, vaig a fer un voluntariat i vaig ajudar a fer tal i qual, és molt complicat tenir un impacte durant dues setmanes o tres setmanes o un mes o dos mesos, és igual. Però penso que sobretot és una feina personal i una feina de sensibilització, no? Aquests primers viatges que fas quan, quan te'n vas cap a de fora, que després una vegada que tornes cap aquí pues, puguis explicar-ho d'una manera una miqueta correcta, per dir-ho d'alguna manera, no? I evitar pues, aquell llenguatge pues, que tu estaves comentant abans, no? Això de l'heroi blanc. Pens que és la millor manera de venir.
0: I a través de vosaltres s'hi pot anar? Com ho pot fer una persona?
1: Sí, hem tingut visites. És vera que estem fent feina per acabar aquest centre de joves, que el que farà és acollir una miqueta d'intercanvis o experiències que la gent vulgui, tingui ganes de venir, entre altres feines que feim més a nivell local. I això serà una oportunitat per poder oferir aquestes experiències. Però ara per ara ve gent i queda que nostre, o se'n va a un hotel i ve veure una miqueta que feim i que no feim. I penso que és super, super agradable, no passa molt sovint i estem molt orgullosos de poder pues, que les persones venguin i coneguin l'equip, per exemple, o puguin veure de primera mà pues, tot això que estem explicant ara, pues, ho puguin veure allà directament. No? Per tant, animam a tothom que tingui ganes de venir, ja sigui visitar-nos a nosaltres o qualsevol altra ONG sèria, a fer-ho perquè penso que és una experiència guapa.
0: Molt bé, idò, tot això no motiu d'aquest documental, que serà dia 2 a Can Boom.
1: Dia 2 a Can Boom a les 7:30.
0: I per assistir és gratuït, s'ha d'adquirir una entrada, com ho poden fer, s'han d'inscriure a qualque banda?
1: No, en principi, no?

0: t'hi reeditant i sempre fent millores i no l'acabant mai de publicar. Aleshores, no sé, un moment sí que la podrem veure a través de YouTube, segurament.
1: Clar, imagino que són dues intencions completament
0: sí.
1: diferents.
0: Sí,
1: no?
0: Sí,
1: el que s'ho vol transmetre aquí i allà.
0: Exacte, sí, sí, sí, dos públics diferents.
1: Exacte. I de bé, Núria Cidi, no sé si voleu afegir res més, però bé, volia comentar un poquet tot això, el que us fessin un update i aquesta dubte que tenia de com pot anar una persona a ajudar allà i que sigui d'una manera correcta per tots.
0: I se passi també dir que això és tot?
2: No, je pense que tu as résumé un peu le projet avec les jeunes, que c'est la saison des pluies, que on est en train d'essayer de le finir, et sinon c'est les autres projets avec la coopérative et le poste de santé. Donc c'est
0: sur tout ça. Sí, ara mateix a l'època de pluges que estem una miqueta aturats, però això som aquí. I jo voldria agrair a tothom. Esperam que abans de final d'any puguem enviar imatges perquè la gent pugui veure una miqueta aquest euro solidari en el que va contribuir exactament. I si no, moltes gràcies per rebre-nos una altra vegada aquí.
1: Tornarem a parlar i la pluja ja la podríeu dur un poquet cap aquí,
0: sí,
1: perquè
0: és
1: ben necessari.
0: Sí.
1: I d'avui, Cidi, Núria, moltes gràcies per venir i tornarem a parlar aviat, sou. Moltes gràcies.
0: Gràcies. Gràcies.
3: Ràdio Pollences, comunitat.

arriba al festival Mahler 2026. Vine a descobrir com Gustav Mahler porta el llenguatge romàntic fins als seus límits i obre les portes de la música del segle XX. Dissabte 12, dissabte 19 i diumenge 27 de setembre al claustre de Sant Domingo de Pollença. Entrades a Tiquetiver.

0: pel que sembla, els partits a casa ens poden deixar 30, 40 o fins i tot 60 minuts de marge perquè el Mallorca, sense necessitat de fer un joc excels, és capaç de sentenciar-los, crec que és hora de demanar alguna cosa més a l'equip. És hora de demanar que, a més de tenir el control de la pilota, comenci a oferir alguna cosa més. I ja sabem que això és segona divisió i que possiblement és el que ens toca viure. Resultat per damunt del joc i en molts moments un futbol pobre i poc atractiu. Però el Mallorca té nivell. Té jugadors per jugar o alguna cosa més que intentar fer dormir el respectable de Son Moix a base de futbol embatumat de formol. I aquí és on crec que comença l'hora de demanar una passa endavant a un jugador. Un jugador que, com a mallorquí, i per edat i experiència, hauria de ser un dels referents d'aquest equip, en Sergi Darder. En molt de fòrum mallorquinista s'ha criticat que el mercat li ha menjat una superestrella. Tot el super i tota l'estrella que podem esperar dins les possibilitats de la segona divisió. Però sí, un jugador reconegut, un futbolista de renom, d'aquells que quan s'anuncia el seu fitxatge són capaços de fer il·lusionar a tota una afició. I el meu pare, aquest jugador, no necessitem comprar-lo. Ja el tenim aquí. En Sergi és aquest tipus de futbolista. Un jugador amb prou nom, trajectòria i solera per fer il·lusionar a tota una afició. El problema és que aquell fitxatge es va anunciar fa 4 temporades. I fa 4 temporades que l'afició de Son Moix espera veure en Darder. I ho ha fet amb paciència, amb molta de paciència. Una paciència que, pel que es comença a sentir en el rum-rum de la grada, sembla que s'està acabant. Ara bé, també és veritat que tots sabem que si hi ha un jugador dins d'aquesta plantilla que pot donar alegria, talent i sentit al joc mallorquinista, aquest és en Sergi Darder. I pot ser arribat el moment que ell també faci aquesta passa endavant. Perquè el Mallorca no necessita una superestrella nova. Potser només necessita que la seva superestrella, que fa temps que roman apallada, comenci a brillar. Això és Opipero 39 i aquí brillant pot. Però no se pot negar que hi posen moltes llanes. Comencem.
1: Opipero. Opinió, polèmica i molt de Mallorca.
0: Bueno, bueno, tornant-se aquí una setmana més després d'una victòria, que això sempre mos agrada. Què passa? Se sentim un renovat ara.
2: Sí, sí, sí. Ha estat que allà tu...
0: Ha estat, això ha estat l'esperit de la ràdio. No, el tema és que som aquí una setmana més, com dèiem, en Opipero, direm amb us habituals, perquè fins ara en Martí havíem aguantat l'estirada, però ben que ja... Que ja mos ha abandonat.
2: Era culpa teva, Gerrano.
0: No, culpa meva no, però bueno.
2: Feies interferències.
0: Jo li passa moltes, no només a la ràdio.
2: A moltes.
0: Sí, és lo de les interferències.
2: Ah, vale.
0: Estan a prop d'això.
2: Vale. No diré quin tipus d'interferències.
0: No, bueno, idò, som aquí. Amb en Miquel, ja l'ho sentim. Com estàs, Miquel?
2: Bones tardes, molt bé. Molt bé. Una setmana bé, una setmana...
0: Bueno, ara veurem, ja abans si aquesta tendència s'allegi així.
2: Exacte.
0: Un nostre mister, Xisco.
3: Hola, com estem?
0: Jo bé, i tu? Bé. Bona tarda, també.
3: Quina ser tanta por.
2: En Xisco no vaig quedar content de l'altre dia.
0: No vaig quedar content. Va fer com un WhatsApp...
2: Un d'aquests incendiaris.
0: De conclusió de partit.
2: Sí.
0: Molt pam.
2: Sí.
0: Van dir, bé, ja en parlarem. No li van contestar, però van dir... Ja li demanarem allà.
3: Sí, perquè havies una deada, escoltau 50 missatges, i deades amb un testament, no hi ha res.
0: No, tu vas fer un missatge curt, ja el comentarem allà.
2: Sí,
0: i tenim a Eivissa en Miquel Àngel. Miquel Àngel, com estàs?
4: I molt bé, estan perfectes aquí, escoltant la gent de Pollença.
0: I quan guanyant sempre estan bé, és quan perdem, que estem més tristos, però bueno. Ja en parlarem, perquè la gent guanyant, però no acaba la cosa d'estar tot el content que voldríem.
2: S'ha de demanar-ho.
0: Per xarxes que diu la gent, Miquel.
2: Bueno, anava bastant bé, perquè després de lo de la setmana passada que vam tenir aquesta actuació un poc regular al mitjan de l'Elda, i després del programa que vam dir que almenys s'havia de fer una passa en banda, almenys que s'havia de fer en aquest pròxim partit, vam demanar, agafant el títol del darrer programa, que era molt de joig, si mos plantàvem anàvem a per un 7 i mig, vull pensar que la gent ho entès, això d'anar per 7 i mig. Qui ve, qui manco. Bueno,
0: qui més manco, s'ha jutjat a xartes.
2: Exactament. I van demanar altres, van fer tres preguntes, perquè quan demanem preguntes la gent contesta. Quan demanem que mos enviïn algo, no mos fan ni punyetero jazz. Però bueno, vàrem dir, venga, què se farà? Mateix 11 i el tema que ha repartit? 0%, ningú. Fora. Petits canvis, un 90% de la gent. Tothom estava d'acord que Lluís García havia de fer petits...
0: Algo havia fallat allà.
2: Algo havia de tot ja. I és el que va fer. I després vàrem dir all-in i Richerà a per un 7,5 i res. Un parell vàrem dir que sí, però...
0: Revolució, no.
2: Minoria, minoria, no minoria. Vàrem voler fer una cosa un poc xistosa, que és arrel de la declaració de Micheli després del seu partit de Champions, que ens enviasen frases cèlebres. Crec que se van enviar totes nostres.
0: Bastant bé.
2: Bastant bé. No, n'hi va haver una...
0: Tenien dret de participar.
2: No, no, sí.
0: Sí o no?
2: Home, claro. N'hi va haver una, la nostra milla amarga de l'Unió de Penyes, que va ser molt concisa i va dir mentides.
0: Punto.
2: Mentides, punts suspensius.
0: Això, les dones ho tenen fàcil.
2: Marga, directa i a la frente.
0: Mentider.
2: Mentider.
0: I saps llevar-lo.
2: Exactament. Després van dir un pri de frases, tipo, como dijo Church, mañana devolveré... Y le dije, me voy porque no habrá picón en él este año. Y le digo, abogado, el que tengo aquí colgado. Aquí está el polvo. Aquí no sé quién va a mirar por un polvo. Y Alfonso me dijo, au, va de un indio. Le contesté, este es polvo. Ya hubo brum. Y yo le dije, va de un cego. Y por último, que no menos importante, me dijeron tumbet y me tumbé. Bueno,
0: bueno,
2: es chistoso.
0: La gent tenia ganes de fer gràcies.
2: Exactament.
0: Bueno, nosaltres l'ho vist, ganes de riure.
2: Sí, enviem-nos qualsevol cosa. Podeu enviar tonteries.
0: Podeu enviar dois.
2: Sí, mentre no hi hagi un insult que no puguin dir en directe, deis-lo que vos...
0: Nosaltres, si són dois, ja m'ho
2: va. Els diran tots.
0: No agrada,
2: sí, sí, si són sèries no els diran, però dois sí.
0: Bueno.
2: I res, i podem fer el tema de la porra.
0: Que, claro,
2: què passa? La gent va segons els resultats. Mos ha anat molt bé, 3-0 i 4-0, aquí està ballada 1-0-1.
3: No em posa peus en terra.
0: 1-0-1.
2: Que avui he sabut qui era.
0: Ojo.
3: El coneixes?
2: Sí. Sí.
3: Deu ser Balearico aquest.
2: No, no, no, no, el ben mallorquinista, el ben mallorquinista.
0: Però estava con anar.
2: I m'ho ha argumentat, a més. No, no, no, em diu 0-1, perquè jo, hòstia, el partit va ser molt xereig.
0: Bueno, tant plorem.
2: Pues, 3-2, 2-1, un altre 2-1, 1-1. 1-0, un valent va fer 2-0, 2-1.
3: Aquesta guanya porra?
2: Sí, ara anava a dir.
3: I qui és?
2: Bueno, no sé, un tal Miquel, no són jo. I li vaig enviar un missatge i enhorabona, ha guanyat les pipes, no sé si he pretendut parar.
0: I ha passat d'un altre.
2: M'ha fet un ghosting, no m'ha contestat.
0: Bueno, no, bé, les pipes me les han menjat d'un altre, ja ets en Xisco, però també ha guanyat la porra.
2: En Xisco anava a dir que ja està, tu ja ha guanyat la porra d'un altre, vol dir que si l'ha guanyat tu, la guanyat d'en Xisco, el pròxim ho toco jo.
0: Però ja està.
3: Ja està.
0: Anem a xerrar un poc d'un partit.
2: Dale, canya.
0: I venga.
1: Opipero, un escut, una missió, tornar allà on ens toca.
0: Bé, idò, d'enxivava petits canvis en aquest partit, ja ho dèiem, l'enquesta ho demanava, i per això tothom va començar a dir que hi hauria petits canvis, i n'hi va haver. La pregunta és, lo que va passar, més enllà de si posàvem un home per un altre o lo que sigui, se pot dir que va ser una revolució tàctica o no arriba tant?
3: Hombre, jo el que no entenc és per què només va jugar amb un lateral, amb un que arriba només per un lateral. No sé per què. Tu ho saps?
0: Jo no ho sé. Sí, clar, vam fer com una defensa de 5 en defensa.
3: No, no, la línia 4
0: era. Bueno, era la línia 5 total.
2: En defensa era un 5, després havia ser un 4.
0: I després, quan estàvem en fase ofensiva, tenia un tret central.
3: I després, quan guanyava 2-0, en Josep Cerdà va passar a la banda.
2: Jo el veia per veure un desnivell de moviments.
0: Sí, perquè en Josep jugava com a de segon punta,
3: sí,
0: de tot
3: sí,
0: d'una.
3: Sí. I va deixar tot, van deixar tot aquí
2: per el Lissó.
0: Hem de dir que hi va haver un canvi...
3: Per Calatayud.
2: Sí, jo me l'ofereixo d'altra banda.
0: Ah. I després hem de dir que hi va haver com un canvi de cromos, per dir-ho d'altra manera, ja va llevar l'Ubumbo, no va jugar, i va posar Lissó. Això va jugar el partit complet, hem de dir. Estic content per ell.
3: Sí, sí, no va fer malament.
0: És un lot que se mereix anar tenint minuts. I bueno... jo no sé per la tele, Miquel Àngel que jugava per la tele, veia que se veu un poc diferent. En altres dins el camp, amb en Miquel ho comentàvem, m'ho va donar la sensació un poc de que hi havia moments que els jugadors no sabien massa bé de què jugaven ni a què havien de jugar.
2: Jo així com a la segona part, com que varen fer dos canvis i tothom se va posar en el seu puesto, com si hagués trobat un clot i se'n pot allà, això és el meu puesto, la primera part, jo vaig veure un moviment que, si nosaltres no ho enteníem, jo que Josep Vell tampoc no ho devia entendre.
0: Si fins i tot va un moment que veiem com en Morlán és molt més adelantat que en Dardenne, Dardenne com molt tirat darrere.
3: Jo el que trob és que de tres quarts, per exemple, en van, perquè tothom va a la seva guerra. Però és que volen fer el seu golet per dir la senyora que vull ser titular i...
2: sí,
3: perquè per hi havia accions que fent una simple paret això, quedes tot solet i hi havia sobretot a la segona part se va veure més que el Bombó prenia decisions un poc incorrectes.
2: Bé, això és normal, però
3: no, però hi havia perquè en Pablo Torre li va demanar dos, tres pits i no només era base el Bombó, ara no em recordo quin altre dia també va ser agafar balon i conducció, tu t'ho tens i fer una parada, una simple parada.
2: I era una de les coses que per temporada...
3: I perdien molt de balons, després de tres quarts de camp, se perdien molt de balons, tontos.
0: Tu, Miquel Àngel, des de la tele, quina sensació tenies en aquest sentit? Veies l'equip ordenat? Veies aquesta sensació que tenia una altra cama de desordre, de que tot anava un poc... No la sé, bo allò perdut?
2: No, no, no m'ho sé. Diu que té problemes de cobertura. Sí, me'l fa senyes de que no se sent bé i no.
0: Vale. Bé, quan tinguem arreglat això, Sánchez...
2: Això és un mal temps que entre per Eivissa. Entre per Eivissa i... Sí.
0: Bueno, no, dèiem això, aquesta sensació nosaltres la tinguérem. Ara veure que després, el que deien Xisco, jo també ho atribueixo, que nosaltres tenim gent com a molt de mitjan per amunt, com a molt habilidosa, per dir-ho d'altra manera. Com a
3: sí,
0: no, gent que li agrada enxerar, gent que agrada fer una conducció... No són jugadors molt associatius, per dir-ho d'altra manera. Per si penses, Josep Cerdà és un atlet que li agrada fer el seu en l'àlom, en el Liso també. No sé,
3: jo crec que havies, no, va més fer un futbol més fàcil. Que,
2: jo, per segon partit consecutiu, hi havia moments que jugaven com a mig centre de la mateixa altura a Morlanes amb en Dardenne i jo per això no s'entenen. No s'entenen o no saben ocupar la seva posició i no saben si tot això era una instrucció de Luis García de dir ara te podes tu però,
3: no,
2: però
3: també
2: jo,
3: és una
2: jo...
3: posició aquells dos crec que també és que falta l'ancla per jo en aquest equip
2: idò.
3: Falta l'ancla i crec que en tots dos no, qui fa l'ancla o no fa l'ancla quedes tu me'n vaig jo i...
2: si m'ho vareu fixar hi havia moments allà on en Sumajoro se va posar de mig centre també
3: aquí va estar per tot.
2: Sí, tot. Inclús a l'altra banda se'n va anar a perseguir una marxa, una ballada.
3: Sí, però això va ser perquè venia d'un con en cone favor,
2: un cone.
3: No, va fer la contra.
2: Sí que se'n va anar a l'altra banda.
3: I la cosa se va col·loquiar tot d'una.
2: No sé, a lo millor era una tàctica d'anar...
3: No, jo trobo que, però des de darrere, fins a arribar a la Unobalo, en Morlanes, o el que són mitjos, la cosa funciona. Clar, és d'equip en banc que la cosa encara no quaja.
0: Nosaltres de tot d'una, quan vàrem veure com en Josep se posava de segon punta, i vàrem dir... Molt escolta.
2: Sí.
3: La primera part va fer una joiada molt bona, que va pegar un xut sec i va passar dos palmes de l'Arguero.
0: No, però al moment, aquest canvi tàctic a dintre nostre, com anar un poc més ofensius i tal, però sí que hi va haver aquesta sensació de com, sobretot a mi, tocant molt d'espai, com
2: sí,
0: molt xapat,
2: sí,
0: i que no acabàvem de tenir... Aquell control que sí que teníem molt de partits, que dèiem, és un control estèril, però tenim un control de la pilota... Sí, va faltar fins
2: i tot. I va muntar una contra, que en Sala, Morlanes i en Dardenne, tot serà en el tres quarts de camp.
3: Però això ja me fa falta aquest ancle.
2: És que el que deim, no sé si és que Luis García està fent provatures.
0: Però... Sí, possiblement el va cercant noves
3: i
0: maneres
3: si,
0: variants.
3: I si ja tenim problemes, amb qui vam, amb aquest 4, amb en Morlanes, Sala, en Torre i en Dardenne, imagina si ara cerquem posar un ancle.
0: Clar. No,
3: perquè,
0: no.
3: Perquè el millor diré una dollada que jo suposo que li vam partir si continua igual que és en Antonio Sánchez, però jo ho intentaria que en Antonio Sánchez
0: fiquem-lo com a de pivot
3: allà, perquè crec que no ho faria malament.
0: No, possiblement no.
3: És un tio molt lluitador.
0: Sí.
3: Si dius, no te moguis d'aquest rodol...
0: Jo el que passa és que crec que...
3: Ara en Jan Sal està en Pere, perquè ja comença a entrenar l'equip avui, han dit, i però tampoc no ho veig encara per començar a venir a tirar allà enmig.
2: Sí, no, encara no.
0: Jo el que veig en el final és que també nosaltres, com a... Nosaltres, quan dic nosaltres, me refereix a tota l'afició, me demanco si escoltes un poc les ràdios i llegeixes un poc de Twitter i tot això, que com a tenes... Volem tenir com a un futbol molt... excels, o la millor de control sol de la pilota, jullades fantàstiques, tot això. I en el final aquest descontrol que nosaltres tenim la sensació no se reflecta tampoc molt dins el camp. Herbert, tu dius, mira les estadístiques i el Sabadell va xutar més que nosaltres.
3: Sí.
0: però tampoc jo no vaig tenir una sensació de dir mor faran gol.
2: Bueno, no.
5: Bueno.
0: Jo no la vaig tenir.
3: Jo, la segona part, la vaig veure a prop.
2: Sí.
0: Però era més una sensació de dir ui, estem fent un colló, estem fent un colló, hi haurà una jullada tonta, una mano, una perdelada d'aquestes jullades passen i serà gol.
3: Va fer cinturades bones en antenes, eh?
0: Jo no tampoc no crec que fossin tan bones. Vens a dir, eren moltes
2: turades. Dues, sí, dues vaig trobar molt bones.
0: Sí.
2: Aquella mà baix,
0: una mà baix,
3: part, també aquella bocajarro.
0: Una mà baix i aquella bocajarro. Les altres són xuts relativament d'en fora, que van a ell. Van, són pilotes que van molt centrades, xuts que són de molt lluny. Sí, xutaven, mos arribaven, però jo tampoc no vaig veure allò de dir ui, ui, ui, nosaltres també van tenir dos o tres, van tenir dos manos a manos per poder fer gol i no
3: la primera part també va ser dos gols i no van xutar més.
0: No, van tenir aquella del Lisso,
3: la primera part
0: que fa, i la d'en Jurat Cerdà, però que són jullades, sí, però jo són jullades, la del Lisso, que faig el record que tomba un, dos defenses, i quan xuta, jo pensava la veritat, ho porta i resulta que l'altra defensa que fico peu, però tot sol davant ho porta, ja. Vinc a dir, són situacions que dius, vale, són situacions que se donen en un partit i que possiblement també és la manera en què se jugui a segona divisió.
3: Sí,
0: jo no vaig veure tampoc un equip com per dir, buah, va líder i és...
2: No.
0: És un palotge d'en Martí. Sí, va líder perquè ha guanyat partits, l'altre com més sort que l'altre.
3: Jo tampoc m'he aturat a veure aquest partit de segona, sincerament.
2: Si ho pensava...
3: No sé, dos quatre primers o cinc primers, a mi que tal jo Castell no ho he vist, l'Almeria tampoc no ho he vist, no sé, he vist poca cosa. Miro resultats, però no...
2: Si ho pensàvem, quan l'equip el va a fer la guirre i que la cosa no anava i m'havien de salvar, ja m'anava a sumar punts, eh? Sí. Por la civil o por la criminal.
0: Clar, és que ara, potser, l'objectiu de Mallorca és pujar. No és pujar bé, ni és...
3: Jo fi jugar malament i guanyar tots els partits, eh? No, bon de fer.
2: I avorrimós és molt, el problema.
3: És un problema, perquè jo m'atreu de pas, però...
0: M'agrada. No, home, el problema és que tu veus que sobretot si Mallorca se posa per davant prest...
3: A mi, jo el que m'ha fet molta ràbia és que Prati no xutava, ho sabia dir, tenia la pilota, un recient ascendit a segona divisió, i jo me traia de pas, i Mallorca no... En defensa, quan l'equip està col·locat, defensa molt bé. Li costa molt als equips
2: però
3: contraris.
2: Jo crec que no mos hem de fixar...
3: Han de tenir en compte també, que duim 5 partits, dos golets, i en el mateix partit, eh?
2: Jo crec que la que no mos...
3: Són 4 partits a 0.
2: Mira.
3: Això no és fàcil, eh?
2: No. Hi ha una cosa que no mos hem de fixar, de dir... És un recient ascendit i nosaltres som un recient ascendit i tampoc no estem actuant com se suposa. Per tant, que te vengui un recient ascendit i te pugui pintar la cara, bueno, pues
0: però des que el Mallorca va pujar primer, després de baixar i va tornar a pujar, no ha hagut cap altre equip, el que va dir Luis García l'altre dia, no hi ha cap altre equip que ha baixat i pujat
2: i primer.
0: No,
2: no.
0: Vens a dir que també a vegades és un tema de tendències, també quan tu n'és un recent ascendit i du aquella inèrcia, du aquella aquella deixona de que tot li surt, de que ho jocs és fluid, de que jo et s'entén, a vegades més positiu que un que baixa amb un munter de dubtes, que baixa amb un munter de frustracions, de complexes, molt de pit de jugadors, que això també li pot perjudicar. Miquel Àngel, te tenim ja. Ara.
6: Jo crec que sí, menys hi va veure.
3: No pagues internet?
6: No ho sé, segur que Eivissa som germans petits i no els tenen ben cobert, però bueno, què hem de fer?
0: Miquel Àngel, si m'han estat escoltant, si vol dir un poc la teva, estàvem xerrant un poc d'aquestes sensacions que dona l'equip, que guanyam, que per ell que tenim un cert control les tones de partit, les tones no, però que tampoc no veiem que quan no tenim un control tampoc hi hagi un munter de perill. A més, la sensació de dir, ui, la liarem, que no realment un perill contrari. Tu com ho vas veure per la tele? Perquè clar, nosaltres tres érem en un llamp i el veritat un llamp condiciona l'ambient, sí. Condiciona que tu veus altres coses que no surten per la tele i a vegades anàvem equivocats.
6: Bueno, l'Opa la tele és bastant complicat perquè tens tendència a mirar altres coses, perquè vull dir, no és que sigui un joc molt, molt fluid, tot i que sigui el Mallorca i aquestes coses. Però, bueno, jo el partit no el vaig veure tan malament. És vera que estic molt d'acord amb en Xisco, el que va dir, mos va dir a l'arrere de tot, estic molt d'acord amb en Xisco, vull dir, tu quan tens un partit decidit o quan has de mostrar qualque cosa de més. Jo crec que esperaria les 10 primeres jornades per arribar a conclusions exactes, vull dir, no tens en Luis García, no tens en el jugador, no tens si hi ha rotacions, si hi ha jugadors més fixos o no, si hi ha els qui mos agrada o els qui no mos agrada... Bueno, jo no el vaig veure tan malament el Mallorca, jo sempre intento trobar coses positives. És vera que la segona part si hi havia una cosa que m'ho posava molt nerviós era que amb una jugada molt tonta, i el Sabadell en va tenir un parell de tontes, se ficaven dins el partit quan tu tenies ja 3 punts fermats en els primers 20 minuts, perquè tu ets superior al Sabadell, perquè no t'has de dormir i bueno, i aquestes coses, no? I així com no vas treure 3 punts dins Zelda, pues aquí tenies que, no sé, fer-me-ho una mica un poc més elegant, per dir-ho d'alguna manera. Però bueno, jo en el fons me conformava, vull dir, jo fins quan no arribem a les 10 primeres jornades sapiguem quines són els equips més o manco que se postulen per voler lluitar per 700 i aquestes coses, jo esperaria un poquet, eh? Fins i tot es veure que dius, hòstia, vaig a ser moix i vull veure guanyar el Mallorca, dius, sí, bueno, això ja m'ho aconseguit, però dius, hòstia, la segona part esperes alguna més. I jo crec que l'emprenyador d'en Raillo anava per allà també, eh? Vull dir que no sé si n'heu parlat o no, però l'emprenyador d'en Raillo en el final del partit anava per això, perquè el Mallorca no va saber fermar el partit. Però bueno, a partir d'aquí, molt d'acord amb el que va dir en Xisco.
0: Sí, bueno, al final també hem de veure que sí. El Madrid i el Barça se poden permetre fer el pengo quan ja guanyen. El Mallorca ha de poder fer.
2: Oh, no. Però no tot això... Ui,
0: per davant,
2: fa estona que ho feim.
3: Però el Madrid i el Barça posen tot d'una cesta i fan pim-pam-pum i s'acabó.
0: A lo millor el Mallorca ho fa i encara no ha hagut de menester.
3: Bueno, l'Engranada ho va posar en marxa i després va venir aquell segon gol. Que dic que...
0: Però bueno, són coses que passen. Li passen els equips grans, això.
2: Exacte.
0: Mirem això. Bueno, a veure, hi ha un parell de noms propis d'aquest partit, tot i el partit, eh? Sí. I nosaltres hem volgut destacar dos, sobretot per damunt d'uns altres. Un és en Fuentes. En Fuentes està...
3: Jo crec que comença...
0: Pareix que s'ha enxufat.
3: No, s'està començant a enxufar. Ja va dir en Luis García que quan marqui el primer és una de les que fa molta feina, sonata, fa una feinada.
0: Però els dos gols són de fer feina.
3: I per lo gros que és,
0: sí.
3: I per lo gros que és molt ràpid aquesta pelota.
0: Sí.
2: No sé si ho vaig dir.
0: Té sobretot... Les 3-4 primeres passes són de voladora, hòstia.
3: No voldria córrer de vora ella, no, perquè no. Crec que te fot una empanteta. És com una palera que te passa per damunt, ve a tota velocitat.
2: No. Córrer no, pot llefar la moto per córrer de vora ella.
3: Jo m'ha dit, van ser dos rellados. El primer, per jo, no és que és rellado.
0: No, el primer
3: és
0: una jullada.
3: Una jullada. Si un equip juga la defensa ben adelantada, ho sabeu d'ell, doncs li va agafar l'esquena.
0: I és una jullada que Mallorca ha provat un perill de pit. Ja ho van dir.
3: I després no sé si l'heu vist per xarxes. Jo vaig veure un, no sé, ara me'n recordo qui és que ho va posar. Que de 5 gols que tenen estreu amb el peu amb els diferents equips que ha estat i que, la mateixa jugada clavada.
0: Sí, sí, aquí que té molt bon peu.
3: Aquí hem de dir que s'ha anat que ve de l'escola Barça. Deu voler jugar amb el peu i per això m'està donant molta seguretat, t'entenes?
0: Sí, bueno.
3: Tampoc no ha tingut una feinada.
0: Se despista un poc, perquè hi va un balon.
3: Té qualsevol balon, això, que li ve fàcil i li surt un mistó.
0: No, hi va un balon després, si tu dius, estàs jullant en això, que ara s'ha plat de moda, que quan traiem un xip no poden treure un xip com tota la punyetera vida, que és una pilotada per munt.
3: Per treure dues.
0: Han de fer la benitura aquesta, jullar per dir l'àrea.
2: Ja sí.
0: Si en Valge li torna la pilota i tu ja havia
3: no. Però si en Valge li tira un molest, jo estic davant jo.
2: Sí, li tira un poc escorada.
3: Tu, li va tirar un baló.
2: Sí, no.
0: Però tu no pots desconnectar.
3: No, però li va tirar un passe de 8-10 metres, li va tirar a 3 metres d'ell, perquè li va tirar un baló.
0: Hem de dir una cosa, tu estàs jullant en això.
3: Et tiraria jut davant jo.
0: Però tu estàs jullant en això, saps tirar una pressió del contrari. Tu has d'estar fitxat a la jullada, a la gent de pista, i te passa això, jo vaig dir, ja està, m'ho fem gol.
3: Però en Valge sol tenir una cada partida, que sí, era un maló.
2: Però ell va ser intel·ligent i va dir, ja que la tiro, que no vagi cap a porteria. Si va a córner, va a córner, perquè vagi cap a porteria.
3: Es té davant jo i va dir, joder, el paio i jo li va dir, vaja maló que li ha tirat, tu. Però bueno, jo per això ho he de dir. Per això no estic ignorant gens en Leo Román.
0: Ja ho sabem.
2: Però això ho sabem.
0: No teníem cap dubte.
2: Però això ho sabem des que se'n va anar, vamos.
3: Mira que crec que està fent bona temporada el Depor, però ara mateix Antenas...
2: Ojo, també perquè Antenas, igual que acabes de dir el d'en Valiant, en té qualcun en l'opeu?
3: No,
2: fer col que misto...
3: Va fer 2 o 3, eh?
0: Quan ell està a darrere també, l'equip te pressiona l'altre equip, hi ha moments que...
2: No, un balon que te vol tirar en Fuentes, en Sala... I li queda...
0: En Fuentes és bo, perquè fa el gol amb un toig, eh?
2: Sí,
0: no
2: sí,
0: l'ha dit ni de control.
3: Li va caure el balon un metro.
0: Li va caure allà un toqueu.
2: Ell ho va dir, va dir...
0: És perquè ho porté per jo, du Sabadell. Surt i surt, no sé on surt.
2: Que no va ser Leo Román, que ens en vam fer un així l'any passat.
0: Sí,
2: se va quedar mitja sortida.
0: Semblant. Però jo crec que també destacaria que aquí poden fitxar la defensa, perquè al final també li han de fitxar.
3: Però jo, el Mallorca i la defensa és el que està millor.
0: Mallorca, de 5 jornades, com deies tu, 4 porteries a 0, duint 2 gols en contra i 2 gols que varen caure en un mateix.
3: Jo l'únic que m'ha agafat és que ha tallat un poc més de xispa a l'hora de defensar.
2: Avui m'han dit...
3: Un poc més de contundència, perquè veies confia massa que arriba ell fàcil i li pot robar
2: ara,
3: la pilota.
2: Ara ja que l'has dit tu, Pere, res, un petit incís. Avui m'ha dit que el partit d'en Calatayud va ser molt xereig.
0: Pues jo m'agrada. Jo m'agrada. I jo, crec que va creixent aquesta lota. Jo,
3: sí, però en línia defensiva, aviàs per que li dona aquell metro d'avantatge en el contrari, i després li ja feia...
0: Pot ser manera de jugar. Hi va haver una jugada que jo li vaig dir, ja li ha agafat l'esquena, te'n recordes? Sí. Ja li ha agafat l'esquena. Sí. I li va robant, sí. Neta dit l'àrea.
2: Sí, sí, sí, sí.
0: I sense ja, però... de tirar en terra... No, li va cruzar, no sé. És... Bueno... Pot ortodoxa, però li surt.
3: Aviàs, perquè havia sigut... No sé.
2: Aquest que m'ha dit això m'ha dit que, veient un partit d'en Calatayud, va trobar que en Mojica era bo.
0: Aquest que era? Udo 0-1?
2: Sí.
0: No estava fi.
2: L'hem de bloquejar, l'hem de bloquejar.
0: No ho sé, no estava fi.
2: No, ell m'ho ha dit, m'ha fet el comentari i m'ho diu, jo crec que jo no vaig veure el mateix partit que la resta de la gent, o jo tinc un criteri molt diferent a nosaltres, perquè m'estic donant compte que faig el contrari a tothom.
0: Miguel Àngel, tu ja t'has d'encalar tallut, està tan malament, creus?
3: No, realment,
6: jo crec que està molt bé, perquè en Calatayud, en Luis García li demana coses més enllà d'un lateral clàssic, vull dir... Li demana presència dalt, també.
0: Li va donar tota la banda, dissabte.
6: Clar, vull dir, és un jugador molt jove, vull dir, si ho ha fet tota la seva vida i el Mallorca dius, no, és que nosaltres jugàvem sols laterals així, te diria, bueno, va fallar, però jo encara t'ha dit, ho està fent molt bé, oh? Molt, molt bé. El Morell no jugava així, però em recordar com a lateral que tenim, vull dir, jo, per jo encara t'ho diu, m'està agradant bastant. I dels jugadors que arriben de baix, és per jo qui està demostrant, o és qui li donen més oportunitats també, però és qui està demostrant més coses, vull dir que tal. En qüestió de porters, que no he dit res perquè tal, jo crec que Leo Román un poc mos enyora nosaltres i estic molt content d'haver trobat un bon primer porter com es Antenas. Perquè a segona divisió, si no tens un bon porter, estàs... és molt complicat. Això sí, esperem que no s'acosti pi, perquè si no pot ser un puta.
3: S'ho tira en pitjor.
0: Bueno, i l'altre nom propi que volíem destacar és, que ho hem xerrat un poc, era m'he colat jo, era en Nau, que ja n'han xerrat, perfecte.
2: Ah, sí? I en Fuentes? Ja l'han xerrat.
0: I en Fuentes també, n'han xerrat de tots dos, no sé per què no ho havia deixat jo. Una altra cosa, adelantaré un punt, perquè crec que m'ho anirà més bé. Allà ja és Torres.
2: Torre. Tens un problema amb les S's, eh? En Sala...
0: Per què ha de ser un Torre i l'altre Sales?
2: En Sala...
0: Tot S.
2: En Sala no és en Sales. I en Torre no és en Torres.
3: Jo crec que...
0: Ja són coves, amb S.
3: Jo m'ha banyat.
2: Que no és en cova.
0: Amb S. Sales. Sempre ha estat en S. Ara
2: és en Sales. Claro.
0: I en Torres. Sempre ha estat en Torres.
2: I en Torres.
0: I ara
2: és molt complicat.
3: Jo m'ha banyat.
0: Pablo.
3: Jo m'ha banyat. Si hi ha tercera suplència, crec que hi haurà follon.
2: Jo estic d'acord amb tu.
0: Recordant que va jugar un període de mesos amb la man banada l'any passat, eh? I tots saben per llevar-se.
2: No
0: pellar-la a una altra banda, va pellar una bufetada a una porta d'un vestidor i se va fer mal.
3: Però jo, sincerament, no se mereix tres suplències.
2: No.
0: Jo tampoc, jo m'estava
3: perquè estiguem bé i se va notar, sobretot els primers 10 minuts, quan va sortir, va donar un tempo d'un partit, va donar la calma. Mm-hmm. Que dit, jo, per jo, no se mereix tres suplències seguides. Jo espero que... I si arriba, crec que hi haurà follon.
0: És que jo, després de veure en Darder, me sap greu.
2: Això és el que anava a dir jo ara.
0: Jo el veig molt, molt, molt més malament.
3: El que me fa ràbia de les tres suplències, per més perquè en Luis García, el que ha xerrat també, l'ha posat un pedestal, que és un jugador que va de marcar la diferència a segona.
2: I li van demanar la roda de premsa, postpartit.
3: Que dir, que serà, que jugarà. Perquè,
2: jo trob que, i sobretot després del darrer partit, i de lo que va fer en Darder, i com va entrar després, i com va fer aquest petit retoig en el centre del camp, que va retrasar en Morlanes, el va posar d'ancle, que és el que estàvem parlant, i se van quedar en Torre i en Sala, 1,2 pivots. Jo, per això, a partir d'aquest moment, almenys hi havia una idea de joc, i evidentment en Torre va moure molt millor la pilota i va intentar fer més coses. Jo trob que el pròxim partit en Derdé, si surt un minut 60 de bona passa res, podria ser.
0: Bé, a la millor és una manera de pegar-li un tot d'atenció en ja, Torre mateix, de dir-li, escolta, aquí ningú t'ho ha posat assegurat, saps? Un poc per tenir-lo avisat, el que tu dius,
3: ja,
0: que si són dues suplències, però la tercera la millor ja.
3: Però me dius que dues suplències tan malament ho ha fet.
2: Per això no.
3: Tres de res partit.
0: No els veiem entrenar,
3: no, no,
0: això jo sempre ho dic, perquè a vegades...
3: No, això està clar.
0: Però no sabem què passa dins el vestidor.
3: Què diem, això? No sabem què passa... Endardé se surt en els entrenos?
0: És això. Que potser les sensacions que té l'entrenador són unes diferents, perquè els veu cada dia. Sí. Miquel Àngel, tu què creus amb aquest tema?
6: Uf, bueno, serà complicat una tercera suplència, però jo crec que no, jo crec que el farà jugar més. El problema que té en Ventorres i en Dardé jugant és que has de jugar molt per de dins, i en Morlanes evidentment no el pot llevar. Vull dir, després has d'encaixar en Sala, has d'encaixar després si juguen Antonio també per les bandes, després en Cerdà, vull dir, és molt, molt, molt complicat. És vera que l'entrenador, el míster, les rodes de premsa ha de dir el que ha de dir d'en Torres, perquè d'en Torres, perdoneu, ha de dir el que ha de dir d'aquest jugador, però jo crec que moltes vegades les rodes de premsa diuen exactament el contrari de lo que realment pensen. I el millor
0: Torres,
6: en els entrenaments, en el que dius tu, no demostra tant. Bueno, no ho sabem. El que està clar és que no pot tenir tothom content, però tenir la gent emprenyada ja és més complicat.
3: Sobre aquest tipus d'ajuda.
6: No ho sé, jo supos que en Torres el farà jugar de titular Donosti, m'imagino jo, perquè ha d'anar rotant, és per aquells jugadors que han d'anar rotant, i bueno, en Sala també ho ha fet molt bé, però arribarà un moment que potser tindrà dos o tres partits xerecs, i potser
0: per jo, diumenge no va ser el seu millor partit,
2: no. En Sala per jo té una cosa bona, i és si almenys si estàs defensant, pues tens el tour d'àrea també,
0: si no, lluita i tot, però com que no li va sortir
3: de lluita tenen tots,
2: sí,
3: això
2: sí.
3: No es pot queixar,
2: però si estàs llevant tu partit i t'estan acobiant tu pit, estàs defensant.

0: quan comenci a estar bé en Ronald McDonald, jo faig...
1: A posar-me la banda.
0: Perquè aquest sí que és com un pivot defensiu, per això, Norba.
2: Aquest és com un... És tipus Antonio Sánchez, pot jugar per
0: tot. És un central i un pivot.
2: Pot jugar per tot. Sí, pot jugar també de lateral.
1: Com en Somereta, no? També el posarà una banda, el posarà en mig. Sumajoro.
0: En Sumajoro, jo no m'ha desagradat.
2: Ho va fer molt bé.
1: No m'ha, jo tampoc.
2: El que passa amb atac, zero.
0: Però el que jo vaig dir...
1: Però això millor són les instruccions, ja que tenies el Liso per davant.
0: Jo tinc la sensació que és aquest típic jugador, molt atlètic, molt espectacular, perquè té molta potència física. Però jo no m'ha sobrat de res.
1: Sí, i tu, molt físic, però en uns 60 minuts estava a la depòsit buit, eh? Me'n recordo un viatge que va fer d'en Noltro, que va sortir de la defensa. Em va...
0: Però això també és ritme de partit, i no, pareix una tonteria, però no és el mateix, que tot ho diguis. Mitja temporada entrenant l'equip
2: i
0: jugar.
2: No, i debutes...
0: I aquest jugar és el que te dona ritme.
2: Debutes ho vols fer.
1: No, però jo d'aquesta jugada, que quedin cansats, ho podem entendre. Ojo, no me faltaria. Però... va fer el que deies tu d'antenes, o sigui, se'n va a driblar dos, o se'n va anar de dos tios, la va donar en un mig, que no sé si en aquell moment era Morlanes o no sé què, se va girar i va començar a mirar lluny, i aquells estaven, els tenia res, tenia un parell de metres, i havia pogut donar la pilota a qualsevol moment, i el tio estava desconnectadíssim, va apallar l'interruptor i va dir, m'entón tira diu, ja m'ho heu puesto. Aquí li vaig veure jo un error, perquè imagina't tu que el jugador se gira per tot la teva perquè li fan una pressió i tu estàs mirant a la lluna.
0: Però això és aquest, el que vol dir jo. Si no, juguen a futbol, tenen molta potència, però no entenen tant el joc com els millors jugadors si no són tan espectaculars físicament.
1: Correcte.
0: I això és un tipus de jugador que està de moda ara.
1: N'ha d'aprendre.
0: Que bueno. Ho canvis, que ho van aparèixer, perquè clar, han de dir que va fer... Jo hi va haver canvis que me pensava entrarien que no van entrar, jugadors que no sabia si entrarien que van entrar, perquè, per exemple, no va entrar en... aquest alt, un delanter, no me'n pensava, en Butsa, no va entrar, ja me'n pensava a qualsevol moment.
2: Perquè tindria el partit controlat. Home, jo hauria estret uns darrers 5 minuts, millor per fer pot ovació.
0: Sí, no ho sé, però bueno, va entrar en Orejuela, va entrar en Antonio, o no? Sí, en Antonio Roca.
1: Que va entrar per el Liso, per mi.
0: Va entrar en Antonio Sánchez, si no m'agradaria fer un comentari sobre ell.
2: 10 minuts.
0: En Torre i en Lubumbo. El Lubumbo és divertit. És un jugador que per fer una rialla està molt bé.
2: Però m'estic donant compte, però quan treus el Lubumbo la defensa està amb les orelles tieses, eh?
0: Sí, però jo crec que sí, com el va impillant, també li han de donar espai,
1: sí.
0: Agonta-lo,
1: sí,
0: que el tot sol
2: lo que li falta,
0: se trava. Jo li vaig fer un comentari.
1: Ara anava a dir.
0: Li deia. Va la primera ja ha fet una contra.
1: Que sortiu del seu camp, eh?
0: Que sortiu del nostre camp, i ja li dic, tranquil, ja massa metro,
1: massa
0: i
1: s'atreverà.
0: Va de dir això, se li va embullar la pilota per mirar les cames.
2: Les decisions adequades. Crec que va haver una que era fer una simple paret i quedava tot sol.
0: Sí.
2: I va voler driblar...
0: Això és aquesta. En Fuentes li corria de vora, que si li hagués tocat...
2: Una que en Torre quedava tot sol a la frontal i jo hagués anat millor a l'amfiteatre.
1: I a part, ja el tenen un poc xalat.
0: Sí, li donen. Ho deixen córrer un poc, tu ja ho veurem.
1: Però Magí ja per la Gemma Bona i Samu ja xutarà la primera i li posen un pebot a davant i ja està.
2: La Gemma Dreta és molt coix.
0: I fa sempre el mateix llebro. Llebro i intentar xutar.
1: Ell vol fer com en Messi, però perquè entri per l'esquadra ha de passar per damunt un jugador.
2: Jo crec que és un jugador vàlid, així tot.
0: Sí, no, jo no dic que no. Després, en Roca, correcte, ho tens que ballar, no poden dir...
1: No va fer gran cosa.
2: Crec que anirà menys aquest lot, si no espavila.
0: En Sánchez va ballar 10 minuts, crec, i jo amb la sensació que o està nerviós, o no sé si li va... No aprofito, tens que donar. Així com, en èpoques passades, que és més promesa.
2: Perquè s'ho tremia amb Malayana.
0: Però amb molt erràtic...
1: Va sortir que no...
2: Així com aquell any d'en Aguirre, que quasi el tenia descartat, que quan sortia se menjava la llespa, doncs ara, per dir, hòstia, estic assegura, no són titular, passen-nos a les joves per damunt...
0: El que no val és que tu ploris...
2: T'he jugat un minut basura, un minut quan ja l'equip està guanyant, o saps?
0: Però el que no val és que tu ploris, que no te donen les oportunitats que tu voldries, un minut que tu voldries, i quan te donen minuts, doncs, escolta... Aprofita-los.
1: El que sí que apareix...
0: El menjar l'herba fer el que haig de fer.
1: El que sí que apareix està fent en Luis García és... Almenys que vagin entrant tots. almenys se vagin entrant. Després ho aprofites.
0: Tenir l'estat enjugat, no?
1: Si no ho aprofites, bueno, doncs el Prat sempre dit, potser sabràs tu i ja sortirà un altre. La setmana passada vam dir d'en Guille Fernández que havia sortit per davant d'ell i que podria provocar un conato d'incendi.
0: En Guille no va sortir, ja no pensava sortir.
1: No va sortir en Guille, va sortir en 3 anys.

0: Sí, jo crec que Luis García està intentant dir, venja, entenc que té tots els 15 de més o manco clars i vosaltres...
1: Tu, Miquel Àngel, això com ho vas veure, el tema dels canvis?
2: Bueno, jo els temes canvis, crec que volia deixar content qualque jugador, com podria ser donar minuts, però jo crec que en línia general en Luis García no, se va equivocar un poc en els tempos dels canvis. Vull dir, li va donar molta vida en el Sabadell, hi ha canvis que els va fer massa tard a quan el va fer, com el cas d'en Antonio, sí, que ho va fer bé, sí, clar, però ja no feia falta treure en Antonio. Norejuela no el vaig entendre, però bueno, ja està. Vull
1: jo
2: dir,
1: que Luis García, sí, el lateral en Calatallut estava fus,
3: no, es García en Samuel,
0: Mejor estava fus.
1: Penso mejor,
2: però si tu jugues amb una defensa, ha jugat així tot el partit amb un estil de defensar, no vull dir, una línia 3 o una línia 5, perquè jo això ja no hi crec.
1: No hi creus, Miquel Àngel.
2: I després treus el Lububo, que tu dius, sí, 4 reales, sí, perquè guanyes 2-0, però vull dir, no ho sé, jo no ho cap d'hora, clar, aquestes coses. Jo no ho sé, jo crec que no me ficaré en els jugadors, però en el moment del partit crec que no l'encertava. I crec que hi va haver com un desgavell general, i perquè el Sabadell no és un altre equip, perquè si no ja la cosa hauria estat diferent, però jo crec que li donava envidia en el Sabadell sense importar-hi gaire. Uh-huh. Vull dir, no ho sé, jo, la veritat, anava mirant el partit i es veia que potser anava mirant altres coses i tal, perquè el partit tampoc no és que fos espectacular, però jo mirava el rellotge i dic, vinga, minut 74, vinga, que no hem de patir, que no me fiquin els gols, perquè si nosaltres vam fer dues estirades amb aquests canvis, van tenir les oportunitats, el Lubumbo, el Calcachú, que se'n va anar per davant establiments, però ells també van tenir la seva, vull dir, i quan te fiquen els 2-1, què feim? Un partit que tenies 3 punts assegurats, jo els darrers 20 minuts els vaig passar, no ho sé, els canvis no van agradar gens, no van agradar,
1: jo crec que tens raó amb el tempo.
2: Estem a Antonio Sánchez, pues jo vull, podíem parlar, però potser d'aquí 5 programes, quan arribem a la jornada 10, potser, perquè jo crec que en Antonio Sánchez és un jugador molt justet de primera, i ara segona igual se te veuen les costures també, vull dir, és molt bon jugador, sí, però no és un, és un jugador de plantilla de 15 o 16, vull dir, és un jugador de rellena a la plantilla, és molt bo, vull dir, molt bo no, és un jugador bo, però per jo, si ara lleves en Antonio Sánchez de la plantilla del Mallorca, pues, tampoc és un...
1: No és un drama.
2: No sé.
0: No.
2: No sortirà la portada del diari en Antonio Sánchez, entén el que t'ho vull dir?
1: Sí.
2: Vull dir que ja està, és com dir, no tocaré aquest nom perquè no toca, però és com d'aquí 5 programes poden xerrar anat d'on també, però vull dir, són jugadors que a primera divisió feien certa gràcia pel DNI i aquestes coses, però clar, a segona divisió i amb una responsabilitat encara més grossa que tenim de pujar a primera divisió, vull dir, clar, jo, si li donen 10 minuts d'Antonio Sánchez, com si n'hi donen 2. Vull dir, el que vaig dir de reprograma, si no està content per Nadal, que se'n vagi un altre equip, ja està, no passa res. No. Seria més greu, per exemple, que no anàs en Sergi de Rey, sincerament.
1: Sí, no, jo també, tot i que li han dedicat l'editorial, en Pablo Torre. Sí, lo del tempo jo estic d'acord. Feia estona que estàvem com a dient, tu quan lleven d'arder, quan lleven d'arder. Perquè veiem que en Dardé estaves molt espès. Molt espès. Bueno, darrera coseta, que això li agrada a en Miquel.
0: Ui.
1: El Mallorca davant la Real B seguirà sent Dr. Jekyll o tornarà a ser Mr. Hyde?
0: Jo per això serà Mr. Hyde. Mr. Hyde.
1: Això vol dir, per la gent que no ha pillat el tema...
0: Sí.
1: Vol dir que el tornaré el dia fora.
0: Sí.
1: Jo que tornarem... no guanyarem, que tornarem a fer un partit un
0: jo, poc... la meva sensació és que tornarà a fer un plantejament com contra el Dense, anirà a cercar un centre de camp un poc més poblat i un poc més tanquedet, i amant el que ve.
3: I la societat bé correrà, perquè seran tots joves.
1: El mi... Sanse, li diuen el Sanse.
3: La societat bé.
0: Ja està, dos punts perdrà en altre Tomé.
1: Ara tot està molt...
0: Sí, de veritat.
1: Està bastant apinyat.
0: Jo per això passarà això.
1: Vosaltres creus que tornarem a veure la versió de fora camp del Mallorca, que no hi haurà ni una millora...
0: Salvo que mos surti una jullada...
1: La mare de Déu. Ah.
0: Sí. Salvo que mos surti una jullada com la de l'altre dia d'en Fuentes, d'en Arnau o companyia, te posis per davant i aquí ja...
1: Però això no ho hem trobat de dir. La jullada d'en Fuentes, la d'en Cisco, la primera, jo crec que és treballada, perquè és una cosa que ha aprovat, a més, altres vegades, ja en té anat, que va l'anar darrere, contra la Granada són... No d'entenar, però dues jullades profundes,
0: sí,
1: així.
0: Sí.
1: I l'altre, jo crec que és l'exemple de l'Otge és ell. Venc a dir...
3: Navius?
1: L'Otge d'en Cisco, un tio treballador que està fitat dins del partit, que brella tots el balon. Perquè el balon el pilla, perquè era on, era, on havia de ser i feia la pressió.
3: Per tu, que li donaria el balon allà.
1: I, jo, i hi va anant fa.
0: I ara, veure, a veure, que ho defensa, no la tira molt forta, jo crec que ho porta, se pensa que ell no arribarà. I quan posa, i quan posa la marxa ja fa una velocitat, arriba. Perquè ja fa molta velocitat, però us ho vaig dir l'altre dia, aquest tio l'any passat va marxar la segona punta de velocitat a segona divisió, no. Ara, molt ràpid, però el gros que és molt ràpid, i quan va arribar a Nubosiot m'ho van assustar tot,
1: arriba sol lo bombo i fa un cafico a Nubosiot. Bueno, Cisco,
3: jo confio,
1: Mr. Hyde,
3: jo confio que
1: traurem
3: algo positiu, traurem.
0: Sí, algo positiu trobarà.
1: Algo positiu pot ser un empat.
0: No. Exacte.
3: Han de rompre... A més, vaig dir, farà que han necessitat 12 punts i guanyen tot d'inquinostre.
1: No, mem, l'Otge ja vaig sentir tantes són mos, que diuen a la ràdio, han de guanyar perquè si guanyem fa bo aquell punt d'Elda. Si perdem, el punt d'Elda...
3: Mem, jo crec que és important guanyar... Han de guanyar per aquí, no han de fotre faves, han de guanyar per aquí, han de guanyar, però seria important tu guanyar dos pròxims partits, perquè bé, després crec que ve l'Almeria i després n'han dit Girona.
0: Girona,
1: sí.
3: Ja,
1: pot...
3: són dos ositos...
1: L'Angliru, bé.
3: Ara comença a tindre a vendre el Turmalet i aquí són aquests dos equips que s'han de guanyar farà. Sí o sí, però sí o sí.
1: Miquel Àngel, tu apostes per Doctor Lleggi o per Mr. Hyde?
2: Jo crec que m'ho anirà bé, perquè els filials són filials. Vas veure el Celta l'altre dia en l'Eibar, que la primera mitjana n'hi havia fotut 4. Vull dir, depenen molt de com comencin els filials, perquè són joves, tal. No tenen la pressió de resultats, vull dir, perquè si el Sanse de Valla o el Celta bé de Valla no és cap drama. I, però bueno, jo crec que el Mallorca traurà algo positiu. Ara bé, si fa el mateix partit d'Elda i fa 0-1 i si, cap a que nostre, pues estupendo, eh? Vull dir, no te pot passar res.
1: Molt basta, no ens estan fent de cinc.
0: Sí. No,
1: no. Bueno, jo no ho diré a la Jopin.
0: Hombre, conxe, no me'l fa banyar en altres, que no ho dius.
1: Jo trac que no... No crec que m'ho vagi tan bé com diuen el dos. Jo som ben de Miquel. Si vols per ahir bé, anem ja a la darrera part del programa amb el rànquing i les porres i totes aquestes coses.
0: Upipero, no venim a donar lliçons. Venim a dir la nostra.
1: Vinga, Miquel, Estrel, Estel.
0: No, ho tens aquí nostre.
1: No, tens...
0: Cada setmana vaig fent la transcripció.
1: Val, cortita i al pie.
0: Venga.
1: Venga, comences tu. Venga, vull tornar a... O no?
0: Per la porra, començam.
1: Vol començar per la porra?
0: No, sí, m'és igual.
1: Però de la porra hem de dir jornada 6, Mallorca versus Real Societat B.
0: Sí. Que en Martí ja l'ha enviada.
1: Sanse. En José Luis Orbegozo.
0: Això no té nom de forn.
1: Dissabte a les dues, aquest horari
0: dissabte
1: tan nostre.
0: Dissabte a les dues, va bé, l'hora de la paella.
1: Jo seré dinar amb el Joan, ho farem un mòbil, tinc de fer.
0: De la porra, idò.
1: La porra, venga.
0: En Martí molt enviada.
1: T'ha dit en Martí, jo t'ho diré, ja.
0: Tu a dos, pot ser. Punyetera, s'ha adelantat a tots.
1: En Martí ha dit 1-2.
0: Venga, va, començar, venga. Me toco jo, idò.
1: Venga, tu.
0: Venga, va, ja l'hi vaig llevar de res. Jo diré... Jo m'agrada les pipes.
1: Sí.
0: 0-0.
1: 0-0. Tu, m'ha sorprès. Miquel Àngel.
2: 0-5.
1: Toma allà.
0: Jo sempre dic que no t'agrada la pipa.
1: Saps què passa? Que té mig que són de l'Atlàtic. Té mig de l'Atlàtic Club i ha de fer la bona. Després el conviden i tal, allà a menjar xuletons. Enja, 0-5.
0: Enja.
1: Xisco, ja feu de res avui, enja.
3: Repetirem. 0-2.
0: 0-2.
3: Bruno, au, enja.
0: Bruno.
4: Contra l'Atlàtic.
1: No, contra la Real.
0: Real Societat B.
3: Real Societat B.
4: Vale, no sé, 2-3.
0: Toma allà.
3: El gol t'ho va fer patir, eh?
0: Joan Rafael, t'ho has deixat molt fàcil avui, eh?
1: 0-1.
3: Ho veus?
1: Ho tenc clar.
0: T'ho han deixat molt fàcil.
1: Molt bé.
0: Vinga, anem a les valoracions d'un darrer partit.
1: Vinga, valoracions.
0: Vinga, va, comença tu, ja està tu darrer.
1: Vinga, jo valoracions.
0: Un punt per en...
1: Menja, un punt per en Valgent.
0: Molt bé. Dos punts.
1: Tot ja fa un bon partit. Llevat d'aquell balon, que mos va...
0: és un
1: altre que està incommensurable. Millor que en Rai, jo diria, de més.
0: Sí.
1: Després, dos punts per en... Ella, per en Tena. Tena o Tenas?
0: Tenas. Tu, en Manu, és Manu Morlanes, no Morlane.
1: No, avui no, avui
0: i en
1: no
0: Sánchez...
1: Morlane, li donarem en Fuentes perquè crec que un tipus ja fa dos gols, a més, un se'l corre ell i l'altre el finalitza molt bé. Li hem de donar a ell i fa una feinada, però, que és un lot del Bofaner, i el Bofaner molt compromès, va dir una declaració de... Per un tipus com jo a l'edat que tens, l'oportunitat de poder jugar l'any que ve primera. Exacte. És la màxima motivació. I jo crec que hem de estar gent així.
0: I ho va dir també, diu, t'ho he reventat, eh?
1: Sí, va dir, només siento la pieta.
0: Vinga, Xisco.
3: Un punt per la mitja d'en Bagen, o en Raillo.
0: Però en Raillo, també és per el contrari.
1: Sí.
3: Dos per en Tenas, i tres per en Fuentes.
0: Toma ja. Miquel Àngel.
2: Jo li donaré un punt en Carlat Ajut.
1: No, va fer bé.
0: N'hi dones cada jornada, eh? Molt bé.
2: Bé, m'agrada molt això. Bé, ja ho giraré, perquè si no és molt avorrit. Dos punts per en Fuentes i tres punts per en Tenas.
0: Molt bé. En Martí, no us l'enviar, pot ser?
1: Sí, te l'ho dic. Vinga. Un punt per en Somaoro.
0: Somareta.
1: O Somaoro, o com sigui.
0: Ja pot Somareta, després ja ho giraré.
1: Dos punts per en Tenas i tres punts per en Fuentes.
3: Has d'anar a compte que... En Tenas va ser el millor del partit.
1: Però jo crec que ho
3: destaca... Perquè tothom ha votat en
1: Però Tenas. Jo crec que ho votat més perquè és un tio que fa una assistència de 70 metres de distància.
0: Sí.
1: I això s'ha de valorar. Ah. Però jo no crec que... I després crec que tu tres porteries a 0. Quatre porteries a 0.
0: Si me permeteu, diré el meu.
1: Sí.
0: Que jo havia posat un punt per a Valgent, igual que tu.
1: Molt bé.
0: Dos punts per en Fuentes, perquè jo deia en Socurra, i va fer una feinada, i tres punts jo els dono en Nau. Però què dius tu, porteries a 0, dues aturades molt bones, la de la mà a baix, espectacular.
1: Tenim un porter que xerra en català, tio. Això,
0: exacte. No,
3: mig equip, xerra en
1: català. Bueno, però està bé.
0: Està bé, està
1: tipo,
0: bé.
1: Xerra com nosaltres. Vinga, idò, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi una setmana més. I ara vos deixem amb les claveres de partit.
5: I tres punts. I atenció amb en Fuentes, perquè ja podem començar a parlar d'un jugador que ha vengut a fer una feina molt concreta: marcar gols. De moment ho està fent, en du tres. Li ha costat encetar, però lo de dissabte és d'olfacte, aprofitant una gran feinada d'en Arnau Tenas, porter, que no només atura, sinó que diumenge va regalar una assistència i va salvar un gol. Sí, això és el que entenem per porter modern. Jo ja no deman res més. Bé, que aturi, això sobretot. Però la lliçó d'aquesta setmana és clara. Podem parlar de si juguem bé, si dominam, si mereixem més. Però al final, 2-0. 3 punts, què discussió? Perquè segona, no hi ha premi al futbol més bonic. Hi ha punts. I els punts te faran pujar. I els punts només arriben d'una manera, guanyant. I jo afegiria, per lo civil o per lo criminal.

Thank you.

to Molly McDonald. Neon lady, beauty's that which obeys.

Bueno, aquesta és la primera cançó que varen fer ja fa molt d'anys. És molt especial i, per tant, la volem dedicar especialment a les concecal que mos ha contratat, home intel·ligent, aquí a l'Ajuntament de la Pobla de Planella.

però ho trobaré. Reviu-te amb panes de puta, si ho trobaré.